Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: programa d'informació
1: independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
1: Dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units dona la guerra per acabada i afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny.
3: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
3: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques estan alentint el procediment. Com a nota positiva, posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I des de les 4 de la matinada es juga en el mateix grup el segon partit de la competició. Corea del Sud i República Txeca empaten a 0 a la mitja part.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. Sobre futbol encara, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és ara victòria només de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Avui divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies. Les 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 12 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda, màximes a l'entorn dels 33 graus, i la calor s'intensificarà durant el cap de setmana. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Martínez. Com estàs?
1: Doncs bé, una mica dormideta, però...
0: Adormideta? Sí, sí, t'has cara de son.
1: Sí, una mica cara granoteta.
0: Que has dormit poquet.
1: Poc, poc.
0: I
1: poc
0: això?
1: Malament, perquè
0: poc
1: hi havia molts dos
0: kits. Que no tens els aparellets aquests...
1: Sí, però s'ha acabat el líquid i llavors he de renovar. Això sembla un ogro.
0: Potser és el mosquit que està dormint ara sobre el teu coixí. Escolta, no subestimis el poder d'un mosquit. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui és un dia gros.
0: A veure, què passa avui?
2: Perquè avui fa 40 anys Mario Casas.
3: Fea! Sí, tu!
2: És que ens fa molta gràcia aquest tall.
0: Molt
2: és
0: bé.
2: Boníssim.
0: Si tu et fa gràcia...
2: És un tall de 3 metres sobre el cielo.
0: Ah.
2: Quan coneix a la Babi, la protagonista, el primer que li diu és això. Li diu, fea! I la Marta i jo sempre ens ho diem.
0: Molt bé.
2: Ah, sí.
0: Informem a l'audiència d'aquests
2: aquests,
0: que està molt bé.
2: I baixant per les escales m'ha dit, avui tinc una sorpresa.
0: Ah, veus, que veus, fa sorpresetes. M'encanta, m'encanta.
2: I celebrem que fa 40 anys Mario Casas amb una cita seva que diu, sé que puc equivocar-me, però prefereixo arriscar-me.
0: S'arrisca a vegades fins que puja el pa, Mario Vaquerizo. Àlex Bosch, bon dia.
2: No,
0: bon dia.
2: Mario Casas.
0: Ai, Mario Casas.
4: Mario Casas.
0: Jo pensava, jo m'he quedat amb Mario Vaquerizo.
4: Home,
0: perquè
4: Vaquerizo té més de 40 anys, eh?
0: Tinc d'espera, jo també.
2: Bon dia.
0: Sí, sí, és que ara pensava, dic, aquesta pel·lícula, dic, Mario Vaquerizo en aquesta pel·lícula. Bé, doncs ja tenim el dia fet. Li donem corda al final de la setmana amb un artista que ha aconseguit ficar-se al públic a la butxaca gràcies a les seves lletres sinceres, amb una sensibilitat artística brutal i, sobretot, amb un enorme compromís social. Engeguem els matiners. No ho farem ni amb Mario Vaquerizo ni amb Mario Casas, sinó que ho farem amb ella, amb Rosalén.

0: Nascuda a Albacete l'any 1986, la seva música combina estils com el pop, el folk i la cançó d'autor, i sovint aborda temes relacionats amb els drets humans, la igualtat, la memòria històrica i les emocions personals. De fet, entre les seves cançons més conegudes cal destacar La Puerta Violeta, convertida en un símbol de la lluita contra la violència de gènere, o aquesta mateixa, Vivir, al costat dels Estopa, que transmet un missatge d'esperança i superació. Un aspecte que la fa especialment singular és la presència habitual de la intèrpret de llengua de signes, Beatriz Romero, als seus concerts, fet que contribueix a fer la música més accessible per les persones sordes. Rosalén és molt més que una cantant, és un artista que utilitza la música com una eina per emocionar, conscienciar i construir una societat més justa i inclusiva. Aquesta setmana recordàvem a Pau Donés i el seu Viure és urgent, i avui acabem la setmana amb més ganes de viure gràcies a aquest artista que avui bufarà un número rodó, perquè avui en fa 40. És divendres i només us podem dir a viure, que la vida són dos dies.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem l'últim programa de la setmana, 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, pendents del Mundial a aquestes hores.
2: Home, sí, tenim un interessantíssim República Txeca a Corea del Sud.
0: Estic enganxadíssim.
2: Estem a la redacció treballant, però amb un ull posat al partit. 0-0 de moment, si no ha canviat el marcador. No el tens ni posat, Canalies.
0: El tinc aquí a l'ordinador. Treballant, sí. Perquè a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui?
2: Doncs més enllà d'explicar-vos el resultat final d'aquest interessantíssim partit. No és veritat, no l'estàs veient, ja ho sabem. Va, doncs mira, analitzarem els detalls de l'últim que ha dit Donald Trump sobre la guerra d'Iran, que diu que s'ha acabat, però Iran diu que encara no. Per tant, se sap que en una guerra haurien de dir els dos.
0: Sí, estaria bé, estaria bé.
2: I demostrar-ho. Després també anirem a Belfast, on la nit ha sigut tranquil·la després de dies d'aldarulls. En parlarem amb el Quim Olivares i amb el Sergi Pardos, que és assessor de migracions del Regne Unit. Després parlarem de les mesures que prepara el govern per resoldre o per intentar que es redueixin el nombre de tirotejos després del que va passar l'altre dia. I després també tindrem l'Albert Om, que ens analitzarà 5 coses que ens deixa la visita del papa.
0: Ui!
2: Ja saps que ell, amb la seva mirada, sempre està bé. A un quart d'onze, el dilema.
0: Ai, a veure, vull a veure.
2: A l'Hisenda Pineda i Àngel Llàcer.
0: Què passarà?
2: Hem d'estudiar la nostra vocació o una carrera que sabem que ens faci guanyar diners.
0: Ah, que interessant. I més en aquests temps que corren.
2: Ui, tant,
0: bona
2: ui,
0: pregunta,
2: tant.
0: Veurem també què diuen els oients.
2: Ah, exactament. Després a les 11, entrevista a Joan Dausà.
0: Home!
2: I les recomanacions del cap de setmana, i ja està, els temes pendents, el concurs pendent per guanyar 200 euros, i cap de setmana.
0: Pobre
2: ja
0: Joan, inevitablement, sempre que me'l trobo de cara, m'imagino Joan Dausà el dia que es va llançar, que es va tirar a l'escenari a Madrid.
2: Per un dia que va caure, pobre.
0: Per un dia que va caure, però aquesta imatge és memorable, segurament, potser. Deusà ho torna a recordar aquest matí a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, arrencant els matiners d'aquest divendres. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada és notícia la cantant i actriu Ariana Grande.
0: Què ha passat?
3: Està molt enfadada amb el compte oficial de la Casa Blanca a TikTok. Jo no sabia que tenia un compte oficial a la Casa Blanca.
0: La Casa Blanca té de tot.
3: Doncs mira, ho expliquem. Resulta que fa dos dies aquest compte, que bàsicament és una eina de propaganda de Donald Trump...
0: No m'ho diguis, quina sorpresa! Pensava que era una cosa més... més polite, més...
3: Doncs no, absolutament. Bastanta porqueria. Va penjar un vídeo per enaltir les bondats de la seva política antiimmigració, en què apareixien agents federals detenint i emmanillant persones mentre sonava aquesta cançó. La cançó es diu Bye, és a dir, adeu, i il·lustra com es va fent fora del país els migrants que no tenen els papers en regla. Algú ha advertit Ariana Grande, que ha entrat a TikTok i ha escrit un missatge als comentaris d'aquesta publicació on demana a la Casa Blanca que no faci servir més la seva música en els seus vídeos, especialment si, com és el cas, mostren una actuació que defineix com a bàrbara, inhumana i atroç. A més, segons l'agència Reuters, l'equip de la cantant està estudiant com aconseguir que la cançó sigui retirada d'aquest vídeo. De moment, ho hem comprovat ara fa un moment, i continua allà mateix amb la mateixa cançó. El compte de TikTok de la Casa Blanca també li ha respost, ha vist que era Ariana Grande, i ha respost, li ha dit que defensen, continuaran defensant la seva política migratòria, i ha afirmat que el que és bàrbar, inhumà i atroç són els immigrants que han comès delictes greus contra ciutadans nord-americans. És a dir, que no tiren enrere. Ariana Grande sempre s'ha mostrat molt crítica amb la ideologia de Trump i fins i tot públicament ha criticat el dirigent de la Casa Blanca.
0: A més a més, és que és increïble perquè des de la Casa Blanca defensen la política d'immigració de Donald Trump i el que està criticant Ariana Grande és que utilitzin la seva cançó. És a dir, que la Casa Blanca tira cap a un costat i l'altra va cap a l'altre. Però molts artistes, al llarg de la història, s'han mostrat contundents i, sobretot, prohibint que les seves cançons s'emetin en campanyes electorals.
2: Sí, ha passat aquí, amb Vox.
0: Exactament. Sí. Vull dir que hi han hagut altres casos. Esperem, doncs, que la Casa Blanca no faci com sempre, que és el que li dóna la gana, i li faci cas a Ariana Grande.
3: De moment ho està fent.
0: Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives com la que han tirat endavant a diversos hospitals de Malawi, un dels països més pobres de l'Àfrica. Es tracta del projecte Impala, un sistema de monitorització amb intel·ligència artificial per detectar de manera prematura el deteriorament dels pacients hospitalitzats i reduir així la mortalitat infantil en centres sanitaris que no tenen gaire recursos. Tot plegat per donar un cop de mà a metges i infermers i que així puguin actuar abans que sigui massa tard.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 12 de juny fent els matiners a Catalunya Ràdio. Acabem d'arribar a un quart de sis del matí i volem saber a aquestes hores, Marta, de què parlarem poc.
5: Doncs com que ja tenim el Mundial en marxa, volem parlar de tots els looks que té la selecció espanyola en aquest Mundial. Es veu que tots estan reunits a la Baylor School, això és a Chattanooga, als Estats Units, a unes instal·lacions que són moderníssimes, tenen 280 metres quadrats, hi ha un camp per entrenar, un camp de tennis, un gimnàs que es veu que és impressionant, i totes les parets del gimnàs es veu que estan embolicades, no?, de lemes molt motivadors a totes les seves parets. Tipus, les grans coses no estan fetes per una sola persona, sinó per un gran equip, o no hi ha drecera per la grandesa, sinó que es construeix amb sacrifici i se sosté amb el cor. Tot això per acabar motivant a tota la selecció. També hi ha una piscina olímpica, un camp de bàsquet i un camp de golf, perquè es veuen que ningú té idea de jugar a golf, però tenen aquest camp de golf. Aquest centre educatiu, per cert, la matrícula costa entre 30.000 i 80.000 dòlars.
0: Doncs amb el que costa la matrícula ja pots estar motivat, fill meu, perquè entre 30 i 80 mil euros com per arribar allà i dir que no tens ganes de practicar esport.
5: Com per quedar-te a l'habitació.
0: No, Lara, tu què penses?
6: Jo estava mirant la notícia.
0: És que...
6: No, és que hi ha una frase que la tinc mal escrita i ho estic reescrivint.
0: Molt bé, estàs preparada, doncs?
6: Sí, estic preparada.
0: Veus? Concentrada.
6: Ara m'has exposat. De molt mala manera. No. De molt mala manera,
0: no sé
6: Xavi.
0: No sé què està fent. Estimada Lara, amb quina bona notícia engeguem al matí?
6: Val, doncs ja està tot preparat
0: quan vulguis,
6: al Pirineu.
0: Quan vulguis.
6: Ja està tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Des d'avui fins al 26 de juny, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària catalana. La preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa. A Isil, per exemple, al Pallars Sobirà, les deixen a la intempèrie, a sol i serena, per encendre-les el dia de la revetlla. Ens ho explica una de les veïnes del poble.
7: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a assecar, uns dos mesos abans, més o menys.
0: Doncs vinga, quina meravella, tot preparat al Pirineu, com ens estava dient la Lara, per aquest tret de sortida del calendari de la Festa de les Falles. I Lot Serra, que el tenim per aquí. A veure què ens explica avui Lot, perquè és una persona eclèctica a l'hora d'explicar-nos alguns motius per saltar del llit. Lot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar la Vall de Núria, patrimoni del país. A més, ahir es va inaugurar el Mirador del Llac, una plataforma de més de 34 metres de llarg situada al Camí de les Creus i al costat de l'Observatori d'Ocells. L'entramat metàl·lic de terra genera una sensació de buit per gaudir encara més de la vista. Arribar-hi és prou assequible per als menys caminadors. El temps a peu des del santuari fins al mirador és d'uns 10 minuts.
0: A Ai, per cert, ara que obrim la revista del cor, fem una mica de safreig dels matiners, perquè hi van enviar un missatge, un oient que ens escolta cada matí, que es diu Anna Miralles, que més enllà de felicitar-me pel meu aniversari, va dir cada matí us escolto i m'encanteu, equipàs que tens, em feu sentir com si jo també fos una amiga més, i és meravellós començar el dia així.
5: Ai,
0: felicitats pel programa.
5: Que bé!
0: Doncs escolta, gràcies. Molt bé, Miralles, gràcies
5: molt
0: també
5: bé.
0: Per seguir-nos cada matí.
5: Bon dia.
0: I per despertar-se, per despertar-te, en aquest cas, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè toca saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, batega amb Anabel Pantoja, perquè el papalleu 14 resulta que passarà pel poble on viu ella, Gran Canària, que es diu Arguineguín. La influencer i neboda d'Isabel Pantoja està emocionadíssima i així ens ho ha mostrat al seu Instagram.
9: Bienvenidos a Arguineguín. Es mi pueblo, aquí vivo yo. Y el papa, León, viene aquí. Sí, sí, que viene aquí, que te lo digo yo, y ahora te voy a llevar por donde él va a pasar, por este cartel. Tanto es así que va a entrar por aquí y va a dar la vuelta a esta rotonda. Es historia de Arguineguín y por aquí va a entrar León 14. Bajando la rotonda, están en liquidación en Muebles Baez, que si quiere se puede parar y comprar su mueble. Va a pasar por negocios locales. Estamos haciendo lo que harían los guardaespaldas. Los guardaespaldas irían por aquí andando como estamos andando nosotros. También se pueden parar en restaurante Mamá Carmelina y tomarse una ropa vieja. Ya os digo yo que el papa se queda aquí a vivir. Vamos, la pena que me da que la tienda de mi amiga Davina está a 3 metros. Podría
0: escolta,
9: m'agrada,
0: m'encanta Isabel Pantoja en aquest vídeo que ha publicat a través de les xarxes socials fent bandera, que sempre n'ha fet, d'on viu, d'Arguineguín. A veure si aconsegueix veure el papa, que s'emocionarà.
5: Home, ui, tant. Home, plorarà. Clar. Si fos Setmana Santa.
0: Per favor, necessitem més d'Anabel Pantoja. I alerta, perquè el cor també batega. Oh, oh, oh, oh, oh. Perquè...
5: A més, avui he triat una cançó nova, perquè precisament... No
10: perquè no digués culo.
5: Culo. Però ja,
0: Jo Bat Giel i culo, sempre. A veure, què passa amb Bat Giel?
5: Doncs no sé si us havíeu fixat, però Bat Giel a l'Instagram tenia el nom artístic i després el Pussy que mana. Això fa molts i molts anys. Doncs bé, ara s'ho ha tret i ella mateixa ha explicat que bé. Ai, que bé.
0: Oh,
5: perquè és una entrevista.
11: Muy explícita y muy con mis propios recursos y era un proyecto muy autogestionado y yo no tenía mucho asesoramiento de no hagas esto y yo me puse ese nombre tan explícito que ahora 10 años más tarde con 29 años como con 1000 oportunidades que he tenido y como cuando estoy viendo realmente el alcance de mi proyecto y hasta dónde puedo llegar siento que hay veces que tener esa palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
0: Sembla que parli amb autotune, Bat Giel.
5: Sí, és que té com un to de veu, una cadència.
0: Que
5: sí,
0: jo
5: sí.
0: Entenc que estava, devia fer connexió...
5: Sí, era online.
0: Video WhatsApp o una cosa així.
5: Video WhatsApp m'agrada molt.
0: L'escolto constantment amb autotune, sempre, sí. A Bat Giel. No para de guanyar punts cada vegada que...
5: Molt bé, ha madurat amb això.
0: És una meravella. Jo sí. Ja sóc fan absolut de...
5: Jo també, cada vegada més.
0: De l'Alba Farelo, sí, senyor. I també som fans dels sons que ens deixa la ràdio.
5: Sí, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva per parlar del Mundial de Futbol, que
0: no
5: ahir va començar a Mèxic.
12: Ah. Em desperta un cert disgust per tot el que és geopolíticament parlant, no? Vull dir, al final veig la figura de Trump allà que vol ser tan protagonista i que ja ha començat a fer de les seves envers, doncs, el millor àrbitre d'Àfrica, no? Per exemple. L'han fet fora, el van tenir 11 hores a l'aeroport. El capità d'Iraq, també. No, són aquestes coses que m'allunyen una mica bastant del Mundial perquè s'allunyen molt del futbol.
0: El Mundial ha de durar molt, no?
5: Ui, moltíssim.
0: És llarguíssim, no? Perquè inclús Maiol Roger em va dir que a ell se li faria llarg el Mundial.
5: Pues imagina't.
0: Si Maiol Roger diu que això pot ser llarg, tenim aquí quant dura el Mundial, Oriol? Un mes dura? Un mes. Oriol.
5: Però ja estarem de vacances.
0: Ah, mira, ara el Maiol també m'està escrivint, sí. A fondo, diu. Bueno, només llegeixo a fondo. Sí, digues, és broma. No sé què m'estàs dient, Maiol. És que m'escrivint. 7 minuts, 6:15.

0: Déu meu, i el Roger d'aquests 7 whatsapps que m'ha enviat de cop, que acaba de marcar ara a República Txeca.
1: Ai, mira.
0: Per aquells que ho esteu seguint, i que durarà 39 dies.
1: Déu-n'hi-do, sí. Més d'un mes, tu.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ànims. Tenim mundial, sí, ànims per tots. Estem escoltant la música de Radiohead, Marta.
1: Sí, perquè un dia com avui Radiohead va frustrar un intent de xantatge publicant 18 hores de música del seu àlbum a OK Computer. Uns pirates informàtics es veu que havien robat cintes d'algunes sessions de gravació i exigien 150.000 dòlars per tornar-les. I el grup, doncs, en lloc de queixar-se o ignorar-ho, el que va fer va ser contraatacar publicant tota la música durant 18 hores, també. I els beneficis, doncs, van anar a parar a un moviment que es diu Extinction Rebellion, que és un moviment d'activistes pel clima.
0: Tenim unes setmanetes amb Astrocat que ens diuen que anem amb prudència, a poc a poc, bona lletra, ens ho han anat dient al llarg d'aquests dies. No sé si avui serà diferent, perquè posem punt final a la setmana. Tot una setmana intenseta amb la visita del papa, que no sé si el papa haurà aconseguit també alinear els astres, saps que...
1: Sí, jo crec que sí.
0: Esteu preparades o no? Doncs vinga, a veure què ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Arribem el divendres amb la lluna a taula i això ens demana una cosa molt clara. Baixar el cos, menjar bé, anar més a poc, tocar de peus a terra i buscar petits plaers que ens retornin calma. I atenció, perquè aquest cap de setmana Venus entra a Lleó. L'amor, el desig i la creativitat agafen més foc, més joc i més ganes de brillar. Així que el consell astrològic d'avui és: cuideu el cos, però no us apagueu el cor.
1: Oh,
0: difícil.
1: Bueno.
0: Elles estan contentes perquè totes dues són lleó.
1: Ha dit lleó i la Lara i jo ja estava.
0: Doncs vinga, hem de cuidar-nos, però no deixar apagar el cor.
1: Pues està bé. A mi m'agradaria ja que tot s'incendies i ja està.
0: Home, Marta, per favor.
1: No, que tot... Nosaltres...
0: És el món que s'incendies, el món en general.
1: No, nosaltres, cadascú de nosaltres.
0: Que ens enseguéssim el nostre foc intern, vols dir, eh?
1: Que tanta calma, jo ja m'avorreix.
0: Bueno, però després no dorms bé.
1: No, ja, però bueno, tu...
0: Demanen calma.
1: És el que n'hi ha.
0: Qui bufarà espelmes avui? Ai, Mario Vaquerizo, no? Mario Casas,
3: no,
0: potser?
3: No, Mario Casas. Segur que celebra com cal que arriba als 40 clavats. Avui també fa anys de directora de cinema i actriu Iciar Bollaín, que bufa 59 espelmes. Més celebritats que avui fa anys, com la model i actriu Adriana Lima, avui celebra els 45, tot i que els porten molt bé.
0: Sí.
3: I per últim, però no per això menys important, també li diem anys i anys per molts anys a la fantàstica cantant Rosalén, que avui, com Mario Casas, també arriba als 40 anys. Amunt els cors, que és divendres i toca celebrar que sumeu un any més, i això és sempre una bona notícia.
4: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Per cert, també aquells que ens escolteu en emissió conjunta a través d'ICAT, com fem cada dia per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. D'aquí uns moments recordem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió d'aquestes últimes hores. El Tot és molt de TV3 va voler parlar amb els veïns de la Sagrada Família per saber com havien viscut aquesta benedicció i sobretot la visita del papa Lleó XIV per culminar la benedicció de la Torre de Jesús, i també algunes enquestes interessants de Som Eva. Abans, per això, alerta, perquè és una d'aquelles cançons que segur que us sonarà, però és una col·laboració ben especial. El cantant i raper Alfa va transformar, i de quina manera, l'èxit de Manu Chao, Me Gustas Tu. De fet, el propi Manu hi va col·laborar i l'experiment no els ha pogut sortir més rodó.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem les protestes anti-immigració que s'estan produint a Belfast. I Albert Om ens portarà 5 lliçons que ens ha deixat la visita del Papa. Francesc Garriga segueix buscant el poble més feliç de Catalunya. A la tarda, avui visitem Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, Maica Navarro ens durà l'última hora dels tirotejos que hem viscut a Barcelona. I també conversarem amb l'actriu Aina Clotet després de triomfar a Cannes en Viva. A l'Eclipsi coneixerem les nits de la coach en comunicació Andrea Vilallonga.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Molt bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: M'informa Maiol Roger que empata Corea.
3: Empatat, sí, ara mateix.
2: Molt bé.
3: Un gol molt bonic, per cert.
2: Sí?
3: Sí.
2: Estava veient aquí ara la repetició.
3: Retall, ha aixecat la pilota per sobre el porter, molt macos.
2: Els que esteu pendents del Mundial ja ho sabeu. Empata Corea. Benvinguts i benvingudes al divendres 12 de juny amb l'Àlex Bosch. Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump fa marxa enrere i suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran.
3: Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es firmarà l'acord de pau.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
2: Sigui com sigui, els mercats celebren que s'hagi posat fre a les hostilitats.
3: Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques anoten guanys clars a aquesta hora. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga uns 89 dòlars, gairebé 5 dòlars menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà.
2: I atenció als que teniu hipoteques, perquè la guerra a l'Iran us pot començar a passar factura.
3: El Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Els ha pujat un quart de punt, fins al 2,25%. Això encarirà les quotes hipotecàries que es revisin a partir d'ara i encarirà també el crèdit. L'objectiu del BCE és rebaixar la inflació provocada pel conflicte, però alguns analistes no ho acaben de veure clar. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
5: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
2: I, per cert, ja sabem com valen les joies que Zapatero tenia guardades al seu despatx.
3: Són les que li van confiscar durant l'escorcoll de la UDEF al seu despatx en el marc de les investigacions pel cas Plus Ultra. Segons la joieria, que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional, tenen un valor, atenció, d'1,3 milions d'euros, molt per sobre del que havia dit el portaveu autoritzat a l'expresident espanyol. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i també a regals de viatges.
2: La causa que afecta Zapatero i el cas Leire Díaz ja passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
3: El PSOE cau 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals ara. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo s'acosta només 4 punts de Pedro Sánchez.
2: I també continuen buscant el noi de 16 anys que va desaparèixer al Mar de Roses.
3: Anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells. Se'l busca des de dimecres al vespre i ahir a la tarda van trobar la seva moto volcada en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
2: Avui entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger.
3: Són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, tots els països comunitaris que vulguin construir ja tindran cobertura legal per fer-ho. El govern espanyol s'oposa a la creació d'aquests centres i així ho ha fet constar en una declaració enviada al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les.
2: Ahir, precisament, el Papa va fer una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la tragèdia migratòria.
3: Lleó XIV ho va dir des de Gran Canària, on va arribar ahir després de la seva visita a Catalunya.
6: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
2: Aquí, per cert, encara ens preguem els ulls meravellats per l'impacte internacional de l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: La il·luminació de la torre i els drons configurant la cara d'Antoni Gaudí ja s'han convertit en un record inesborrable. Més de 3 milions de persones ja l'han vist a l'especial La Torre del Cel, de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl, ho explicava Igor Cortadellas, creador de l'espectacle.
7: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització. Tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri, el balanç, sabent que el clímax és que encenem una creu.
2: Jo ahir a la tarda me'l vaig tornar a mirar una altra vegada.
3: Realment espectacular.
2: Aquests 11 minuts,
3: un gran anunci,
2: una meravella. Sí. No només de la benedicció del papa, sinó també d'aquesta Barcelona moderna al món, que et recorda, com tantíssimes altres vegades, les grans imatges que ens deixa una ciutat com Barcelona.
3: Que sàpigues que continua l'empat, eh?
2: Ah, continua l'empat, eh? Anem informant, per favor, que vaig obrir la pantalla, però moltes vegades estic al directe i no ho puc seguir tot. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara, bona setmana.
2: Passen 5 minuts a 6:45 del matí. Marc Curado, molt bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
9: Bon dia.
2: Aquestes hores del matí, com d'ull a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris, va?
8: Avui, per primer cop, Canalies en molts dies, amb molts més noms propis que no només el del papa Lleó XIV, comparteix protagonisme, per exemple, amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants i de l'Ara, que recull les paraules «la dignitat humana no té passaport». També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no se'n fa ressò en portada d'aquesta visita del papa Lleó XIV a les Canàries.
9: El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico. Un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo.
8: Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat l'UCO a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta també l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat.
9: I per acabar, el rei de les portades avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i també al Mundo. Instantània de Shakira a l'Ara i al Mundo.
2: I avui editorials sobre el viatge del papa i també sobre els tipus d'interès.
9: La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó XIV sobre la immigració al port d'Arguineguina, a Gran Canària.
8: La Vanguardia destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
9: I afegeix que el viatge del papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
8: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
9: Subratlla que el missatge del papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, que és un pilar bàsic de la Unió Europea, que ara està en perill per l'auge de l'extrema dreta.
8: En l'àmbit econòmic, el país es fixa en els riscos d'una pujada de tipus d'interès després que el Banc Central Europeu el situés en el 2,25%.
9: El rotatiu de Prisa exposa que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil, a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
8: El Mundo, en canvi, justifica la decisió del BCE que es pren per frenar la inflació.
9: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
8: Per la seva part, l'ABC també defensa l'aposta del BCE per apujar els tipus i diu que ha estat una decisió difícil.
9: El rotatiu de Vocento reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
8: I canviant de tema, El Periódico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
9: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
2: Per cert, els que esteu seguint el Mundial, us anem explicant tot el que va passant al llarg d'aquestes hores del matí. Hi ha hagut un gol de la República Txeca, però que s'ha anul·lat. Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia. A mi em va bé un 1-1, que tinc això a la porra.
2: Ah, sí? Sí. Has fet porra?
10: Sí, la de la ràdio.
2: Ah, molt bé.
10: Sí, a veure. No, no en té massa de res, però escolta, no? Anar posant allà a veure.
2: Encara faràs sort.
10: Ja t'explicaré.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
10: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
2: No ho sé.
10: Sí, correcte.
2: A veure,
10: sí, sí.
2: On som, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de veure? Ah, ho hem de buscar aquí?
10: Ho hem de buscar aquí.
2: Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta, no us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador, no us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant, per tant, escolta, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes, sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar. Però aquí, a veure, Marc, digues, què passa? Marc, però parla, no em facis gestos.
10: Saps què passa? Jo t'ho explico i ja està.
2: No, ja està, ja ho tinc. A veure.
10: A veure.
2: És que, a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat? Ara sí?
10: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials.
2: M'estàs agafant el micro?
10: T'estic agafant el micro.
2: Però posa't el teu, no et preocupis.
11: Torna el teu.
2: Ah, ho has de veure.
10: És que si no, no ho veig.
2: Molt bé, va, que va.
10: Però escolta, no un poble res. De Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per al risc d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta de la mitjanit en punt. Ho veiem al diari Fonesa, que recull que la decisió ha generat polèmica per ecologistes d'acció i de veïns que

0: posa en risc l'accés als infants a la cultura. Recordem que és aquestes denúncies que fan, aquesta pressió que fan al professorat, que suspenen colònies i sortides, doncs bé, denuncien que ja hi ha 48 funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que supera els 34.000 euros, o recull el cria.cat.
1: Gol de Corea!
2: Ah, mira-la ella!
3: Estava esperant el moment.
2: Perfecte, perfecte. Gol de Corea, sí, sí, que ho estem retransmetent en directe, exacte. Gràcies, Marc. I per què és notícia Salou?
0: Doncs pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el diari Més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, i això sí, molt secretisme, centenars de curiosos els van aplegar a veure la gravació.
2: Vinga, recupero el meu micro. Gràcies també, Sílvia Solanes, Marc Jurado. Avui comencen... Vaja, és el punt de partida d'uns dies de molta calor.
3: Sí, exacte. El temps cada cop serà més estable, a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà sorellat amb núvols inofensius al matí. A la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu, màximes de fins a 33 graus. Dissabte de sol i diumenge reactivaran alguns ruixats de tarda al Pirineu.
2: Pràcticament en 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Amb la Marta Viana també repassem alguns apunts culturals. Arrenquem, Marta.
4: Vinga, avui dia gros al lliure, on Julio Manrique presentarà la nova temporada a Marcada. Recordem, pel 50 aniversari de la institució, per tant, molt pendents de tot el que es faci i que us anirem explicant aquí als matiners. Dit això, avui és divendres i, per tant, toca parlar de música.
5: Veus a la sorra i al mar... Jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
4: Comencem amb Joan Dausà, que avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 del matí i que estrena música i videoclip. Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa'l al disc, un tema que fa en col·laboració amb Mama Duixa i que surt d'una broma amb les seves filles, tal com explicava a les xarxes.
6: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa'l al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'hi has fet a la Valentina. I la veritat és que es van anar fent gran i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
4: Qui també treu música nova és Olivia Rodrigo. Avui publica nou disc, ja va avançar algunes cançons d'aquest disc la setmana passada, que recordem va actuar al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa.
2: I avui, per cert, també dia gros a Vic. Home, clar, si torna el Cabró Rock.
4: Clar, avui comença aquest cap de setmana amb 24 artistes de tot el panorama musical català, entre ells Oques Gràcies, La Gossa Sorda o Joan Dausà, que també actuarà al festival, on s'espera que hi vagin 60.000 persones. I si voleu un altre pla més tranquil per aquest cap de setmana, doncs tingueu en compte que comença Terrats en Cultura, una proposta de música, teatre i dansa que es fa en 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i ens en parla la Lola Armadas, que és la directora de Terrats en Cultura.
7: Encetem la 14a edició de Terrats en Cultura, una proposta que porta el teatre, la dansa i la música als terrats de Barcelona i de l'Hospitalet, i on podreu gaudir d'una experiència escènica única. Afanyeu-vos, ja podeu adquirir la vostra entrada a terratsencultura.org, en la qual podreu gaudir d'aquest espectacle i una consumició inclosa. Ens veiem als terrats.
2: I a aquestes hores del matí movem el dial 32 anys enrere. Guillermina Mot, al seu programa Al cap dels anys, alerta, entrevistava un 13 de juny del 1994 el mític i inoblidable Pepe Rubianes. Una conversa amb moments imprevisibles que sonaven així.
8: Tu sempre has dit que molts actors d'aquí, si haguessin nascut a altres llocs, doncs serien grans estrelles. És veritat o no?
9: Home, por supuesto.
8: Que això és un problema.
9: Sí, sí, estoy segurísimo de que un actor de la talla de Fernando Fernán Gómez, de Agustín González, dels grans mestres, ja que tenen una edat, penso que aquesta gent, si haguessin nacido en Oklahoma o en Alabama o en New Jersey o en Massachusetts, home, aquests tios serien figures de la talla d'un Marlon Brando, d'un Montgomery Clift o de... en fi, del...
8: Sí.
2: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Londres és una hora menys, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
10: Good morning, matiners. Tot a punt pels voltants del Palau de Buckingham perquè demà s'hi celebra la desfilada de l'aniversari del rei, que tot i que l'aniversari de l'actual Carles III és el novembre, el 13 de juny és la data oficial del monarca britànic. Més de 1.400 oficials i soldats desfilen pels carrers de Londres vestits amb totes les gales que us

0: Podeu imaginar, amb ells 200 cavalls i més de 400 músics que toquen a l'uníson marxes militars. Abans que surtin, el rei, amb la seva expertesa, revisa una a una les unitats i els hi dona el permís per sortir. L'aniversari oficial del rei també se celebra a altres països de la Commonwealth, amb grans celebracions institucionals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Londres, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Això a Londres, però aquí a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger.
2: Que ens portarà a Washington per parlar de l'alto el foc o no a l'Iran, aquest acord que diu Trump que ja està gairebé fet, però diu Teheran que encara no. També anirem a Belfast, on sembla que hi ha hagut una nit tranquil·la després de tota la setmana d'aldarulls. En parlarem també a l'Àgora amb Sergi Pardos, que és assessor en migració del govern britànic. Després analitzarem la visita del papa, el que ens ha deixat amb l'Albert Om, que sempre té una mirada, tant, ja saps, que ben lúcida. I el dilema, si hem de triar la vocació o una carrera que sapiguem que ens porti a guanyar-nos bé la vida.
1: M'encanta, m'encanta. Perquè segurament, estava pensant quan ho has dit a primera hora del matí, que això dependrà molt també de quina generació visquis.
2: Exactament. Eh? Mira, jo vaig tenir aquesta conversa amb el meu pare, que em va dir, ostres, vols dir que has d'estudiar periodisme? Que en un moment en què no hi havia feina, bueno, gairebé com ara, i li vaig dir, ostres, ja que he d'estudiar 4 anys, doncs m'agradaria estudiar el que vull. I després ja triaré una feina que hagi de fer. I ell va acceptar pagant-me generosament la carrera. I mira,
1: gràcies, aquí,
2: i agraït, home, i tant, sempre, sempre. Escolta'm, després farem la taula de recomanacions del cap de setmana. Abans, entrevista Joan Dausà, que ja sé que penses tu sempre a la caiguda, i acabarem amb una mica d'humor amb els teves pendents. Hi ha el concurs pendent, 200 euros que es repartiran.
1: Ai, que
2: avui.
1: Bé, que bé, que bé, que bé.
2: En aquest estudi de Catalunya Ràdio.
1: Això no serà a partir de les 6 del matí, però a aquestes hores toca afinar la vostra intuïció perquè arriba la dada, Maiol. A veure, Maiol, Saralies preparats.
2: Saralies.
1: Clara i Marta preparades.
2: Sé que esteu inquiets pel Mundial, també. Ui. Sé que esteu inquiets pel periple del papa, que ara està a les Canàries, sí. Per tant, va, vinga, va, una última dada del papa. Va, va.
3: Viaje con nosotros si quiero gozar.
1: La, la, la, la, la, la. Vinga, què passa avui?
2: I en concret, quants quilòmetres va recórrer en el seu papat el papa Francesc?
4: Uf, molt, perquè va anar a molts llocs. Viatjar molt, aquest.
1: Més milions? Sara, milions? Aneu pensant, eh?
2: Va fer 47 viatges internacionals. Va, us dono una pista.
1: Milions.
4: Milions? 500.000.
1: 500.000 quilòmetres? Jo diria, que un milió.
4: 700.000. Ni xitxa ni limona.
2: Doncs el premi avui se l'endú Marta Viana.
4: Yeah! Sempre igual.
2: Perquè el papa va viatjar un total de 469.770 quilòmetres recorreguts. Menys, també per temps de papat, que Joan Pau II, el papa viatger, que va fer 104 viatges i va fer 1.167.000 quilòmetres recorreguts. El papa Lleó en porta 30.
1: No, gens malament, eh?
2: 30.000, perdona, 30, no, 30.000, perquè 30...
1: Gens malament. Sí, sí, ja ara estem, piquen aquí ja els que surten de la discoteca, no?
4: Sí, el Ricard ens
1: tenim una discoteca aquí al costat, i ara surten...
4: Mira, el Ricard els està renyant.
2: El Ricard els està renyant, els ha demanat perdó. Ah, vale, perquè esteu treballant. Sí. No els està renyant, els està donant les cares.
4: No, els està dient que es comportin.
2: Treballant
1: els ulls caiguts.
2: Mira. Veniu.
4: Diu ara,
2: ell porta un cafè.
4: Mira, diu que passi.
5: Mare meva.
2: No els sentim, bueno. Van una mica perjudicats.
1: Van una miqueta begudets.
2: Clar.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Alguns que se'n van a dormir, que ens piquen aquí com si fossin floquet de neu a la Diagonal Beethoven, que està molt bé perquè van com picant.
4: És com un aquari, això.
1: Que puguin deixar una coseta, una almoineta, una cosa, no?
4: Cacauets. Si sembla.
1: Tornem d'aquests moments.
6: Catalunya
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Leire Díaz, bon dia.
9: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
7: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
9: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Jordi, bon dia.
10: Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
11: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
1: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara.
7: Que té la penya.
12: Quina il·lusió.
7: M'he engreixat una mica.
12: No, estàs boníssimo, Ricard. No. Ets un referent, tens actualitat.
8: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
8: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
14: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia.
5: A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
8: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, El Matiner. Amb Xavi Canalies.
14: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
1: Sorprèn-me.
14: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
1: Sí. Ah,
14: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Ahir quin dia era... Ahir quin dia era... 10 de juny.
1: 10 de juny, que
14: avui som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba, descordar
1: el puny. Doncs vinga, a despullar-nos! Vinga, va, que pràcticament en 8 minuts arribem a les 6 del matí. Avui he de dir-te que no fa gaire dia despullar-se, perquè els que sortiu ara mateix de casa veureu que han baixat les temperatures, per tant, abrigueu-vos una mica. Hi ha una mosca aquí a l'estudi avui.
4: Avui aquest estudi...
1: Aquest estudi avui està entre una cosa i l'altra.
4: Per entrar, jo us he vist, tu, ara Solanes, he jurat cridant gols de Corea del Sud.
1: Mica, aquí, que això no estava d'això. Bé, és igual, però és divendres, no passa res. A veure, oi, és que t'agobies també, Marta, amb els efectes de so t'agobies, amb la música t'agobies. He dormit poc, m'ha picat un mosquit. És que, Marta, que és divendres.
4: No, perquè em recorda el trauma.
1: Quin trauma?
4: El de no dormir avui.
1: Ah, bueno, però hem d'avançar. La gent tampoc no en té culpa d'això. Traieu-li a la mosca aquesta, el mosquit aquest. Repassem alguns moments de la televisió, ara que ja hem acabat amb aquest mosquit, perquè alguns veïns de la família, de la Sagrada Família encara estan de ressaca amb la visita del papa Lleó XIV. I aquesta és algunes de les coses que li van comentar a l'Helena García Melero després d'aquesta visita del papa.
15: Molt emocionant, va ser molt espectacular i és únic al món que avui dic. Estic molt, molt orgullosa de poder estar aquí.
16: Creo que esto abrió puertas a los corazones. A los corazones entre vecinos, entre ciudadanos, seamos de donde seamos, es una puerta abierta que tenemos aquí en Cataluña.
17: Va ser molt bonic. D'altra banda, clar, té tots els problemes de carrers tallats, la gent...
18: Aquests dies no, és cada dia. Això no és d'aquí, és de fa temps ja. I ara, a partir d'ara serà pitjor, em penso, eh? Serà bastant pitjor. Pues ho vivim com podem, és allò que dius, perdó, passi, perdó.
1: El que és políticament correcte, del tot es mou, Helena García Melero a TV3, a la part més incorrecta de Som Eva, que va voler preguntar si algunes frases que els hi proposaven a la gent que es van trobar pel carrer les havia dit Rosalia o el papa.
19: Qui ho ha dit, la Rosalia o el papa? Només Déu pot jutjar-me. Només a ell li dec obediència.
20: La Rosalia.
21: Massa religiós, no?, com vau dir la Rosalia.
20: Rosalia.
22: Perquè Déu no jutja a ningú.
19: Correcte. Aquesta és difícil, eh? Patinaki, chiquenteriyaki, tu gata quiere maki, mi gata... En Kawasaki.
22: Això és una cançó, no, de la Rosalia?
19: La resposta, evidentment, és correcta. Sí, és la Rosalia. Primer estimaré el món i després estimaré a Déu.
22: Aquesta estic dubtant, eh?
19: Està ben pensada, no?
22: Sí, la Rosalia, sí, no?
21: Vaig a dir la Rosalia.
23: El món és la creació de Déu, sí, que el papa, jo crec.
19: Incorrecte, la Rosalia. Tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural.
22: Sona del papa.
20: El papa.
19: Bàsicament està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia. Efectivament és el papa, sí, correcte.
1: I en el més enllà també Som Eva, un dels altres temes indiscutibles d'aquesta setmana és la selectivitat. Ja sabeu que per molts estudiants la CLE pot ser molt dura, però hi ha algunes recompenses que no fallen. Han preguntat què faran al seu temps lliure entre estudi i estudi.
24: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
25: Una palla.
24: Claríssimament.
25: Sí.
24: Cada quants temes?
25: Un parell.
24: Un parell de palles o de temes?
25: Dels dos.
26: Li dono de menjar a les meves vaques al High Day, però a full, en plan, a tot. Faig totes les meves tasques i després ja em fico a estudiar un altre cop, saps?
27: Si estic amb amigues a una biblioteca, doncs sortim i parlem. Gràcies de la uni, de gent, que veiem.
24: Que aneu a fitxar.
27: Sí.
28: Jo estudio a la meva nòvia i, doncs, no estudio molt, la veritat.
24: Però entre tema i tema, quina recompensa et dones?
28: Això no puc dir.
24: Com que no pots dir?
28: No puc dir. Falta l'altra part.
24: Però jo el que faig és que em dic, tu, fins que no t'acabis aquestes cares, no pots anar a pitjar.
29: Ei?
24: O sigui, m'estic morint, potser, però dic, no, és que he d'acabar d'estudiar.
29: Ja sabeu, si voleu estudiar, aneu a pitjar. Ja està.
24: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
0: una palla.
1: És que de veritat, la gent...
4: Se ve boníssim.
1: Vosaltres també fèieu això que estava dient una d'aquestes noies? Que
4: jo,
1: no
4: feia molt, sí, jo feia molt els reptes aquests, saps? De fins que no em sàpiga això, no faig aixeco. No sé què. Sí. No m'aixeco, no. Sí. Total, o no em dutxo, eh? O sigui,
1: objectius,
4: jo
1: no? Objectius per acabar d'estudiar,
4: sí,
1: està bé, això.
4: Reptes.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, va, que estem fregant ja pràcticament les 6 del matí. D'aquí uns moments parlarem amb alguns dels matiners que a aquestes hores ja esteu desperts i que teniu ganes d'explicar-nos precisament què feu desperts a aquestes hores del matí. També acabant la setmana amb tots vosaltres, una setmana intensa, amb aquesta visita del Papa i també dels estudiants de selectivitat. Tinc per aquí el Cordomí, per cert, el tinc per aquí. Eloi!
2: Sí, bon dia.
1: Què tal? Escolta'm, com has viscut tu la visita del Papa?
2: Mira, amb sorpresa, perquè la veritat és que ni fu ni fa, però a mesura que he anat veient coses, vaja, per la tele o escoltant la ràdio, tot això, he percebut una certa emoció en el sentit doncs, de veure que, ostres, un símbol de Catalunya, com és Montserrat, com és la Sagrada Família, que hagi tingut aquest ressò i aquesta projecció, m'ha emocionat, sincerament.
1: Mira, veus? No esperava menys de tu. Doncs a veure què ens explica l'Estel Anglada, per ser aquest matí que ens ha trucat. Estel, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Com estàs, Estel?
3: Bueno, pues aquí, treballant.
1: Et veig una miqueta baixa de moral.
3: Bueno, és divendres i ja es nota, l'energia ja costa seguir la setmana.
1: És que aquestes hores del matí entenc que tu et despertes aviat, Estel?
3: Sí, sí, jo vaig cap a Mercabarna a les 2 del matí.
1: A quina hora?
3: A les 2:30, surto a Mataró i estic allà i vaig cap a Mercabarna.
1: I fins a quina hora hi som treballant, Estel?
3: Digue'm?
1: Fins a quina hora estàs treballant?
3: Fins a quina hora? Pues sobre les 2, les 3, plego. I faig una jornada guai.
1: Molt llarga la jornada. De dilluns a divendres, Estel, també o no?
3: De dimarts a dissabte.
1: Déu-n'hi-do. Clar, sí, és que arribes a aquestes hores del matí, que dius és divendres, penúltim dia de la setmana, en aquest cas per tu, i com estaves dient, no sé si també afecta molt aquest canvi d'horari. Nosaltres ho comentem moltes vegades, que això d'anar a dormir quan encara és clar ha de ser complicat, o és complicat, no?
3: Sí, a l'estiu costa més, a l'hivern és més fàcil, però a l'estiu, jolín, encara veus les terrasses plenes, i a sol, i dius...
1: Hi ha vida, no? Hi ha vida al carrer.
3: Sí, sí.
1: Doncs, Estel, escolta'm, t'envio quilos de cafeïna des de la ràdio. Espero que vagi molt bé aquesta jornada de feina. I res, apret una mica més, que demà ja serà dissabte i podràs descansar.
4: Ja ho tens. Sí, sí.
3: Molt bé.
1: Una abraçada, Estel, que vagi molt bé. Vinga. Adéu.
3: Adéu.
1: A veure, no sé si va amb anècdota avui l'Eloi. Avui no tenim anècdota, doncs tira'm la cançó de l'Home del Temps, que ens encanta. La tenim per aquí, Marc. Ara.

0: A veure, Curtomí, està fent uns dies bon aquell, una fresqueta que fot aquests dies que arribem aquí a la ràdio glaçats.
1: No ens agrada.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no us agrada?
1: No, a mi no.
2: Mira, doncs anem per bon camí, anem per bon camí, perquè això ho solucionarem aquest cap de setmana. Bé, tornarà a pujar la temperatura. Pam!
1: Pam! Molt bé. Estiu!
2: Sí. De fet, mira, en aquests moments ja hi ha llocs que està pujant, perquè tenim una tramuntana una miqueta calenta, que bufa l'Empordà, llavors hi ha llocs que ja arriben als 20 graus, per tant, allà sí que ha pujat la temperatura. Però, en canvi, hi ha punts del Pirineu que no passen dels 10 graus, i a l'interior dels 12 o 13, eh? I llavors, cap de setmana de sol i, a més, de calor. Avui arribarem a valors ja de 30-34 graus als llocs més calents de les comarques de Ponent. A l'Empordà també s'arribarà fins als 33 per culpa d'aquesta tramuntana. A la costa no tant, 26-27. Demà també sol a tot arreu, de 30-35 graus les temperatures, fins i tot arribaran els 30 a la costa. I diumenge, potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, els típics d'aquesta època, però temperatures encara més altes. Així que...
0: a gaudir, cap amunt.
1: Déu-n'hi-do.
0: Eloi Cordomí, bon cap de setmana, estimat, que vagi bé.
2: Igualment.
0: Una abraçada. Adéu. Lara Garcia, Marta Viana, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, bon
0: cap de setmana. Adéu. I tinc per aquí... l'Ostrell, què fas ara, que et volia saludar? Pares l'aire. Que tens fred? Tens mal de coll? Que està refredat?
3: Ja fa una setmana, carinyo.
0: Bueno, però pensava que havies millorat.
3: Doncs, no.
0: Ara et porto alguna coseta calenteta.
3: Sí.
0: Engega el matí de...
4: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negra. Capítol 10. La casa.
1: Ara pensava que tenim un país ben bonic. A mi tot aquest tram en tren entre Figueres i Girona em sembla sublim. És la magnificència de les coses petites, que diria en Josep Pla. Voldria saber què em pensaria de mi el senyor Pla si fos viu. És clar que això és fer-se trampes al solitari, perquè cada escriptor és fruit del seu temps i ja està. El pobre home crec que no hauria pogut encaixar gens bé en els temps de la internet, els apartaments turístics, els vols de baix cost i les xarxes socials. És que no sé com no ens hem extingit abans, els humans. Tot el que toquem ens ho carreguem d'una manera o altra. Imagina't, si ara no quedés ningú en 50 anys, tota aquesta via del tren no existiria. No seria més que un munt de natura sota de les quals hi hauria el ferro de la via. Un poc com si fos la pel·li aquella, la del planeta dels micos. I a dia d'avui, que amb una hora et plantes de Figueres a Barcelona, s'ha de ser molt imbècil per voler-hi anar en cotxe. No hi ha res més còmode que els trens. I si tens la sort que sigui un dels TGV antics, millor que millor. Per molt que vulgui la nova modernitat, res no podrà superar el luxe francès de fa 20 anys, quan es volia presumir de màxima comoditat en els trens. Ara tothom busca altres coses, però a mi m'encanta escarxofar-me en aquells butacons i que el temps vagi passant. A partir de Girona la cosa canvia. Hi ha una mutació del paisatge. Sí, que és veritat, però també hi ha una mutació del tipus de passatger. Aquest empresariat gironí que se'n va a la capital a fer grans negocis d'una banda i tota la patuleia d'estudiants i menestrals de l'altra, i qui diu menestrals diu professions liberals, advocats, assessors fiscals, corredors d'assegurances, professors d'universitats. Oh, jo ja m'entenc. Aquesta gent, que si fos capital, com cal, no hauria de baixar a Barcelona per res, o només per plaer. I en canvi se'ls hi nota a la cara, que per a ells això és com un mal de ventre. Jo ja els entenc, que més enllà de la selva tot canvia i s'entra en un altre món. Però ho has de dissimular una mica més. Ho has de fer els possibles per no anar-hi, collons. Arribarà un dia que seran els barcelonins els qui suplicaran poder pujar de tant en tant a Girona a fer un negoci, que és així com hauria de ser, que ens hem de fer valdre més, renoi. Ai, mira, ara em fa gràcia pensar-ho. Ja entens a mi criticant tots aquests que van per feina a Barcelona. I jo també hi baixo a treballar. Però no és culpa meva que la Vila del Llibre aquesta vegada la facin a la Rambla i que per poder pelar a qui m'interessa hi hagi d'anar necessàriament. Ai, en fi, servituds que s'han de pagar quan et dediques a pelar gent vinculada amb el món dels llibres. Ara tinc una estoneta més per acabar de repassar el pla. Ja veus, avantatges de no haver de conduir.
2: Espero que haguem encertat i que la Carmen sigui realment la nostra assassina. Ja sé que totes les proves i sospites apunten cap a ella, però sempre em queda aquest punt de dubte, aquesta necessitat de comprovació. I també tinc ganes que haguem encertat de ple i de poder posar fi a aquest malson que ja fa massa temps que dura. Necessito acabar i fer vacances.
3: Sí, aquest sempre és el moment més complicat de la nostra feina. El moment de la màxima incertesa. El de saber si estem perseguint realment la persona adequada o no. De totes maneres, jo crec que ho tenim molt ben apamat i que tot és molt segur. Ara hem d'aconseguir fer una detenció neta, que ningú no prengui mal, i tancar el cas d'una vegada. Sempre tindrem dubtes fins al final, però jo crec que ara sí que tinc clar que estem encertant i que la lletra ferida caurà avui mateix. I n'hem de parlar d'això de les vacances.
2: Doncs mira, ens

0: Queden un munt de quilòmetres fins a arribar a Barcelona. O sigui que en podem parlar, si vols.
1: Tu creus que ens les donaran els dos a la vegada o que això serà impossible?
0: Tot és una qüestió de negociar-ho bé amb l'Ares. Però suposo que si hem tancat aquest cas bé i no es complica la cosa, sí que podrem marxar els dos a la vegada.
1: Si fos així, tens pensat alguna cosa?
0: La nena encara és petita, però ja veus que no dona gaire guerra i que la platja i l'aigua li encanten. El que no sé és si a nosaltres ens encanten les platges i menys el mes d'agost, que és quan totes o gairebé totes estan plenes a vessar de gent. A mi no em desagrada el concepte platja. Em desagrada el concepte gent a la platja i em desagrada haver-m'hi de relacionar. Però això no és un problema.
1: Jo no en sóc un gran fan. De totes maneres, amb la nena només hi podem anar a les primeres hores del matí o a les de la tarda. Amb el sol que fa a l'agost i tan petita, no s'hi pot estar gaire més. I jo conec prou llocs i cales on els guiris no hi arriben. I amb la barqueta sí que hi podríem anar. Però si no tens cap proposta concreta, jo sí que en tinc una.
0: Doncs vinga, ara mateix accepto qualsevol exercici de seducció.
1: Si poguéssim fer les vacances al mes d'agost, o idealment 15 dies a l'agost i 15 al setembre, que em semblaria una gran opció, podríem anar els primers 15 dies al País Basc. I tinc una cosina molt simpàtica que estaria perfectament disposada a fer un intercanvi de casa durant 15 dies. Ella i el seu xicot a colera, i nosaltres allà. Viuen a un poble preciós, Hondarribia, a uns 15-20 quilòmetres de Sant Sebastià i a tocar del País Basc francès. I pot ser una base perfecta per descobrir tota aquella zona i potser fins i tot hi fa una mica de fresca. I els 15 dies de setembre podem quedar-nos a Colera i fer platja. Platja, barqueta i estar més tranquils per aquí. Què me'n dius?
0: Que ara mateix ja els pots trucar i proposar-ho, això que dius. No conec gens el País Basc i sempre n'he tingut ganes. Així que fet. Ara ens queda el petit detallet d'abans tancar el cas i de tenir aquesta mossa.
2: I això que ha sonat no necessita presentació, però per si algun despistat o ens escolta aquesta canalla que encara considera que el reggaeton i el trap és música, recordar que era Sugar Sugar, la mítica cançó dels Archies del 1969. I avui, més que sucre, el que hauríem de demanar és un aire condicionat gegant per a totes les barcelonines i els barcelonins, perquè són només les 10 del matí i les temperatures ja s'enfilen per sobre dels 32 graus i tenim previst arribar fins a més enllà dels 37, en una altra jornada ben calorosa, i això que només som a les beceroles de l'estiu. No vull ni pensar què passarà quan arribi la canícula. El que sí és cert és que nosaltres, aquí a l'estudi, devem estar una mica millor que la trentena llarga d'editors independents que ara mateix omplen la Rambla de Barcelona, amb motiu d'una nova edició de la Vila del Llibre. El seu director, Enric Bono, ens explicava fa uns dies que hi havia hagut alguns editors i alguns ponents que havien renunciat a participar-hi per una certa por a les amenaces proferides per l'assassí conegut com el Lletraferit. Però al final s'han omplert totes les places i els amants de la lectura i dels llibres trobaran una fira única i singular al mig de la Rambla que esperem que discorri en tota normalitat. Per si de cas, fons dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana ens han assegurat que s'ha reforçat el dispositiu de seguretat, així que ningú no dubti que, ara mateix, és una de les propostes culturals més segures que es poden fer a la ciutat i que durarà avui i demà. Nosaltres continuarem amb més música i més endavant continuarem informant sobre la vida del llibre. A partir de les 12 i fins a les 3 farem els nostres programes en directe des d'allà.
1: A totes les unitats, la sergent Siquier i jo mateix ja hem pres posició. Tot l'operatiu es coordinarà des del centre de comandament, que estarà situat al Palau de la Virreina, a tocar de l'escenari 2. Hem de tenir controlats tots els escenaris i les paradetes dels firaires. Sala de control, tu has de ser els nostres ulls. Per sort, a la Rambla hi ha moltes càmeres. La Guàrdia Urbana també es present en aquest dispositiu i ells controlen una part important d'aquestes càmeres. Tothom té la foto de la sospitosa. Penseu que és molt perillosa i que segurament va armada. O sigui, que tothom vagi amb la màxima cura i que ningú no actuï sol. Sempre en parelles i sempre demanant ajuda quan la tingueu localitzada.
0: Saps que feia molt que no venia a passejar per la Rambla? Des de quan estudiava a Barcelona. Va haver-hi un temps que m'encantava aquesta ciutat. Però a poc me'n vaig anar foragitant. I ara, si puc, no hi vinc.
1: A mi mai no m'han agradat les grans ciutats. Massa gent, massa anonimat. I jo sóc empordanès. Pel meu gust posaria una muralla a tota l'àrea metropolitana i no els deixaria pas sortir. No hi ha cosa que em foti més ràbia que la pixapinada. Estic molt content de no haver-hi de baixar mai. De fet, ja em molesta haver d'anar a Girona o a Figueres. I mira, a Figueres no em queda més remei per la feina. Però si algun dia obren una àrea bàsica policial a prop del poble, cap allà que me n'hi vaig sense problemes. Seria molt feliç. Un cop vaig estar a punt d'aconseguir un trasllat a Portbou, però tenia massa pocs punts i no me'l van concedir. Des de llavors sempre miro els concursos de trasllats, però no tinc sort.
0: O sigui, que això d'estar al Departament d'Investigació tampoc no és vocacional.
1: Aviam, no em malinterpretis. Sóc un professional i faig la meva feina el millor que sé. Però el nostre deure és ajudar el ciutadà en qualsevol circumstància. Si puc evitar que un veí apallissi la dona o el fill o que faci el tarambana borratxo, si puc evitar unes quantes estirades de bossa o uns quants furs, i si puc contribuir a que els fills de puta que trafiquen amb drogues en un poble i corrompen tot de joves vagin a la garjola, ja estaré content. Potser fins i tot més satisfet que atrapant algú com la lletra ferida. Els delictes de cada dia, els petits, les drogues, les violacions, les batusses, això és el que afecta la gent al dia a dia. I si aconsegueixo que el poble que em toqui n'hi hagi menys i la gent visqui més feliç, ja hauré fet bé la meva feina. Que ara ens toca perseguir assassins? Doncs perseguim assassins. Però l'objectiu és el mateix, estar al servei de la gent i fer que el món sigui un lloc més segur. I si tots ho féssim a la vegada tot arreu i ben coordinats, tot això tindria molt sentit. Ja ho veus, no m'importaria gens fer la feina a prop de casa i que la gent pensés que ho fem bé.
0: Però som Mossos d'Esquadra. La gent per sistema pensa que no ho fem pas bé.
1: Això no és cert. En general, la gent als pobles té molt bona opinió de nosaltres. Els joves s'emprenyen, és clar, perquè els fotem la festa en l'aire i no els deixem fumar porros als carrers. I alguna gent està en contra de nosaltres quan fotem ocupes fora. Alguns casos fem bé i d'altres complim la llei i no fem justícia. Però en general ens respecten molt. Una altra cosa són les manis, on els companys de la brigada mòbil i els antiavalots de vegades tenen la mà lleugera. Però som un cos bastant eficient en moltes coses. Entre elles, en delictes contra les persones i els homicidis.
0: I avui ho hem de demostrar més que mai. Hem de detenir aquesta filla de puta, passi el que passi. Jo crec que ella ho té planificat per actuar aquest vespre.
1: En què et bases?
0: Si mirem com s'ha comportat en les dues viles del llibre anteriors en què ha actuat, sempre ha aprofitat la part de vespre per fer les seves accions. I sempre la nit del segon dia. Si pensem que ara no vol actuar contra els autors, segons ha manifestat ella mateixa, sinó que té la intenció de diversificar i primer matar algun editor, hem de pensar molt bé quin és el moment en què suposadament estan més desprotegits.
1: I suposo que ja tens una teoria al respecte.
0: Sí. Mira, el tren de la Carmen arriba a Sants i ha de venir fins aquí. Però en aquest moment la fira ja està muntada i nosaltres ja estem patrullant. A plena llum del dia i mentre hi ha vendes, és difícil fer sortir els editors de la seva parada. I si bé és cert que alguns aprofiten per anar a dinar, molts altres es queden a la parada i mengen qualsevol cosa d'una revolada. Els que sí que van a dinar ho solen fer en grups. Per tant, l'hora del migdia queda descartada. Lògicament, pot venir a identificar algun dels editors i després de la fira seguir-lo fins a casa i matar-lo. Però això queda lluny de l'escenari d'activitats. Llavors queda un moment en què els editors estan més o menys sols i cadascú va per feina. Que és el moment just en què desmunten la parada i porten els llibres a un magatzem que és proper, però que implica un cert trajecte. Llavors, aquí sí que tens una oportunitat. Sobretot si el que fas és esperar a l'últim editor. Perquè n'hi ha molts que van molt ràpid, o bé per poder marxar com més aviat millor cap a casa, o bé el sopar d'editorials que es fa alguna vegada, segons ens va explicar el director de les viles. Per tant, si jo hagués d'actuar, ho faria en aquest moment. i em carregaria el darrer editor en desmuntar la parada. Així, l'endemà, ja se'l trobarien. O molt abans, no fotem, que això és la Rambla. I ja tindries la psicosi creada i la màxima publicitat i repercussió per a la teva acció.
1: Segurament tens tota la raó. Si és així, ens esperen moltes hores d'espera i de guàrdia i no hi haurà manera de tornar d'hora a casa. I amb aquesta puta humitat em suen fins i tot els calçotets.
3: Ha estat fàcil fixar l'objectiu. M'he acostat a la fira despreocupadament i he anat fins a la parada d'un dels editors que havien rebutjat els meus originals. M'he presentat, li he explicat el cas i ell, molt amablement, m'ha posat totes les excuses habituals. Que si són una editorial petita, que fan pocs llibres a l'any i que els han de pensar molt. Que si tenen ja uns quants autors amb els quals treballen habitualment i trobar un forat al mig és complicat. I que si patatim i patatam. I jo m'he fet molt la simpàtica i li he dit que ho entenia perfectament, que no passava res, que era ben normal i que si en alguna ocasió tenia un forat i volia que en parléssim, doncs perfecte. I així he sabut que la fira dura fins a les 8 i que després comencen a recollir, que porten els llibres al vestíbul de l'Art Santa Mònica, que és a uns 200 metres de la fira. Però és que es fan ben feixucs quan vas tan carregat per molt que portis carretó. I que ell, precisament ell, sempre és dels que plega més tard. Es veu que a cada vila el renyen per això, perquè ell apura fins al final perquè li costa endreçar-ho tot amb el seu ordre i perquè té una estratègia que és la gent que passa darrere hora i que veu que, com que queda molt poca oferta, li acaba comprant algun llibre. És una estratègia que li funciona de tant en tant, per a desesperació de l'organització i que, si vull passar més tard, fins a les 8 tindrà la parada muntada. Això m'ha donat un munt d'hores de marge per acabar de planificar-ho tot. Hores que no he esmerçat en rostir-me com un pollastre a la fira, sinó que m'he instal·lat a l'hotel, a la plaça Catalunya. I com que m'he gastat els quartos, tinc una habitació amb una petita piscina individual que, per descomptat, he aprofitat. He demanat una ampolla de cava i després he baixat a dinar i he fet la migdiada. I a la tarda m'he encaminat a la ganiveteria Roca, de la plaça del Pi, i allà m'he comprat un ganivet tàctic de la marca Nieto, que són molt fiables i que pesen poc. I ja ben armada he anat un altre cop a la vila del llibre. I ara ja em teniu aquí, disposada a escoltar una xerrada sobre Jaime Gil de Viedma, per fer temps fins a l'hora d'anar a pelar a qui hauria pogut ser el meu editor. Ja ho veus, hi ha rebutjos que et poden costar la vida.
0: Hem tingut sort que a la masia hi havia lloc i ens hem pogut entaular una estoneta. Necessitava un lavabo i beure molt.
1: Sí, fot una calor horrorosa. I he de dir-te que per ser Barcelona tampoc hem menjat tan malament. Les mandonguilles eren realment bones.
0: Sí, després et queixaràs que no et cuido. De totes maneres, com el teu poble, no es menja enlloc.
1: Només si ets del poble o vas amb gent del poble. Que els de Barcelona i els gavatxos no els hi donem lo bo. Ens ho quedem per nosaltres.
0: Com toca ser, collons. Si no ens defensem entre nosaltres mateixos, ja em diràs. Un amic de Mallorca em va explicar que fins no fa gaire hi havia un restaurant que tenia dos preus a la carta. El dels locals i el dels forans. I, francament, ho vaig trobar genial.
1: Ui, si ara ho fas aquí, et crucifiquen. Anem a fer una volta per les parades, va. Aviam quin ambient s'hi respira.
0: Però em sembla que està tot molt tranquil.
4: A totes les unitats, aquí Bravo 14. La sospitosa es dirigeix cap a la fira. Atenció, Ara tenim la certesa que va armada. L'hem seguida fins a la ganiveteria Roca, a la plaça del Pi, i ha comprat un ganivet tàctic, que pensem que és l'arma amb què intentarà cometre el següent assassinat. Continuem seguiment, però repetim, el paquet va cap a la fira i va armada.
1: Collons, tranquil·litat. No vols brou? Doncs dues tasses.
3: No sé com s'ho han fet, però el cas és que aquests molts fills de putes de Mossos han descobert que sóc la lletra ferida. Deu ser que són molt millors del que em pensava i que els tanoques només són uns quants que es baten d'anar a les manifestacions, d'anar a estomacar la gent. Crec que no hauria d'haver subestimat la parelleta enamorada, que encara no sé com han arribat fins a mi i que ara saben que sóc aquí i que he comprat el ganivet. El més senzill seria avortar tot el meu operatiu i fer-me fonedissa i esperar un altre festival per continuar amb el meu pla. Potser el de Malgrat, o el de Calafell, o el de Sitges. He tingut molta sort d'haver pogut veure al mirall aquell home que semblava tan interessat amb les navalles suïsses del mostrador i que, curiosament, ja havia vist el tren. Així és com m'acabo d'adonar que m'estan seguint. I si m'estan seguint, és que saben qui sóc. I, per tant, tinc un problema gran. I el problema principal és que no puc parar. És que he de començar a matar editors. I, per tant, canviaré el meu pla. Ja no seré selectiva. Segurament és l'última oportunitat que tinc per poder emportar-me per endavant alguns d'aquests fills de puta que es carreguen els somnis de la gent. I en el fons els faré un favor, perquè la gent farà una ullada al seu catàleg. Sí que només en quedarà la tàctica islamista. Començar a córrer i apunyalar tots els que pugui fins que em parin. Aniré ben tranquil·la fins a la Rambla. M'aproparé a la primera parada i des d'allà cap avall.
4: El paquet va cap a la Rambla. Sembla molt tranquil·la, tot en ordre. Recordeu que va armada. Ara està arribant a la primera de les paradetes. Suposo que tothom la veu.
0: Nosaltres la tenim a 10 metres. Fem el seguiment nosaltres. Tots els altres operatius atents. Les càmeres també. Tothom atent. Pensem que no actuarà fins a la nit, quan comencin a recollir els materials. Però mai no se sap. Així que, ulls vius.
1: El paquet s'ajup. Sembla que per cordar-se la bamba. Atenció a totes les unitats. S'ha esmunyit sota els faldons de la taula i està entrant a l'interior d'una de les parades. Tothom llest per actuar.
0: Tothom a terra. Tothom a terra. Policia, autodisparo. Deixi l'arma o disparo.
3: No t'atreviràs, perquè saps que mentre mori l'acabaré degollant. I això no ho pots dur sobre la consciència. Us acabo de ben fotre i m'he carregat 3 editors d'una tacada. Tots s'ho mereixien, però ella no. Ella és una idealista que ha triat la professió equivocada i ja està.
4: Totes les unitats, quietes! Algun àguila té l'objectiu a tir? Àguila 1 en posició. Tret net a 250 metres. Espero ordre.
0: Espereu tots. Carme, si creus que aquesta noia no ha fet res, deixa-la anar i entrega't. No tens escapatòria i ho saps. I només afegiràs una mort més. Possiblement inútil, i la teva també. Si la deixes anar i t'entregues, podràs explicar la teva història a tothom que la vulgui sentir. I podrem entendre per què has fet tot això. Vols morir, que tothom pensi que eres una boja que matava sense motiu?
3: Jo no sóc cap boja, saps? Jo sóc un geni, i ningú ho ha entès. Tu saps què suposen escrivint un dia i un altre i acabar les teves novel·les i que ningú les llegeixi, que només et facin arribar cartes amb excuses barates dient que el teu llibre no encaixa al catàleg o a la col·lecció. No. Tu no ho pots saber pas. I al mateix temps, no es deixen de publicar llibres infames, textos fets per presentadors de programes o per youtubers o tiktokers que han escrit autors morts de fam, disposats a renunciar a tot per uns quants calerons. No, jo no estic boja. Jo només vull fer justícia. Jo només vull que els escriptors boníssims, ben poc llegits, tinguin el seu espai. I per això els vaig matar i vaig aconseguir que els seus llibres tornessin a circular. I ara he matat uns quants editors sense criteri que van refusar les meves novel·les. La llàstima és no haver pogut entrar als grans despatxos de les grans editorials i carregar-me'ls a tots. Heu fet la vostra feina i massa ràpid. No m'heu donat temps a acabar d'endreçar-ho tot. Si era un risc, he comès errors. M'ha pogut la vanitat. Però ara, si no vols que aquesta mossa la palmi, m'has de deixar marxar.
0: Saps que no puc fer-ho. I creu-me que puc entendre les teves raons. Estem en un món ple de mediocritat i de capelletes i enveges i interessos, però ja has matat 6 persones. No et puc deixar anar, ja ho saps.
3: Doncs m'hauràs de matar.
0: Està bé, tu ho has volgut.
1: Hòstia! A totes les unitats, alto el foc, sospitós abatut. Repeteixo, sospitós abatut. Que entrin els equips mèdics, cagant llets. Tenim 4 possibles cadàvers. Antònia, estàs bé?
0: Sí, ja s'ha acabat. Ho he intentat fins al final, però ja no podia fer res més. Estava començant a degollar la noia.
1: No pateixis. Has fet el que calia i ho has fet molt bé. Li has donat la seva oportunitat i no ha volgut aprofitar-la. I tu has fet només el que podies. La noia està bé. Té un tall superficial.
0: I els altres editors?
1: Els serveis mèdics acaben d'entrar a valorar-ho. 2 em sembla que són morts i un altre potser se salvarà.
0: Collons, l'hem ben cagada. En algun moment s'ha adonat que la seguíem i ha canviat els plans. I ara tenim tot aquest escampall. Ha estat un desastre d'operació, ho miris com ho miris.
5: Jo no ho veig així com ho veus tu. Heu aconseguit parar una de les assassines en sèrie més sanguinàries dels últims temps a casa nostra, partint d'unes dificultats extremes. Jo crec que podeu estar orgullosos de la feina que heu fet tots dos.
0: Sabeu què és el que més em fot de tot plegat?
1: Què, Antònia?
0: Que les seves formes eren horribles. Però crec que tenia una bona part de raó en el seu discurs. M'hauria agradat llegir alguna cosa seva.
5: No pateixis. Ben aviat podràs.
0: Què vols dir?
5: Que la Carme va enviar ahir un darrer missatge als mitjans per si de casa avui l'enxampàvem o alguna cosa no sortia bé. I adjuntava la seva darrera novel·la amb el prec que es publiqués en digital i en obert per si algú la podia llegir. Demà podràs fer-ho.
0: Hòstia, i com es diu?
5: Mar Negra. He de dir que a mi també m'ha cridat la curiositat.
1: Ja se sap. Sempre llegim els autors que acaben de palmar-la.
0: Mira que de vegades n'arribes a ser d'animal.
6: Acabeu d'escoltar La caça, capítol 10 i últim de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol i les veus de Magda Bosch, Cris Cantal, Abel Font, Josep Palma, Ildefons Clos i Enric Frigola. Veurà la llum en format llibre la novel·la inèdita de La lletra ferida, La mar negra,

0: Sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé, tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels safaretjos i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local i interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, autor del llibre El riu de les dones, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Eva Vives, autora, directora i intèrpret de l'espectacle El safareig, de la companyia Teatralitzat.
2: Rentador, paraula derivada del mot llatí requentare, passar un líquid per alguna cosa. Safareig, de l'àrab vulgar, safrik, bassal, estanyol. Un safareig és una bassa o dipòsit d'obra, sense tapa, on s'emmagatzema aigua que pot ser utilitzada per regar. També pot ser un dipòsit d'aigua destinat a fer-hi la bugada. Sovint està proveït d'un rentador o pla inclinat.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els safaretjos són molt més que una construcció. Són un espai social, un territori femení on passaven moltes coses. La seva història va unida a la vida dels pobles, de la comunitat, dels barris, de les persones, de les dones. Els convidats d'avui ens obren una porta fascinant per conèixer de primera mà com eren i què hi succeïa.
0: Remor de pedra.
1: En una època en què les rentadores són un electrodomèstic imprescindible, els safaretjos ja no són presents en la memòria de tothom. En Pep Saragossa n'és ben conscient.
3: Hi ha una sèrie d'elements que la gent doncs, deixa de saber el que perquè servien, no? Per exemple, una de les característiques que hi ha a les síquies són els rentadors públics. Doncs, no? La gent, clar, nosaltres, en aquesta època, quasi que tothom ja ha nascut i ha viscut en rentadores a casa seva, però, esclar, abans tenies d'anar al lloc on hi havia aigua, i aigua, vull dir que corregués una mica perquè doncs, la sabonera i la brutícia no es quedés allí. Doncs.
1: En Pep Saragossa recorda com la seva mare anava al safareig i també n'ha fet recerca. I ens desvetlla un detall curiós entre el Catllà i la Riera de Gaià.
3: Després, una altra de les coses que també és, diguéssim, l'higiene. La gent, doncs, clar, tenia a rentar la roba, i llavors la roba anava aquí, al costat, doncs, diguéssim, dels canals i del riu. Hi ha llocs que, doncs, es rentava el riu. Jo recordo, la meva mare era de la Ribera de l'Ebre, i me'n recordo, doncs, que anaven al riu tenint unes lloses al costat del riu i rentaven allí. Per aquí, doncs, tant aquí a la Riera, aquí les cases que tocaven a la síquia, tots tenien el safareig, i al Catllà, doncs, també hi havia el safareig, un safareig municipal baix del riu, i llavors hi havia safarejos allí on hi havia. Jo, per exemple, al Catllà he fet una petita recerca i n'he trobat 44 de safarejos, no? Vull dir que tothom que podia, diguéssim, a les masies hi havia safarejos. Hi havia una cisterna i llavors al costat hi ha un safareig per poder rentar la roba. I els altres, doncs, el moment que passava el rec, doncs, bueno, fent una desviació i cap al molí, que hi ha una característica entre, diguéssim, el Catllà i la Riera, és que al Catllà no hi va haver mai cap inconvenient, o tant per fer una bassa per emmagatzemar aigua per poder regar després o fer un safareig, i a la Riera estava prohibit. A la Riera no es podien fer basses. Si t'hi fixes, si vas, no en veuràs cap de bassa.
4: I això per què?
3: Perquè hi havia poca aigua. I llavors no hi podien fer que tu... I tenien. I llavors els únics safarejos que hi ha són els que pots fer un safareig a la síquia, quan te passes per allà a casa teva, es fas allí. Però, per exemple, no hi ha ningú que hagi fet una derivació cap a l'altre costat de carrer per fer un safareig a l'altre costat de carrer. En canvi, el Catllà això hi és. No? El Catllà passa un rec per dintre del poble i llavors pels carrers anaven, doncs, el rec se desviava i hi havia 5 o 6 cases que anaven, que tenien safareig dintre. Vull dir que era diferent, diguéssim, per la propietat del Catllà.
1: Un testimoni viu és la poeta Neus Esmel.
5: Preníem un gos amb la roba, una galleta amb el sabó i el que havíem de fer servir, i posàvem un sac damunt de les pedres del riu i de ginolls rentàvem allí, i havíem de vigilar que l'aigua no es prengués la roba, perquè també baixava furient, amb molta corrent. I si s'escapava alguna peça de roba amb una canya, havíem de córrer a veure si la podíem pescar.
1: Un altre testimoni és el de la Júlia Ramon, que ens ho explica als peus dels rentadors de Santa Coloma de Caral, acompanyada d'en Galo.
6: Que ja en dèiem l'hort dels regarons, i he fet molta vida quan ell tenia 8, 10, 11 anys, i és clar, i tenia una parenta que venia a rentar aquí, i jo l'ajudava també. I llavors és el que diu ell, aquí dalt, aquests dos safarejos d'aquí dalt eren per rentar la roba, i aquí baix era per esbandir la roba, l'aigua era més transparent. L'aigua passava per aquestes conduccions, aquí hi havia una tapa, el que t'ha explicat el Salvador primer, tot això d'aquí. O sigui que tot això per mi és molt, molt, molt entranyable. Ens enfilàvem a darrere la peana, com se'n diu d'això, Salvador? Sí, ens enfilàvem aquí dalt, jugàvem molt. Per això et dic que aquí, pedra per pedra, me la tinc molt coneguda, també. I llavors tiràvem aquí baix, que ara deurem anar a Salvador, per aquí, sí. I llavors seguíem aquí, a Salvador, per aquí, sí.

0: de l'aigua dels morts, aquí al costat, que deu haver desaparegut. I esclar, nosaltres veníem per aquí i dèiem, mira, l'aigua dels safrejos dels morts, saps, aquí. I tot això d'aquí, ja t'ho dic, ho coneixíem tot molt bé. Molt. I aquí, esclar, hi havia bestioles. Mira, no fa gaire, i vaig veure una serpeta, i vaig pensar, mira, ja està, l'aigua està bé, vaig pensar jo, perquè vaig veure una serpeta. I doncs, més avall, amb el Gaià, també ens anàvem a banyar, no, Salvador? Al bord de la Ferrer, els homes, les dones no hi podíem anar. I llavors, bueno, anàvem més avall, anàvem a Pontils, a Saverit, i allà ens banyàvem i a Santa Perpètua. Santa Perpètua i ara no va més. I tinc fotos que només veus aigua i el cap de la Júlia allà que treu el cap. Vull dir que el Gaià per a mi també és molt, molt important, sí senyor.
1: La roba, una curiositat, s'estenia també aquí? Perquè no m'imagino haver de portar la roba mullada amb el que pesava.
0: No, no, se l'enduien cap a casa, sí. Home, i potser que hi havia alguna peça, però si aquí hi havia 12 dones rentant era impossible d'estendre tota la roba. No, no, se l'enduien al sacrifici. El meu pare, m'explicava la mama, que per venir a rentar la roba la portava ella amb el carretó, perquè el meu pare era fuster, torner, i tenia carretó, i li baixava amb el cos i li baixava l'aigua, perquè nosaltres vivíem al camp damunt del poble, allà on heu aparcat, i esclar, hi havia molta distància, i el pes, no, no, d'estendre aquí no es tenien, ho prenien cap a casa.
2: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
3: Els conflictes sempre ronden l'aigua. De gran magnitud fou el que va sorgir entre l'Ajuntament del Catllà i la comunitat de regants de la Riera de Gaià. Pagesos i rentadores en crisi.
4: Hi va haver un gran conflicte, un conflicte que va originar i va provocar que intervingués el governador civil, el jutge d'instrucció de Tarragona. Hi va haver un conflicte entre l'Ajuntament del Catllà i la comunitat de regants de la Riera. Per què? Perquè hi va haver unes obres. I en aquell moment doncs, hem entès doncs, que hi va haver unes certes obres en aquest rentador, i quan rentaven, les dones del Catllà, eren les dones que anaven a rentar, i que els pagesos de la Riera es queixaven de que quan les dones aquí al Catllà rentaven i doncs, posaven una paradora per aixecar l'aigua, doncs que hi havia problemes perquè l'aigua no circulava o no circulava amb la pressió adequada per arribar als molins. I d'aquí que hi va haver aquesta crisi, diguem-ne, política entre la Riera i el Catllà, del Josep Maria Gavaldà, que és el pare d'un altre Gavaldà que coneixeu, que era l'alcalde en aquell moment i que va intervenir, que figura doncs, en tota la documentació, i que defensava els usuaris del Catllà contra els pagesos de la Riera. De fet, és un conflicte que jo l'hem investigat i amb el Pep hem buscat la documentació a l'Ajuntament, i al final no he arribat a aclarir com va acabar. No sé si tu tens clar com va acabar.
5: Bueno, van acabar que van entendre que la paradora no el que feia era aixecar l'aigua, però la quantitat d'aigua passava igual d'un costat a l'altre. El que passa que es va solucionar també perquè doncs, de Paldal, a casa del Catllà, va fer obrir la comporta, va tirar tota l'aigua cap al riu, i esclar, va deixar de baixar, ni una gota d'aigua baixava. I llavors va ser quan es van, diguéssim, van arreglar les coses, no?
4: Va.
5: Perquè d'aquesta manera van dir, bueno, això s'ha d'arreglar. I, bueno, tu vas arribar a entendre perquè havien destituït l'alcalde de la Riera. En aquell moment era el president dels regants. Vull dir que era una cosa que va dir que no en tenies.
4: Doncs. Sí, de fet hi va haver tota una politització. No? Sí, sí. No, la dimissió de l'alcalde de la Riera va ser l'any després, però bueno, en aquest context. I bueno, perquè, tot això ho expliquem perquè cada gota comptava.
3: Fruit de la beca de recerca que va impulsar el Centre d'Art i Natura de Ferrera del Pallars Sobirà, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, que l'any 2011 va rebre l'antropòleg Jordi Sunyer, va néixer el seu llibre El riu de les dones. El perquè del títol i de tot plegat ho sabrem tot seguit de la seva veu.
6: I jo estava un dia a Cervi, a la vall d'Unarre, molt a prop d'Esterri d'Àneu, un poble molt bonic, on a l'estiu retorna molta gent, gent descendents, etc. I estàvem en una plaça, jo no coneixia ningú, anava buscant informants, ja us podeu imaginar, un antropòleg arribant a un poble que no coneix ningú, sembla que vagis a vendre mòbils o plaques solars avui en dia, no? Doncs clar, jo sé callar i em poso a xerrar i comença doncs, a crear-se un bon ambient, no? Jo per fi puc destapar i dir qui sóc, què faig, i es crea un bon ambient, i riures, etc. Alço la vista i el carrer

0: un carrer plaça que on s'acaba el poble i comença un camí mig asfaltat que acaba sent pedregós i va parar un riuet, el carrer es deia el riu de les dones. I vaig pensar, Jordi, ja tens títol pel teu llibre. Neix d'una sensibilitat que no sabia d'on venia, i jo sempre he anat amb els que perden, sempre, ja de petit, fins i tot amb l'esport, no? I jo veia que les dones mai sortien als llibres. Quan preguntava per les coses d'abans, me parlaven de l'alcalde o del poder, o etc. A mi m'interessava la vida quotidiana. La vida important per mi és aquella que passa amb que té a veure amb la salut, amb la criança, amb les famílies, amb aquesta lluita per sobreviure. Darrere la lluita per sobreviure hi ha les dones, encara ara. I són, encara ara, les més silenciades.
1: Ramó de Pedra.
2: I és que els safaretjos eren els espais comunitaris on es trobaven les dones. Un espai molt femení on hi passaven moltes més coses de les que ens pensem. Ens ho expliquen en Jordi Sunyer i l'actriu Eva Vives, que està al capdavant de l'espectacle teatral El Safareig, que recupera la memòria històrica de les dones en aquestes construccions.
0: En un món potser petit, tancat, endogàmic, fins i tot familiar, et casaves amb un familiar proper, doncs potser aquest ambient que trobaves després rentant roba amb altres dones, on podies fer bromes de qualsevol cosa, de canalla, de sexe, doncs vaja, era un espai que sí. Els homes podien anar al cafè de Tírvia, al cafè de Llavorsí o de Sort, què sé jo, però les dones es trobaven en aquests espais.
3: Anem, no?, a una infraestructura que no es conserva tot arreu, que són els rentadors, els safarejos que havien sigut públics. Doncs és molt, estem molt contents perquè realment ha sigut una cosa de boca a boca, de fer safareig d'un poble a l'altre, mai millor dit, i també de molta reivindicació d'un espai molt femení. Parlaves de les infermeres, també vam tenir de vaga les llevadores, i és un espai on les dones es passaven molta informació, no?, amb aquests col·lectius que ara també molt feminitzats. I va sortir una part històrica que a mi sempre m'ha interessat, una part de creació i una part molt de parlar de les dones anònimes, no? Hi ha hagut uns anys en què s'ha recuperat una memòria de persones o de dones amb noms i cognoms, com poden ser amb carrera, amb premis, però aquestes dones anònimes, aquestes àvies, no?, més les mares biològiques, que a vegades s'han quedat una mica en silenci, també per aquesta part de record a nivell d'infraestructures i públic que s'ha oblidat, la part pública de les dones es va perdre. I aquesta memòria cap a elles, cap al que elles vivien, cap a elles somiaven, el que elles feien, també en una època en què les dones, doncs, tenien una posició pública molt millor que van tenir després, també per circumstàncies històriques d'aquest país, i que s'han silenciat, i que, bueno, que eren dones, no?, dones de la República, dones de primers de segle, que tenien, el paral·lel de Barcelona amb les cançons que dèiem, que es van recuperar després, però que són de primers de segles, que eren dones molt potents, i aquesta memòria que a vegades ens pensem que les dones anem après a llegir fa dos dies. Una època on, a nivell de país, doncs, les coses anaven més o menys bé, i també hi havia aquesta alegria pels carrers, i les dones, doncs, cantaven i es trobaven els safarejos amb els homes també en certes hores on no es rentava, i això també està bé explicar-ho.
4: Es feien altres coses.
3: Exacte, el safareig s'hi feia moltes coses.
5: Sí. El rector, aquest sí que sap passar-s'ho bé, eh? Dintre i fora de la vicaria, si jo t'ho tinc. No, no! De missa cada diumenge, naltros, eh?
3: Sí.
5: A veure, ara, eh?
3: Cada diumenge, eh?
1: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'Eva Vives ens introdueix en la construcció dels safaretjos, quina evolució han tingut i les conseqüències d'aquesta.
3: Hi ha molts llocs que anaven al riu i que els hi dura molt més temps. Hi ha llocs, inclús, sabem, cap a alguna zona que es podia anar més o menys a platja. Queda així una mica a l'aire, això, eh? Algun sí. Historiador o historiadora ens hauria de posar a lloc perquè hi ha versions contradictòries. I després n'hi ha molts, aquests primer de segle que dèiem, que es construeixen a partir de 1910, per dir-te una data aproximada, 1900 i poc. I després hi torna a haver un bastant boom cap als anys 40-50, dècada 60, que hi ha una segona construcció de safarejos, que és també quan hi ha molts pobles comença a arribar l'aigua, corrent a les cases. Es deixen d'utilitzar i també es deixa de fer una cosa, quan dèiem, de cultura popular i de socialització de les dones. Es privatitzen les dones cap a dins de casa. Hi ha un canvi generacional molt important amb aquestes dones, no?, que col·lectivament anaven a fer una cosa i que es trobaven i s'ajudaven i parlaven i es passaven coneixements, a quan es tanquen les dones a casa i el fet d'arribar a l'aigua corrent és una comoditat, però també té unes conseqüències.
2: Com eren els rentadors? Com es tenien i com portaven la roba? Tenien els safaretjos la mateixa estructura a tots els pobles?
3: Sí, majoritàriament sí. El que no tot arreu es conserva tota l'estructura. Hi ha llocs que només es conserva la font o els abeuradors. Potser és el que s'ha conservat més perquè per espai era més petit. Però sí, hi ha la font, principalment, on es posava aigua. L'aigua que residualment, diguéssim, es perdia. O sigui, es feia el reciclatge de l'aigua, que tant es torna a parlar ara. Anava cap a l'abeurador, on bevien els animals, i després aquesta aigua seguia cap al safareig. I el safareig estava dividit, en general, en dos. Un espai on es posaven amb sabó, diguéssim, normalment anaven amb els gibrells, amb els cabassos, i es posaven en remull, llavors aquí s'ensabonava i s'esvendia una banda i amb el sabó anava l'altra, és a dir, un filtratge d'aigua perquè quan tu es vendeixis, diguéssim, no t'arribi el sabó que has posat abans. I després hi ha l'estructura aquesta dels malalts o els morts, lògicament no sabien de moltes vegades els motius i podia ser amb vírics o podien ser malalties de transmissió i, per tant, es rentaven a banda. Hi ha llocs que el mateix safareig té un safareig a banda i hi ha algunes poblacions que, doncs, si en tenien un de més antic, en construeixen un segon i aquell més antic queda com el dels malalts o els morts. I després el que no es conserva són els espais on es tenien roba, que normalment eren espais verds, on hi havia plantes més seques o més verdes i deixaven el sol que es anessin assecant fins a tornar a casa, perquè també penseu, no?, que si anaves amb uns llençols grans, el pes del mullat és bastant d'orillo, llavors doncs sí que ho deixaven que es anés assecant una miqueta o esperaven que tornessin els homes del tros per aprofitar la pujada amb el carro, amb les mules, amb el que fos. Tot i que, ja et dic, com que ens hem trobat moltes senyores que ho recorden, t'expliquen encara que es posaven els davantals llargs, ben lligats al cap, amb els cossis a sobre.
2: En Jordi Sunyer ens explica com rentaven i ens convida a descobrir i imaginar-nos com funcionaven.
0: Duien una fusta ja preparada per trencar i posaven els genolls i portaven també una peça de fusta pels genolls i allà rentar amb la... i després estendre la roba. Vaja, que ningú s'imagini uns estenedors normals, sinó que, doncs, amb un matoll allà penjar els llençols, per exemple, no? Per tant, feina dura, sí, sí. I a l'estiu, doncs, bé, també, perquè no sempre baixa, doncs, l'aigua que és necessària, etc. Però molts d'aquests pobles, gràcies al treball col·lectiu, van construir aquests abeuradors, aquests rentadors, que encara es conserven en molts llocs on l'aigua, ostres, nosaltres que venim de secar, l'aigua cau de la muntanya i contínuament es renova aquella aigua, és una preciositat. I per art de màgia, perquè ningú encara ha decidit què fer-ne de tots aquests espais, encara estan allà, no? I si fem turisme per allà, doncs la lectura del meu llibre el que convida és a fer aquesta altra mirada, no? Una mirada humana cap a uns paisatges que sovint ens hem pensat que eren de cartró pedra.
2: Amb la veu i la recomanació d'en Jordi Sunyer, acomiadem un capítol que ens ha mostrat la part més humana, social i femenina d'unes construccions que, afortunadament, encara podem veure i viure, els safaretjos. D'essència femenina han estat testimonis de la història i de moltes històries. Si les pedres parlessin, estem segur que aquestes ens sorprendrien de valent. I els que han estat novament presents al capítol són els ocells. Heu endevinat els seus noms?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
4: Colom roquer. Colomba líbia.
1: Au habitual en camp obert durant tot l'any.
4: Corriol camanegre. Caradrius alexandrinus.
1: Un dels ocells més especials perquè es troba en perill, ja que nidifica a la sorra de les platges. El podem trobar d'abril a setembre.
4: Puput. Ocupa EPOPS.
1: La Puput viu tot l'any als camps oberts i zones de conreu al llarg de tot el curs fluvial. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
9: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics, es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
7: Salut Activa.
10: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions, perquè no hi ha gravetat, i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina, no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
13: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueter.
14: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Són les 7:03. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
15: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C-12, on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida provocant 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals a hores d'ara, sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general amb menys intensitat que entre setmana. A hores d'ara tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt i retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. El Vallès també de moment en general força fluidesa, però destaquem algun punt amb congestió. Tenim 1 quilòmetre de cues en sentit sud a la AP7 a l'altura d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, en sentit nord, Mollet i Montornès del Vallès també pateixen retencions de poc menys d'un quilòmetre. La C-58 circula amb lentitud habitual des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat i des del Llobregat també tenim una entrada amb força fluidesa, però amb algunes retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23. Pel que fa a les vies costaneres, la C-32 circula amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
14: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
16: Bon dia, encetem el cap de setmana de moment amb moltíssima tranquil·litat. Sí que aquest matí tenim alguns núvols que s'aniran desfent ràpidament, això sí, sobretot al camp de Tarragona, arribant fins al sud de Lleida, però d'una forma molt localitzada, i són núvols que no deixaran ni una gota d'aigua. També al matí desperta fresquet. En canvi, de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda farà més calor que ahir, a molts indrets del país ja de 27 a 32 o 33 graus, i la tarda gairebé assolellada a tot arreu. El cap de setmana continuarà aquest temps de platja, de piscina, d'estiu, de fet cada tarda més calor i a més amb força sol. Sí que diumenge a la tarda tindrem algunes tempestes al Pirineu, però a la resta del país continuarà el temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa?
13: Notícies en xarxa, edició matí.
14: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
17: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
18: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. hi ha aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
17: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
14: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
19: Revisar les normes penals que fan referència doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera doncs, això es pot reconduir.
14: I una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballa en el principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. El magistrat de Barcelona, especialitzat en violència a menors, ha pres declaració a 4 sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'Hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per uns quants centres sanitaris. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el Pacte de la Unió Europea sobre Migració i Asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i del Consell amb l'oposició d'Espanya. Doncs precisament la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats encara per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
20: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
21: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
20: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
14: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té més detalls l'Ester Minguell.
3: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
5: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
3: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
14: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els van deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. Doncs quan encara cueja el discurs de Lleó XIV al Congrés, on va criticar, recordem-ho, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
22: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
23: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
22: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
14: Pel que fa a la intenció de vot dels partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. Música. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà la facturació. Ens ho expliquen des de Pirineus Televisió.
0: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
1: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
0: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
2: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
0: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
14: El Port de Barcelona exclou els creueristes com els principals culpables de la massificació turística a la capital catalana i xifra només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turisme a la ciutat. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
4: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
24: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir què s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. I els números són completament fiables.
4: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
14: Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I a propòsit d'exàmens, Granollers ha estrenat una aula digitalitzada d'exàmens teòrics de carnets de conduir. Aquest espai ha de permetre augmentar el volum d'aquestes proves. Més informació amb Marc Mossegui, de BOTV.
25: El cost de l'adaptació ha anat a càrrec de la Federació d'Autoescoles, que veu amb bons ulls l'automatització d'aquest procés i que també comptarà amb el suport municipal de l'Ajuntament de Granollers a través d'un conveni. Des del Gremi d'Autoescoles expliquen que aquest és el primer pas per fer un canvi en el model d'exàmens.
26: La característica que ara té, que la coneixem tot, és pregunta i tres respostes. Això fa que molts alumnes memoritzin test d'examen i surten d'aquí havent aprovat, però no entenent el perquè de la normativa. La idea de DGT és posar vídeos de percepció de risc. És a dir, et posaran una situació que l'alumne haurà de resoldre.
25: Barcelona és la província d'Espanya que compta amb més seus per poder examinar-se del carnet de conduir, sent l'única província amb 7 centres habilitats. Ara, amb aquesta nova aula, Granollers podrà absorbir més aspirants i oferir un servei més àgil i eficient.
14: Falten només 9 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral, liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pascual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
6: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vagi millor.
14: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. L'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I parlem encara d'un altre nom propi, el de Marta Canella, que no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
7: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada, cada partit. Ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
14: I la pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i dissabte buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
8: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
14: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo, el primer partit de la final que es decidirà al millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. I ens ho explica en David Navarro.
9: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
10: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
9: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Tecnologia profunda. Tecnologia innovadora fonamentada en els darrers avenços de la ciència i la tècnica que s'orienta a resoldre problemes complexos que tenen un gran impacte social.
4: Tecnologia profunda és la forma catalana normalitzada equivalent a l'anglicisme Deep Tech, encunyat el 2014 per l'experta en gestió empresarial Swati Chaturvedi. Les tecnologies profundes estan molt associades al món de la recerca i les desenvolupen empreses emergents, que normalment són empreses derivades, és a dir, sorgides de l'àmbit universitari. És com hauríem de referir-nos a les startups, empreses emergents, i a les spin-offs, empreses derivades, qualsevol altra cosa.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife, per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i els paisatges africans. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident actiu des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C-12, alenteix la circulació i provoca un pas alternatiu en direcció a Lleida. Per altra banda, tenim també retencions habituals als voltants de Barcelona, amb congestió al nus de la Trinitat. Al Vallès, força fluidesa, tot i que trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, encetem ja un cap de setmana tranquil i estiuenc. Hi ha alguns núvols que s'esvairan ràpidament al Camp de Tarragona. Això sí, al matí desperta fresc, però de seguida la temperatura s'enfila i aquesta tarda farà més calor que ahir. La temperatura oscil·larà entre els 27 i els 32 graus. Ens espera, en definitiva, una tarda assolellada a tot arreu i un cap de setmana de platja, piscina i estiu. Només s'esperen tempestes al Pirineu i durant la tarda de diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Gairebé passen 4 minuts de 7:45. Entrem en matèria després de tancar la portada. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica en Marc Dalmau.
7: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
8: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
7: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
6: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde, Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
9: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
6: Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions, per presumptament haver agredit sexualment 3 treballadores de la seva empresa. L'arrest es va produir ahir, després que les 3 víctimes presentessin una denúncia davant la policia. La unitat d'investigació de les Corts s'ha fet càrrec del cas, que continua obert, i no es descarten més denúncies. La previsió és que Atance passi a disposició judicial en les pròximes hores. I un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria. Ho recordareu, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir 3 persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes 2 tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Avui entra en vigor el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, una reforma que canvia de dalt a baix com la Unió Europea gestiona fronteres, sol·licituds d'asil i responsabilitats entre estats. Organitzacions com Irídia o Human Rights Watch alerten que aquest nou marc accelera procediments, amplia la detenció i redueix garanties i que obre la porta a externalitzar deportacions i processos d'asil en països tercers. Tot plegat planteja interrogants seriosos sobre drets humans, sobre la solidaritat real entre estats membres i sobre el rumb polític que està prenent Europa. En parlem tot seguit amb Clara Calderó, responsable de migracions de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia.
6: Ho dèiem, avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Quins són els canvis més importants i per què considereu des de les ONGs que és un retrocés en drets humans?
10: En primer lloc, ens agrada sempre recordar que el pacte no és una novetat, sinó que d'alguna manera consolida el que venen sent les pràctiques de control migratori de molts països de la Unió Europea en l'última dècada, no? I tot i que es digui pacte de migració i asil, veiem que atén només a una part molt minoritària del que és la mobilitat cap a la Unió Europea, que són les entrades per vies irregulars, i desatén de forma completa el que són les vies legals i segures per migrar. Aleshores, aquí ja veiem un enfocament molt clar de què tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. I des d'aquesta perspectiva, doncs, el que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat i necessitats específiques. Veiem que posen risc els drets de la infància que arriba, tant en famílies com no acompanyada, un augment de la detenció i restriccions de mobilitat, i el que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat i tot un sistema que s'està orquestrant per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de portar les persones.
6: Clara, en parlarem d'això. Abans, deixem però que pregunti. El nou mecanisme de solidaritat permet també que països amb més pressió migratòria, com per exemple Espanya, puguin reclamar una compensació econòmica als estats que es neguin a acceptar les quotes de repartiment. En definitiva, parlem d'una Europa que fomenta pagar per reforçar fronteres o finançar vigilància per no haver d'acollir migrants?
10: Sí, totalment. Ens sembla una hipocresia política molt important que s'anomeni mecanisme de solidaritat, un mecanisme que està pensat per la solidaritat entre estats i no vers les persones en necessitat de protecció, que són les persones que migren. Estem parlant d'aquest sistema en el que, exactament com tu comentaves, els estats que es trobin sota el que s'anomena una major pressió migratòria podien demanar recursos a altres països que, en comptes de facilitar places en mecanismes de reassentament o acollida, podrien expressar la seva solidaritat amb moltes cometes vers l'Estat i no vers les persones pagant vols de deportació.

0: És el 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
1: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
2: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
1: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex ha agraït la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i ha apel·lat també a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
3: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
4: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
3: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
0: Tres quarts de vuit, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats, avui la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assolirà l'objectiu del 2%. I no ens movem de l'àmbit econòmic encara perquè Tarragona fa un pas endavant per avançar cap a una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de rutes que integra la planificació de recorreguts, la realitat augmentada i diferents continguts audiovisuals. És una de les 22 accions que formen part del Connect Tarragona, un projecte que vol transformar la ciutat en un destí més modern. Montse Adán és la regidora de Turisme del Consistori Tarragoní.
5: Que Connect Tarragona per nosaltres realment és un pas de gegant per la ciutat, no només a nivell turístic, sinó també per tots els diferents serveis, doncs perquè ha de fer una ciutat doncs més accessible i que l'experiència tant del ciutadà com del visitant doncs sigui molt millor.
0: El govern ha començat a desplegar l'anomenat eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per minimitzar riscos. A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Els primers

0: treballs a la zona de l'Ebre s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
1: Una de les temors en grans incendis forestals és que el foc pugui saltar entre massissos. Per això, el Departament d'Agricultura ha iniciat al Coll de la Granada, entre Rasquera i el Perelló, una actuació estratègica de prevenció d'incendis forestals que forma part dels anomenats eixos de confinament dissenyats conjuntament amb els bombers de la Generalitat.
2: Bàsicament, aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. I la finalitat és que quan tenim un incendi que sigui d'herbes baixes o de matollar baix.
3: És reduir la càrrega de combustible amb el qual quan arribi l'incendi aquí cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control.
4: Des de l'Ajuntament poca cosa podem fer perquè no tenim mitjans. Aquí tradicionalment doncs els ramats feien una gran feinada, però que ens estem quedant pràcticament sense pastors.
1: En total, s'ha preveu actuar sobre unes 320 hectàrees durant els pròxims mesos.
0: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
5: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan abans millor.
0: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. Marta Canella no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
6: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
0: La pilota ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. Xisco Campos ja ha agafat les regnes del Nàstic. El balear torna al nou estadi, ara com a tècnic, i ho fa amb la promesa que el seu equip mostrarà esforç, valentia i convenciment. Els companys d'Atac 12 van seguir la seva presentació en el nou càrrec i ens ho explica en Sergi Amat.
7: Si el primer dia de feina plores o ha anat molt malament o t'han tocat la fibra en positiu, l'aparició de la família de Xisco Campos ha trencat l'entrenador just al final de la seva presentació com a entrenador del Nàstic. Sense ells no hauria acceptat la crida del director esportiu Tomeu Nadal, tot i que des d'un primer moment va tenir clar que havia de dir que sí.
8: I la reflexió d'ells és: papà, ja has d'anar sí o sí, i per tant era inevitable que estés aquí. No podem prometre resultats, però el que sí, estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, lluitarà cada pilota. Estic convençut que, independentment del resultat, l'afició es sentirà representada. Aquest és el màxim objectiu, és a dir, que la gent et senti honrada, representada i totalment identificada amb l'equip.
7: Des de dalt del Tarragona Blau, el Serrallo navegarà durant 2 anys una primera plantilla que no parlarà d'objectius numèrics i que ha de garantir verticalitat i, literalment, creure-hi. Xisco promet just el que sempre va garantir com a jugador grana, esforç.
0: L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
9: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:15 a la pista del Liceo, el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. I el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'Hockey Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. És una informació de Lleida TV i d'Eva Cortijo.
10: El Vila-sana ha jugat fins a 3 play-offs durant la seva història a l'Hockey Lliga. Aquest és el 4 i, a més, és la primera vegada que arriba a la final. Les lleidatanes han començat colpejant primer, guanyant el primer partit. El segon és jugar a Fraga aquest diumenge. Aconseguir sumar el primer punt és molt positiu, diuen, però no definitiu. Són dos equips que es coneixen molt bé, sense anar més lluny. Les fragatines van deixar fora de la final de la Champions a l'est del Pla i el Vila-sana va eliminar les fragatines de la Copa de la Reina, que van acabar guanyant.
11: Hem arribat a la final, és important que hi arribem. El que hem de fer és continuar lluitant i, escolta, no hem de perdre de vista que, per molta il·lusió que tinguem, juguem davant d'un Fraga, que és un equip espectacular i, escolta, tenen molt bon entrenador, molt bones jugadores i veurem què passa, il·lusió en tenim molta.
10: En els 3 play-offs anteriors, les temporades 21-22, 22-23 i 23-24, Palau de Plegamans en 2 ocasions i Gijón l'altra van tallar les ales a un Vila-sana que vol sentenciar la Lliga ja aquest diumenge.
0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro ens ho amplia.
12: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una 30a de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
13: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletreferits, hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
12: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: Tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició s'hi esperen prop de 60.000 persones entre aquest divendres i diumenge, que gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags en Busto. També serà una de les últimes oportunitats per escoltar en directe el grup valencià La Fúmiga. I la companyia La Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer, no pas per fallida ni per manca de públic ni propostes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
5: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també s'assuma a la demanda, després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes, davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació, el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. La responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa els greuges dels greuges que veu en aquesta nova regulació.
9: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
8: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Art Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Passen 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
10: Bon dia. Doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però volem repassar un parell d'incidències. Per una banda, tenim un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carrer tallat en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne, i aquí hi trobarem aturades d'uns 3 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès. Això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud de Barcelona, a la Ronda de Dalt, quan enllaça amb la C32, zona d'Esplugues de Llobregat. També tenim un accident que ara mateix talla 2 carrils en aquesta direcció, en sentit Llobregat, i s'està complicant el trànsit el que seria la Ronda de Dalt. De moment amb aturades entre Sarrià i Esplugues, però com et deia, poden anar a més aquestes retencions perquè tenim l'accident en aquesta zona complicada, només un carril obert al trànsit, C32, tram d'Esplugues de Llobregat i en sentit Llobregat, precisament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
8: I ara la previsió meteorològica. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Cap de setmana de platja, eh?
11: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara el sol ja és molt present a gran part del país i la temperatura es va enfilant. Sí que tot just encara a hores d'ara l'ambient és una mica fresquet, aquesta temperatura que ha baixat respecte ahir al matí a molts indrets, però amb molt de sol, per tant, tindrà capacitat per escalfar de seguida. Els únics núvols que tenim a hores d'ara i que tindrem al llarg d'aquest matí, del que queda de matí, els tindrem a les comarques del Camp de Tarragona. Núvols que en alguns moments són força densos, són amenaçadors, són compactes, però que s'han d'acabar trencant. Per tant, migdia i tarda, de sol ple a tot el país del Pirineu fins a l'Ebre i des de l'Empordà fins a les comarques de Lleida. Temperatura que aquesta tarda pujarà. Ja arribarà als 32-33 graus a les comarques de Ponent, però molts indrets es mourà entre els 25 i 29 graus. I el cap de setmana, més estiu encara, perquè la temperatura s'enfilarà més durant les tardes. Moltes viles passant dels 30 graus, més de 35 a les comarques de Ponent i força sol tot el cap de setmana. Sí que diumenge a la tarda alguns trons tindrem al Pirineu, però a prop de les platges, per exemple, un temps idíl·lic per fer un bany. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens n'informa en Marc Dalmau.
12: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
13: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
12: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
8: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar, de fet, dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
14: Revisar les normes penals que fan referència doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera doncs, això es pot reconduir.
8: I ara una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. I us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove i mantenen desplegades 9 dotacions d'un dispositiu que inclou equips submarinistes i drons. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia, a més, el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura de preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell amb l'oposició, això sí, d'Espanya. El responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
8: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba, recordem-ho, el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir-ne els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
15: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
16: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
15: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
8: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
15: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
17: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
15: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
8: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els va deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús, ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. I precisament quan encara cueja el discurs de Lleó XIV, en aquest cas al Congrés, on va criticar l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada fa 5 anys. La proposta vol endurir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
18: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
19: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
18: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
8: Pel que fa a la intenció de vot als partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes, i Sumar en guanya 7. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. I És una de les notícies del dia. El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, us expliquem que la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà fins i tot la facturació. Ens ho expliquen els companys de Pirineus Televisió.
20: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
21: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, ja hem recorregut.
20: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
22: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
20: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
8: Encara en l'àmbit laboral, però en el terreny dels sinistres, un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de tres geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir tres persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes dues tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Deu minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I en marxa una nova edició del projecte d'automoció Eco Racing del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Aquest projecte té com a objectiu l'automoció sostenible amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Més detalls amb la Lourdes Sarrión de Canal Terrassa TV.
23: Aquest és l'EQRB26, el monoplaça de la nova era de l'associació UPC Eco Racing. Està integrada per estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Pesa 200 quilos i incorpora 4 motors elèctrics independents que li permeten accelerar de 0 a 100 en 2,4 segons.
24: És principalment millores en el tren de potència, ja que incorporem un nou disseny i una nova fabricació de tot el que és la bateria i també incorporem uns nous inversors que són molt més eficients.
23: El vehicle és més llarg i estret i, per tant, més aerodinàmic. El xassís és nou i modular, dividit en 6 parts. Això permetrà fer canvis de forma més econòmica.
25: Per tal que cada una de les generacions futures puguin canviar, en lloc de tot un monocasc sencer, poder canviar un únic component i d'aquesta manera fer que tinguin l'experiència de fer tot un projecte projecte d'enginyeria des de zero.
23: L'EQRB 26 competirà de l'1 al 7 d'agost a la Fórmula Student Spain, al circuit de Catalunya i després a Alemanya.
8: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a les semifinals sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho, de fet, el més aviat possible.
0: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria, sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història, tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vagi millor.
8: Avui la penya buscarà empatar a la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. I encara parlant de bàsquet, l'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I la pilota, i parlem de futbol, ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i el Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercit al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. I José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El Club Blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013. Un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals. I demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
1: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
8: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, on experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Ens ho explica en David Navarro.
2: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
3: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletreferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
2: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
8: La Catedral de Tarragona ja compta amb la primera guia arqueològica exclusiva d'un monument de la ciutat. En l'obra es reflecteix el treball de recerca fet durant els darrers 25 anys i donar així una eina a visitants i estudiosos perquè entenguin la seva incidència en la ciutat al llarg del temps.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida analitzem aquest canvi de paradigma que reclamen les institucions davant la nova realitat de la delinqüència al país. Ho farem en conversa amb Xavier Torrents. Ell és director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Abans, repassem altres titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. El responsable de migració de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en la nova regulació.
2: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació.
1: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. És divendres i toca fer una repassada a les novetats de la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El día de la revelación.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que, alhora, reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho amplia tot plegat en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. hi ha aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar de fet dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars i de la qual n'estem molt pendents. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntari entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell, amb l'oposició, això sí, d'Espanya. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
6: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
7: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
6: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: Doncs recuperem en aquest punt la notícia amb la que encapçalàvem aquest informatiu. Barcelona viu una escalada de violència vinculada al crim organitzat internacional. Execucions a plena llum del dia, tirotejos selectius i una guerra importada entre clans que es disputen el control del narcotràfic. Tot això en una ciutat que, fins i tot en moments de màxim control policial, com la visita del Papa, ha vist com els sicaris actuaven amb absoluta precisió. I per intentar frenar aquesta escalada de violència, la cúpula d'Interior s'ha reunit d'urgència aquí a Catalunya i ja planteja endurir les penes per armes de foc. Per entendre què està passant i què pot fer Catalunya davant d'aquesta nova realitat criminal, parlem amb Xavier Torrents, que és director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Xavier, i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, bon dia.
1: Els Mossos vinculen els últims tirotejos a guerres entre clans, sobretot de l'Europa de l'Est, diuen, i també al narcotràfic internacional. Per què Barcelona s'ha convertit en un escenari d'aquesta guerra criminal transnacional i què explica que aquests grups s'hi hagin assentat, s'hi hagin afincat amb tanta facilitat?
8: Doncs la raó principal, la causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma. Quin és el canvi de marc mental que hem de fer? Doncs molta gent, sobretot la gent més gran, pensa que la marihuana és la marihuana de fa 40 anys enrere, de fa 50 anys enrere, en la qual, diguem-ne, era una droga toga on com a molt havia un 5% d'adulteració d'aquesta marihuana. En aquests moments s'ha de considerar que això ha de fer un tractament com si fos una droga dura. I si no és això, el que fa 5 anys era un risc, és a dir, aquests tirotejos era un risc fa 5 anys, ara ja és una amenaça per la seguretat de Catalunya.
1: Clar, l'assassinat de dimecres al carrer Balmes de Barcelona es produeix a 800 metres del recorregut del Papa i davant d'una comissaria. Què revela això, Xavier, sobre el nivell d'implantació, la capacitat operativa i la sensació sembla d'impunitat d'aquests grups, no?

0: conduït cap aquí. I avanço una amenaça encara pitjor. De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells. I aquesta amenaça ara és un risc, però compte, fa 5 anys també era un risc que passessin aquests tirotejos i ja s'han convertit en una amenaça real per la nostra seguretat.
1: Clar, és que una mica, tot i que Interior està insistint de moment que aquests tirotejos, com tu ens explicaves, són execucions selectives entre clans, clar, la ciutadania veiem assassinats a plena llum del dia, en carrers cèntrics i en escenes que semblen de pel·lícula. Per més que ens diguin que no hi ha risc entre la ciutadania, creix aquesta sensació d'inseguretat. Això com s'ha de combatre?
0: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir diguem-ne, la tinença d'armes il·legal. Aquesta és la primera situació. La segona és que els polítics, els 135 diputats del Parlament de Catalunya, els 350 diputats del Congrés de Diputats i el govern de la Generalitat, i agafi això com un problema d'estat. En aquests moments ja és un problema d'estat. Ens pot passar el mateix que ja ha passat, i allà ja han passat, ja han ultrapassat la frontera, el que ha passat a països com els Països Baixos o Suècia, on el narcotràfic ja fins i tot posa en qüestió l'Estat. Pensem que la família real dels Països Baixos, fins i tot, algun membre de la seva família ha hagut de marxar del país per amenaces del narcotràfic. Per tant, encara estem en aquesta frontera. No l'hem ultrapassat, però això dependrà de la rapidesa i l'agilitat en canvis legislatius per un cantó per agafar això com un problema molt seriós, com un dels principals problemes, per evitar que el risc que acabin tirant trets, tirotejos, que afectin a la ciutadania i no només als propis narcotraficants, per evitar que aquest risc acabi, ja sigui una amenaça. Encara som a temps? Sí. Però ens queda molt de temps? No.
1: Xavier Torrents, doncs gràcies per aquesta claredat en el teu diagnòstic i és evident que, com a mínim, de moment, Interior aquí a Catalunya comença a bellugar alguna cosa perquè és conscient d'aquesta gravetat. Gràcies i bon dia.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Com resisteix el sector de la restauració al tancament del parc de Collserola? Recordem que la prohibició d'accedir al parc i la resta d'espai natural es mantindrà vigent durant tot l'estiu. I en aquest sentit, la crisi provocada pel brot de la pesta porcina africana supera ja el mig any. Hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz en un restaurant d'aquesta zona de Catalunya, d'aquest parc de Collserola, perquè ens expliquin com estan visquent el sector aquesta situació que suposo que els té entre les cordes. Anna Ruiz, bon dia.
3: Hola, Elena, bon dia. Sí, no es pot fer esport a la muntanya, no es pot caminar a l'entorn natural del parc de Collserola com a conseqüència, tal com explicaves, del brot de pesta porcina que ha provocat una crisi sanitària també mediambiental. I tot això està afectant i molt a les factures i l'activitat econòmica dels restaurants, bars, establiments de restauració que hi ha al voltant del perímetre del parc. Així que ens hem vingut aquí, ens hem plantat al restaurant Santa Creu d'Olorda i amb les seves propietàries, la Montse i la Eli. Montse,
4: bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia.
3: Volem conèixer quina és la vostra història. Com resistiu tots aquests mesos de crisi?
4: Bueno, pues, anem retallant per on sigui perquè es nota bastant, la veritat. I llavors ara inclús estem pensant de tancar els dilluns i que la gent faci festes dilluns i anar aguantant aviam què passa.
3: Perquè heu perdut un tipus de client molt determinat, que era aquell que venia a practicar esport a la muntanya. I espereu, els que són més fidels per això, són aquells que fan esport per carretera.
4: I és que venen per carretera, exacte. Però hi ha molta gent que ens puja de plops d'aquí propers i pugen a peu, esmorzen, tornen a marxar, tota aquesta gent ha desaparegut. I els que van en bicicleta, doncs clar, ni una quarta part, perquè alguns venen per carretera, els que venen, però els de muntanya, que hi havia molts, doncs no cap.
3: Eli, això significa que pels matins s'ha baixat molt la,

0: feina.
1: Sí, bastant. O sigui, ara només... Bueno, tenim feina el que és al migdia només. Per al matí ha baixat bé un 20% de del que és la facturació i tot. Perquè pujava molta gent en bicicleta, caminant, gent amb els gossos, per les pistes forestals, i tot això ja no puja. O sigui, tot el que puja, puja per la carretera. I ens ajuda molt el, bueno, el que és el treball de, del migdia, de la gent que ve el dia a dia a dinar. Però ja està. O sigui, la veritat és que pel matí pues, ha caigut de cop.
2: Molt fluix.
0: I a més de tancar dilluns, heu pensat en altres mesures?
2: No, doncs retallem en gent i, clar, és que al final per algun lloc tu tens que anar retallant.
0: Vosaltres per això esteu resistint, perquè ja us ha arribat que alguns restaurants de la zona sí que han tancat.
2: Nosaltres tenim veïns, bueno, els mateixos clients ens ho diuen, que hi ha alguns que estan pensant en tancar, perquè, clar, no donen.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Ah, per cert, que l'estiu s'apropa. És una etapa molt complicada per vosaltres.
2: Imagina't, si a l'estiu ja tenim menys gent perquè fa calor i la gent marxa a la platja, doncs pues imagina't ara. Mm. Entre que els pocs que queden ni pujaran. A peu, o sigui que...
3: Sí, és complicat.
0: Així, Helena, que la recepta tant de l'Eli com de la Montse és la de resistir els mesos que venen i esperar que les coses canviïn, a l'espera també de poder obtenir algun tipus d'ajuda o contacte amb l'Ajuntament o altres administracions que els puguin ajudar a resistir aquests mesos que van començar fa més de mig any com a conseqüència de la brot de pesta porcina i que ha fet disminuir i molt el nombre de clients habituals en un restaurant com aquest.
4: És temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
4: El Barça que ha fet un pas més per ser a la final de la Lliga ACB.
5: Sí, ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la classificació per a la gran final. Segona victòria en aquestes semifinals davant el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi cap a la Laguna. No va ser un triomf tan còmode com el primer. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts. Ho van fer amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final demà al vespre. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
6: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan abans millor.
5: Avui la penya buscarà empatar l'altra semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga al primer partit, al primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar el Roig Arena abans de l'eliminatòria, viatgi cap a l'Olímpic. La pilota ja roda al Mundial 2026 de futbol. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Davant els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
7: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
5: I després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia amb guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997.
4: Doncs un quart de nou aquest primer partit a la pista del Liceu. N'hauran de guanyar almenys un a la pista del Liceu perquè tenen el factor pista en contra. Tant de bo, a veure si podem explicar durant la propera setmana. Serà.
3: Doncs n'estarem pendents, a veure què passa.
4: Segur que sí. Vinga.
3: Gràcies, Cristina. Igualment per tu. Bé. Més coses, doncs ara mateix arriben les estrenes de cinema amb el nostre company David Navarro.
8: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
9: Trabajar por ahí, de temporero.
8: Yo es que nunca me he ido de aquí.
9: Ya, es muy fuerte eso.
10: Ivan Ihadum, biznaga de plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria, on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
11: Los embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú no tienes que ayudar.
12: Disculpe. Sí, señora.
13: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
14: ¿Qué dice?
12: Que si le arreglamos el váter.
14: Somos afinadores. Arreglamos pianos.
13: 200.
14: 500 y hablamos.
10: A un talento único. El protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
15: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
16: ¿Qué has robado?
17: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
10: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen, doncs, les parets de la galeria, unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves. I tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició, l'organització es prepara per acollir prop de 60.000 persones que entre aquest divendres i diumenge gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags amb Bustó. La companyia La Trepa, del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer. Durant gairebé 4 dècades, el Jove Teatre Regina ha programat més de 10.500 funcions i ha rebut més de 2 milions d'espectadors. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: El nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: El sector agroalimentari forma part de l'ADN d'Osona. Genera milers de llocs de treball, sosté una part important de l'activitat industrial i també contribueix al dinamisme econòmic de la comarca. Però també és un sector controvertit per les conseqüències ambientals que genera i també per la concentració empresarial que ha viscut i pels interrogants que planteja el seu futur. Aquestes dues realitats conviuen. Osona necessita mantenir un sector que crea riquesa, però també adaptar-lo a les exigències ambientals, socials i econòmiques del segle XXI. La globalització no espera a ningú. Sectors que competeixen en costos acaben exposats a la deslocalització cap a territoris amb una mà d'obra més barata i menys exigències ambientals. Per això, la fortalesa d'Osona ha de venir del coneixement, la innovació, la tecnologia i el valor afegit. Aquesta transformació ja ha començat. Empreses del sector han fet apostes que van des de la producció de proteïna vegetal fins a la digitalització de les explotacions o la valorització de residus. Però innovar requereix múscul financer. A les grans empreses que han accelerat el pas d'un model basat en explotacions familiars a un altre de més industrialitzat, se'ls ha d'exigir una aposta per a la competitivitat. I és aquí on iniciatives com Osona Bio Circular adquireixen sentit. Més enllà dels projectes concrets, la seva principal virtut és pensar estratègicament el futur d'un motor econòmic. Per això ara és positiu explorar alternatives. El cultiu de bolets en antigues granges, els projectes de biogàs, els futurs biopolígons o el suport als petits agroproductors responen a una mateixa voluntat: diversificar, innovar i reforçar la resiliència del sector. Cap d'aquests projectes que ara es comencen a treballar substituirà la ramaderia, però poden contribuir a garantir-ne el futur. I és que el futur d'Osona no passa per renunciar a un dels seus principals actius econòmics, però sí per transformar-los. Aquest pas només serà possible si administracions, empreses, pagesos, centres de recerca i ciutadania comparteixen una mateixa mirada. No s'ha d'escollir entre economia i sostenibilitat, sinó garantir que vagin de bracet. Són dues cares de la mateixa moneda. És divendres 12 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també la xarxa Més. Avui a 9:45 a la tertúlia parlarem sobre el Cabró Rock amb l'Eudald Puig i en Pau Fàbrega en una 6a edició que celebra avui i que prepara per acollir prop de 60.000 persones en un cap de setmana, on també s'acollirà un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i també el retorn als escenaris de la Gossa Sorda, entre d'altres. Tot això ho parlarem amb en Pau i amb l'Eudald. Després d'escoltar la cançó del dia, serà a 11:15 del matí de parlar sobre música, i avui Jaume Espuny ens portarà Who's Next de Who. I a la recta final del programa, com sempre, a partir de 11:15, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori. I després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El final i el principi de curs a les escoles i instituts està marcat per les altes temperatures dins les aules. Per denunciar i deixar constància que molts dies se superen els valors que marca la llei, la plataforma Aules que Cremen ha creat un sistema de registre al qual s'han adherit una desena de centres d'Osona. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: El termòmetre ja marcava uns 25 graus a primera hora del matí a l'aula de 6A de l'escola Fortià Solà de Torelló. Però la temperatura, com en la resta d'aules d'Osona i el Lluçanès, en ocasions a dins de les classes frega els 30 graus, un fet que dificulta la tasca per als alumnes i mestres. Sentim el tutor de tercer de primària i coordinador de riscos laborals, Lluís Torrambó.
3: Clar, a partir d'uns 27 graus està comprovat que els nens no poden estudiar en condicions bones perquè la temperatura és molt alta i això afecta molt el seu rendiment. Clar, i aquí ja estem arribant a mínims d'allà de 27 en molts dies. Aquests dies, tot i que ja fa una mica més de bonança, estem arribant a 29 inclús, vull dir que tampoc estarem dintre els marges correctes. Clar, al veure temperatures tan altes, 30-33, doncs va ser una alarma que l'escola va dir: ostres, hem de fer alguna cosa.
2: I per això van decidir adherir-se a la plataforma Aules que Cremen per denunciar les condicions en què es troben, com han fet ja una desena de centres de la comarca.
3: A tot arreu hi ha temperatures molt altes. Qualsevol centre d'Osona, inclús encara molt més a la zona de Lleida, així, no és la influència de l'edifici, sinó que realment fa calor, i no ens han dotat cap tipus d'aparell que puguem solucionar-ho. O sigui, no hi ha ventiladors suficients, tot just fa dues setmanes van arribar tres ventiladors del departament.
2: I el curs passat van demanar ventiladors al Departament d'Educació i els tres que els han portat els han posat a les aules de cicle superior, que és on fa més calor i és on han instal·lat el sensor per registrar les temperatures a la plataforma. Tot i el ventilador que tenen en alguna aula, els alumnes se les empesquen per fer passar la cola, obrint finestres, portant ventalls o fins i tot fabricant-los en paper.
0: Les obres de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines ja tenen data d'inici. L'Ajuntament va convocar aquesta setmana els comerciants i veïnes de la zona per exposar-los els detalls tècnics d'uns treballs que arrencaran el pròxim 25 de juny, amb la delimitació del perímetre, mentre que l'entrada de la maquinària es farà efectiva el dilluns 29. Laia de Déu, una codinenca.
4: Unes obres que es preveu que tinguin una durada de 4 mesos i mig i que suposaran una afectació integral a la mobilitat del centre del municipi. El regidor d'Urbanisme, Manuel Rodríguez, detalla que l'evolució dels treballs obligarà a reobrir provisionalment el trànsit del carrer Joan Maragall per garantir l'accés als aparcaments.
5: Tenim un tema d'accés de veïns als seus aparcaments privats i a l'aparcament públic. Doncs inicialment el que es farà és reobrir el Joan Maragall sempre amb l'evolució de l'obra, com al final també hem d'intervenir a la que és la part de davant de l'Ajuntament, doncs haurem de tancar Joan Maragall i obrirem el vial de la façana nord de la plaça per donar accés a veïns i a l'aparcament municipal.
4: Més enllà de la mobilitat viària, una de les principals preocupacions és com les obres afectaran el teixit comercial de la vila. Per aquest motiu, segons la regidora de Comerç, es crearà un canal de comunicació directa per anar resolent els problemes del dia a dia. La mateixa regidoria, a més, també ha anunciat una mesura de suport directe pels bars de la plaça, la bonificació de la taxa de terrasses durant l'afectació. Escoltem Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i Turisme.
6: Ara hem creat un canal més per cada un dels grups, esperant dos canals de WhatsApps, en el qual, doncs, de primera mà, tindrà la informació que nosaltres com a regidors disposem, i després, a nivell dels comerços, en aquí, clar, el sector més perjudicat, per dir-ho d'alguna manera, són les terrasses. Es va quedar que la setmana que ve es aniria a veure terrassa per explicar quines solucions podíem trobar per tal que puguin posar les taules. I el que sí que també es va decidir per part de govern és que el que és la taxa d'ocupament de via pública en quant a terrasses, aquest any es bonificarà al 100%.
4: No obstant això, els botiguers tenen inquietuds evidents, i és que l'obertura temporal al trànsit d'un carrer peatonal com Joan Maragall exigirà un esforç d'adaptació general. El grup de comerciants codinencs posa el focus en la importància que els clients continuïn sabent com accedir als establiments i al pàrquing públic. Montserrat Amosa n'és la presidenta.
7: Doncs ens van convocar a tots els comerços que estem ubicats a la zona on s'ha de fer l'obra, i llavors ens van dir en mode informatiu els plaços que començarien a senyalitzar, que començarien les obres, el temps que estarien d'obres, com seria l'accés al pàrquing, molt important per nosaltres, perquè les obres comencen, però el comerç està aquí. I llavors és important que la gent sàpiga com accedir.
4: La decisió d'executar l'obra de forma continuada i tancant tot el perímetre en lloc de fer-ho per fases ha agafat per sorpresa molts comerciants afectats. De fet, el sector de la restauració és qui afronta el panorama amb més incertesa. Amb un calendari previst de 4 mesos i mig, les obres de la plaça Josep Umbert Ventura es converteixen en el principal repte de convivència urbana dels darrers anys.
0: I les obres per reobrir el carril tallat de l'N260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll s'allargaran fins a la tardor. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de les llavissades, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.
0: I ahir van acabar els exàmens de la selectivitat per als més de 800 alumnes d'Osona i Lluçanès que les van fer a la Universitat de Vic. Andreu.
2: Ahir a la tarda van fer les proves optatives de dibuix tècnic, història de l'art, literatura castellana, història de la música i la dansa, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, va visitar la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, de Universitat Central de Catalunya, on es feien alguns dels exàmens per parlar amb la responsable del tribunal i conèixer les percepcions dels vigilants a les aules. Definia les proves d'aquest any com unes pau històriques pel que fa al nombre d'alumnes, ja que s'ha batut el rècord amb 45.000 a tot Catalunya. En total es van fer 245.000 exàmens. La consellera també valorava positivament la prova pilot mecanisme dissuasiu per evitar el mal ús de dispositius electrònics.
0: I el Consell Comarcal del Moianès ja ho té tot a punt per una nova edició de les universitats d'estiu. Els cursos d'història i de gestió emocional seran les matèries principals. Laio.
4: Aquesta dotzena edició donarà el tret de sortida el proper dilluns 15 de juny amb un acte gratuït i obert a tothom, la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, que anirà a càrrec del seu propi autor, el filòsof Francesc Torralba. La programació d'aquest any combina activitats gratuïtes amb dos cursos de pagament que es concentraran durant la setmana del 29 de juny al 3 de juliol. Els matins s'impartirà el curs de Patrimoni i Història, que proposa un recorregut detallat per la industrialització del Moianès, mentre que a les tardes serà el torn de les competències personals amb el monogràfic Eines de millora per a la vida emocional. La recta final de la Universitat d'Estiu oferirà dues propostes més de caràcter gratuït. El dissabte 4 de juliol es faran visites teatralitzades a la Casa Museu Prat de la Riba amb places limitades per ordre d'inscripció. I finalment, el dilluns 6 de juliol es clourà el certamen amb la jornada Indústria i Dones, una sessió que pretén reivindicar el paper fonamental de la mà d'obra femenina en el teixit fabril del territori.
0: Moltes persones van seguir l'ofici del Papa dimecres a la Sagrada Família des de casa i d'altres ho van voler fer en comunitat. Al Seminari de Vic es va instal·lar una pantalla on una vintena de feligresos van gaudir de la missa i la benedicció de la Torre de Jesús Andreu.
2: Es calcula que un total de 12,2 milions d'espectadors de tot l'estat espanyol van seguir en directe la missa del Papa d'aquest dimecres a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, des de casa a la feina o a través de les pantalles que es van instal·lar en punts com el Seminari de Vic. El bisbat i la delegació de joves van oferir l'oportunitat de seguir l'ofici del pontífex en comunitat.
9: En comunitat les alegries es multipliquen i les penes es redueixen.
10: Perquè l'Església és comunitat, per compartir entre, doncs, a més, tinc molts amics i amigues aquí dins i penso que és un acte com aquest únic que s'ha de viure en comunitat, no és el mateix estar sol a casa. Jo sóc una persona de fe, però això m'està donant molta empenta.
2: La visita del Papa a Catalunya s'ha viscut amb il·lusió i expectació. Els fidels presents a la missió de la missa des del seminari ho han entès com un acostament a la fe.
9: Ens encanta el Papa, superfans, sobretot som fans de Jesús, i llavors vam dir, ja que és dimecres, ho podem mirar, no?, perquè mirar-ho i després obrir-ho a tothom també, a totes les persones que volguessin de Vic, perquè vam pensar que veure-ho junts es fa viure molt millor, no?, que el sofà de casa.
11: Una mica estirada d'orelles perquè el Papa jo crec que ens ha vingut a recordar els nostres arrels i que no les hem de perdre i que hem de tornar a la fe i viure en Jesucrist.
12: És una oportunitat per reviure la fe, per anar-la mantenint, en el meu cas, i perquè vols molta gent també es poden acostar a Déu i a l'Església.
2: També ho interpreten com una manera de transmetre el missatge de la religió a persones que, de moment, se senten allunyades. L'Alba Masnou forma part dels joves del Bisbat de Vic.
9: I que puguin tornar a confiar en els altres, en la comunitat i en l'Església, que som una mica patates, però no som dolents. Que bo, quina pau, quina alegria que és viure amb Déu.
2: Una vintena de persones van seguir la jornada des del seminari comentant els passos del Papa i pregon, quan també ho feia el Pontífex.
0: I reobre l'Escriptòrium de Ripoll a les golfes de l'Església de Sant Pere, Isaac.
8: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del Papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El Papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'Església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, ell parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
13: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'Església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
8: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
14: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium, i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
8: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: I ahir al matí a la zona esportiva de Vic ja es notaven els nervis i les ganes per un nou cap de setmana de Cabró Rock, una sisena edició que es prepara per acollir prop de 60.000 persones. Andreu.
2: L'edició més nostàlgica i alhora la més emotiva, així és com els organitzadors del Cabró Rock defineixen la sisena edició del festival de música més multitudinari del nostre territori, que entre avui i demà tornarà a omplir la zona esportiva de Vic amb grans noms de l'escena musical catalana. Emotiu perquè serà una edició de comiats amb l'últim concert a la comarca d'Osona, d'Oques Grasses, però també una de les darreres oportunitats a veure en directe La Fúmiga, ho explica el director del projecte, Marc Sureda.
15: Per nosaltres és molt especial. Oques Grasses s'acomiada i era important, crec que ho pogués fer aquí a casa seva. El creixement del Cabró no s'entén sense Oques. L'evolució que ha tingut la banda i el Cabró doncs, és espectacular.
2: Però no tots seran adeus. El festival també serà l'escenari per a noves presentacions i retorns molt esperats, com els de la Gossa Sorda i l'Ax en Bustó.
15: La meva generació no havíem tingut l'oportunitat de veure la banda original amb en Pemi, que ha tornat després de 20 anys, i també tant la meva generació com el públic més gran crec que ho disfrutarà. Però també tenim, per exemple, la gira dels 20 anys dels Amics o els 20 anys de Bosch, que també són fites molt importants i porten espectacles nous per homenatjar una mica aquesta trajectòria. O, com deies, la Gossa Sorda, que bé, ha fet aquesta gira tan especial que ha tornat per al moment polític també que ells creien tornar a tenir veu, per no perdre aquesta visió, sobretot de la música valenciana, que ha tingut molt reivindicativa.
2: El festival ha crescut tant pel nombre d'assistents com pel que fa a l'espai, esdevenint un lloc on poder gaudir d'una experiència completa.
15: Crem ha aconseguit una cosa molt maca, que és que la gent, òbviament, ve pels concerts, ve per la música, pels artistes, però després, quan arriben aquí, es troben tota una experiència d'activitats que els hi oferim, que bé, que van més enllà del que trobaries a un festival normal, no? Tenim una nòria, tenim aquest any una xaranga. Bé, anem innovant i anem fent coses bogeries, com aquell qui diu, però bé, ens ho passem bé i intentem que la gent s'ho passi bé, que creiem que és l'important.
2: Per completar la programació, avui la Black Music Big Band protagonitzarà el Piro Musical. També hi haurà una actuació sorpresa, una cantada de veneres i el tradicional cremat de Rompujol. Un cap de setmana que convertirà Vic una vegada més en l'epicentre de la música catalana.
0: I el Tarambana ha acollit la presentació de Cuinem, el nou llibre de Pep Salsetes, i és que el cuiner i divulgador gastronòmic ha impulsat aquesta publicació amb l'objectiu d'animar petits i grans a entrar a la cuina i compartir temps amb família. Enric Rubió, Radio Televisió de Cardedeu.
16: Doncs sí, una així és. De fet, a través de receptes, il·lustracions de Dani Soms i explicacions accessibles, el llibre vol apropar la cuina catalana a les noves generacions, en un context en què a moltes persones els costa cuinar. Escoltem en Pep Salsetes, des de Cardedeu.
17: Hi ha 29 receptes de cuina catalana i és perquè la gent cuini i pugui cuinar en família. Llavors hi ha una petita introducció a cada recepta, una història o llegenda, que avui n'explicarem una d'elles, que és la del Congrill. I això també fa que la cuina hagi una mica d'esperit de joc i d'element de famílies. Està pensat per les famílies.
16: La proposta recull receptes pensades perquè la cuina, en definitiva, es converteixi en una activitat compartida entre tots els membres de la família, com ara escoltàvem que explicava en Pep Salsetes. El llibre, però, va més enllà de l'aspecte culinari i reivindica també el valor cultural i patrimonial de la gastronomia catalana.
17: Bueno, són les nostres arrels. Hi ha dues receptes, per exemple, de cuina medieval. Penseu que som un país que tenim 5 manuscrits, millor dit, 4 manuscrits i un llibre de cuina imprès, i això hi ha pocs països que ho tinguin, de l'època doncs, del segle XI, segle XII, segle XIII, i esclar, això ens dona motiu perquè tinguem doncs, aquestes arrels tan antigues, perquè estem parlant de 800-900 anys.
16: Salsetes defensa que darrere de cada plat hi ha una història, una manera d'entendre el territori i una herència que val la pena preservar. Amb Cuinem, el llibre, l'autor proposa mantenir aquest llegat des de la pràctica quotidiana i convertir la cuina en un espai de transmissió de coneixements i tradicions entre generacions.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i anem a saber com està el temps.
18: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia i bon divendres.
19: Molt bon dia. Benvinguts a Informació Meteorològica. I a les portes d'un nou cap de setmana, amb uns dies que són força tranquils, tenim anticicló molt a prop, i això és senyal d'estabilitat i d'unes temperatures que, mica en mica, van pujant i es va fent l'ambient més càlid. Tot i això, insisteixo en el fet que a les nits es pot dormir molt bé, no tenim cap calorada a nit, tot i l'ambient assolellat i l'anticicló, a les nits en què es pot dormir força bé, moltes mínimes al voltant dels 15 graus i fins i tot més baixes a les zones més fredes de l'interior i del Pirineu. Per tant, no ens podem queixar de les hores nocturnes, de la temperatura que fa, perquè és això, es pot dormir molt i molt bé. Avui serà un dia molt assolellat, un divendres amb molt de sol, molt poques novetats i unes temperatures una mica més altes que les d'ahir. Molts valors, entre els 26, 27, 28 graus, fins i tot a prop ja dels 30 graus en algunes zones del peritoral i de l'interior, les zones més càlides, gairebé pot arribar als 30 graus. 4 núvols a la tarda, testimonials, molt poca cosa, perquè serà un dia, com deia, molt i molt tranquil. I un dia gairebé igual que el de demà. Dissabte també dominarà el sol, molt tranquil·litat, i unes temperatures demà encara una mica més altes. Demà sí que algunes ciutats i pobles assolirà els 30 graus de màxima. Un ambient una mica més càlid el dissabte. I el diumenge l'única novetat és que les nuvolades creixeran més força a la tarda i pot haver alguna petita tempesta cap a la zona del Ripollès. Molt poca cosa, si és que arriba a caure, He dit que podria haver-hi, perquè no està clar que hi hagi una tempesta diumenge a la tarda. I les temperatures estables, moltes mínimes, entre els 15, 16, 17 graus i les màximes al voltant dels 30. Per tant, resumint, hi anà molt de pressa, un cap de setmana anticiclònic, molt tranquil, amb unes temperatures més altes i amb alguna petita tempesta a la zona del Pirineu el diumenge a la tarda. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
18: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà, fins demà no, fins dilluns, perquè òbviament demà és cap de setmana. Per tant, no haurem d'estar pendents d'altres mitjans d'aquesta previsió meteorològica. Nosaltres, a partir de 9:45, a la tertúlia parlarem sobre el Cabró Roc, que comença avui i acabarà demà aquí a la zona esportiva de Vic, i ho farem amb l'Eudald Puig i amb en Pau Fàbrega, on parlarem del Cabró, una sisena edició que es prepara per acollir prop de 60.000 persones en tot un cap de setmana, amb un cartell de luxe que estarà protagonitzat per el comiat a la comarca d'Oques Grasses. Sabem que en queden encara 4 concerts més a finals d'estiu a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i llavors també el retorn als escenaris de la Gossa Sorda, un retorn express que ara comentarem amb en Pau i l'Eudald. Després d'escoltar la cançó del dia, parlarem amb en Jaume Espuny sobre l'àlbum Who's Next de The Who, però tot això sabeu que ho farem després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
20: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
21: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
22: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
21: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
22: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
21: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
23: Avui, un cotxe per moure'm.
24: Demà, una furgoneta per treballar.
23: I demà passat, un monovolum per viatjar.
24: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
23: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
24: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
23: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
25: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
26: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
27: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
28: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
29: Ladies and gentlemen.
28: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
30: Jazzit.
28: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.
27: Jazzit. Dilluns, a 11:45 de la nit, al 9FM.
1: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
3: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
27: Jazz Club, dimarts, a 11:00 de la nit, al 9FM.
20: El 9FM. El nou so d'Osona.
21: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
0: Doncs va, divendres, per tant, tenim una nova edició del 9-9, en aquest cas d'Osona, el Ripollès i Lluçanès. I explica'ns, Andreu, què hi diu a la seva portada.
2: Doncs mira, avui és una portada del 9-9 de l'edició d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, que va de... són temes relacionats amb l'educació. El titular: denuncien que escoles i instituts fan classes a gairebé 30 graus i en aquest final de curs la temperatura màxima permesa és de 27 graus i 11 centres d'Osona i el Ripollès ho registren a través d'aules que cremen.
0: Mm, és el que comentàvem avui també.
2: Correcte.
0: A les notícies.
2: I pel que fa a la imatge, doncs, es veu a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, que aquest dijous a la tarda va estar visitant una aula de la UBIC durant les proves de selectivitat que s'han dut a terme, que van començar el dimarts passat i van acabar justament ahir. I bé, el que també llegim a sota d'aquesta imatge és una selectivitat blindada contra la intel·ligència artificial. Que ha estat la protagonista, aquests detectors d'aparells...
0: dispositius
2: electrònics.
0: D'aparells dispositius...
2: És el mateix, sí, és un sinònim.
0: De dispositius electrònics.
2: I aparells, també.
0: I aparells, sí.
2: Un aparell
0: que... Ho hem volgut fer tot, eh?
2: Un aparell que busca aparells electrònics. Sí, està ben dit. Està. No?
0: Sí, sí, totalment, totalment. Esperem que els hagi anat bé a tots els estudiants aquestes Pau.
2: Ja ho sabrem. I ara que disfrutin.
0: Exacte, i ara gaudir de l'estiu, que és el que els toca. Andreu, seguim ara per l'edició del Vallès Oriental del 9-9.
2: Que el titular és: la DGT fa a Granollers un 25% més d'exàmens teòrics amb la incorporació d'ordinadors. En uns 3 mesos s'ha passat de 3.000 tests fets a mà a 4.000 d'informàtics. I pel que fa a la imatge, doncs, són els protagonistes de la Troca, de Granollers, que celebra 20 anys com una de les cases de les entitats de la cultura tradicional, i es veu membres, doncs, de la desena d'entitats que conformen la Troca, reunits a la sala de l'Aplegador. Mm. Una portada dedicada a la cultura popular, que sempre va bé remarcar-la i que és molt important en el nostre territori.
0: Totalment, Andreu. Obrim la mirada i seguim per les portades dels diaris de catalans. Començarem, Andreu, per la portada de La Vanguardia.
2: Sí, que aquí hi ha avui dos temes a destacar. El primer, el papa, amb la seva visita a les Illes Canàries. Mm-hmm. El papa reprèn amb duresa cap a Europa per al tractament amb els immigrants. Lleó XIV insta des de Canàries a no acostumbrar-se a que el Mediterrani i l'Atlàntic siguin cementiris. I la imatge, doncs, acompanyada es veu el papa amb un dels migrants al port de Arkingegin. Uh-huh. I la imatge destacada, doncs, ahir va començar l'esdeveniment esportiu més important d'allà, que és el Mundial de Futbol, les dades així ho demostren. I bé, doncs, a la imatge es veu l'apertura que es va fer a l'Azteca, a l'estadi Azteca, a Ciutat de Mèxic, on es veu tota aquesta preparació amb la cerimònia d'inauguració que es va dur a terme ahir. I bé, el partit, en aspectes futbolístics, a Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0.
0: Uh-huh. Per quin seguim ara, Andreu?
2: Avui no tenim la portada del diari, ara, malauradament.
0: Per tant, seguirem per el periòdico.
2: Anem al periòdico.
0: Perfecte, endavant,
2: que avui
0: doncs.
2: Avui al periòdico, el titular és: Salut també expedienta al Vall d'Hebron per el bebè maltractat. La consellera inclou a les sancions, a més de Sant Pau i Sant Joan de Déu, a l'hospital, que va activar el protocol per violència infantil. La multa serà de 6.000 euros per cada centre. I la imatge destacada, doncs, es veu a Shakira ahir en el moment de la inauguració del Mundial, on el que hi hagi més, Mèxic obre la festa del futbol. Aquí ja veiem que del papa ja no es dissol Francesc XIV.
0: Totalment. I seguim i acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt avui.
2: Que igual, avui ja tampoc parlem del papa, ara que el tenim ja a les Canàries. Llegim: a la base de la cultura, entitats que reivindiquen una major participació ciutadana en la cultura en denuncien la precarietat que dificulta fer créixer els projectes.
0: Uh-huh. Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
2: El Pèrit valora entorn dels 1,3 milions les joies de Zapatero. La policia entrega al jutge l'informe i les peces inacautades a l'expresident del govern. L'estimació ha estat realitzada per una joieria en col·laboració amb l'Institut Gemològic. Bé, això fa referència doncs, a l'escorcoll que es va dur a terme al despatx a Zapatero, on van trobar totes aquestes joies que han estat valorades segons el Pèrit per aquest preu, que és el que ens explica avui la portada del País. I a la imatge en gran d'avui d'aquest mitjà, doncs també una imatge de l'estadi Azteca durant la inauguració del Mundial. I bé, on destaquen això, Mèxic estrena el Mundial més ambiciós.
0: Doncs, Andreu, seguim ara per la portada del Mundo.
2: El Banc Central Europeu alerta de l'asfíxia de les famílies per l'energia i els aliments. Puja el tipus d'interès per intentar contenir la inflació i baixar la previsió de creixement. Creu que els preus seguiran més alts i més temps del previst. Per tant, no són males notícies, que tot continuï tan car. I la imatge, doncs, aquí no parla de futbol, sinó que també del Papa. És la mateixa, és una de les imatges similars a la que utilitza La Vanguardia, però es veu el Papa com beneint a un jove immigrant que ha arribat a... va arribar a Espanya a través doncs, d'una patera, i a la imatge es veu el Papa doncs, inclinant-se davant els oblidats, com ho qualifica el Mundo. I bé, el que també destaquen són les declaracions del Papa: els migrants no són xifres, són persones amb somnis.
0: Seguim, Andreu, per la portada de La Razón.
2: La Razón, que avui obre el diari amb 75 aniversari del Premi Planeta. Una societat que llegeix és una societat millor. El grup editorial va reunir ahir a Madrid escriptors i representants de tots els àmbits de la societat en una gala amb 600 convidats. I la imatge doncs, es veu a Isabel Díaz Ayuso, a Almeida, a Urtasun, també estava a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, Feijó, és a dir, diferents personalitats polítiques que no es van voler perdre aquest acte.
0: I acabarem, Andreu, com sempre, a repassar les portades amb la portada del diari de l'ABC.
2: Que és la mateixa imatge que la del Mundo, però en un format més gran, la que es veu avui en el seu pamflet. I també el titular és Leire Diez, es va reunir diverses vegades amb Ábalos per evitar que doncs, fes mal a Pedro Sánchez, que la seva imatge quedés damnificada. Les cites van ser en reservat de Madrid, quan l'exministre va ser imputat i la lampista es va presentar com a portaveu de Cerdany.
0: Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, una.
4: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 7 minuts de 2:15 de 10, per tant, és moment de tertúlia.

0: Cites musicals del país, del nostre territori. Durant dos dies, Vic es converteix en l'epicentre de la música en català, reunint a desenes de milers de persones i alguns dels noms més destacats de l'escena actual. I avui, òbviament, en parlarem aquí a la tertúlia del Territori 17 i ho farem de la mà de l'Eudald Puig i en Pau Fàbrega, que ja estan a punt. Què tal, com esteu?
1: Bon dia al dematí. Què tal?
0: Molt bé, molt bé. No sé si us ha animat aquesta cançó de la gossa sorda. Us està preparant per la festa d'avui a la nit.
1: Bueno, la gossa sorda sona demà, eh? Amiga meva.
0: És cert, és ben cert, és ben cert. Eudald, no sé si et podem sentir.
1: És que jo no, ja anava a dir jo que no sentia la meravellosa veu de l'Eudald.
0: No sé si el tenim a punt, a l'Eudald, no et podem sentir, a veure si podem solucionar aquests problemes tècnics pel que fa al so. De mentres, Pau, és cert que demà toca la gossa sorda. Avui tenim, i és una de les coses que parlarem avui a la tertúlia, comiat d'Oques Grasses a Osona, és a dir, en principi, tot el que s'està pronosticant, Oques Grasses ho deixa. I, per tant, avui podrem veure l'últim concert a casa seva, perquè després, òbviament, al setembre podrem veure'ls en quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Suposo que també hi vas, no?, al setembre.
1: Doncs he tingut la meravellosa sort de a la compra-venta d'entrades que hi havia a no sé quina pàgina web, doncs tenia la sort de que em van aconseguir entrades, perquè jo mateix no vaig ser capaç, que va haver-hi tot aquell boom, que era molt complicat comprar entrades, que no sé si fins i tot hi havien bots o el que sigui comprant-ne, però per sort tinc amigues meravelloses que me'n van aconseguir una.
0: També és veritat que es van esgotar aquestes les entrades per aquests quatre concerts a l'estadi. També s'han esgotat per el primer dia del Cabró Rock. També hi vas, oi, Pau?
1: També. Aquesta nit hi serem. Que també et dic, no és algo com poc habitual que les entrades, o almenys l'opció de poder veure Oques Grasses s'esgoti tan ràpid. O sigui, jo crec que qualsevol ocasió que hi hagi, ja sigui Vic, sigui a Barcelona, o sigui a qualsevol poble dels Països Catalans, les entrades per veure Oques Grasses volaran completament.
0: I qui també és un gran fan d'Oques Grasses, i tothom ho sap, és l'Eudald, a veure si et podem sentir ara.
2: Bon dia, ara em sentiu o no?
0: Molt bé, ostres, et sentim
1: quina
0: superbé.
1: Quina veu, meravellosa veu, Eudald.
2: Està bé això, està bé.
0: Eudald, estàs emocionat per aquesta nit?
2: Estic emocionat i a la vegada amb un cert punt de pena, perquè al final, vaja, és l'últim concert d'Oques Grasses a casa, a Osona. I també s'acomiaden una mica s'acomiaden definitivament del seu públic, de la seva comarca, i al final aquí és on va començar tot per ells. Estic emocionat, sí, em ve molt de gust veure Oques, evidentment també la resta d'artistes que avui actuen, però avui amb un punt especial d'Oques Grasses, la veritat que sí.
1: Però fins a quin punt això és una moda? O sigui, perquè estem veient molts grups que ho deixen, com per exemple la gossa sorda, i al cap d'uns anys tornen. O sigui, tu, per exemple, Eudald, creus que Oques Grasses podria tornar en uns anys? Perquè jo crec, jo considero perfectament que això podria arribar a passar, que òbviament m'entristeix el fet de que ho hagin anunciat de que pleguen, però no sé, dins meu, tot i aquesta tristesa, hi ha un cert punt d'esperança de que aquí uns anys els tornarem a veure.
0: Jo estic amb tu, Pau, 100%. Tinc aquest sentiment. Sí, sí.
2: Sempre hi haurà aquest punt d'esperança, però també aquest punt d'incògnita de que pot no passar, per exemple. Si ens hi fixem, per exemple, en els últims anys, en el cas, per exemple, de Zoo, també la Fúmiga, que aquest any també el veurem aquí al Cabró Rock amb la seva gira de despedida, sempre ho estan deixant en aquest moment àlgid, no?, de la seva carrera. Zoo només va treure tres discos, però estava en el moment més dolç, pràcticament, del moment de la carrera musical d'aquesta banda valenciana. Oques Grasses els està passant el mateix, i de fet ells ho deien en el seu post de comiat a l'Instagram i a les xarxes socials. Ho deixem aquí perquè no volem que s'espatlli aquest moment o la manera en què s'està explicant la història d'Oques Grasses. Pot passar que tornin, com també pot passar que no tornin. Hem tingut sorpreses magnífiques, com la Raïf també, per exemple, l'any passat. Segurament molts no s'esperaven que la Raïf tornés, i a més es van poder gaudir des de casa.

0: jo tinc aquesta esperança que en algun moment, potser són d'aquí 5 anys o d'aquí 10, tornaran amb algun concert especial, com per exemple ho ha fet la Gossa Sorda o ho ha fet, per exemple, Teràpia de Xoc, no? Que els vam veure per primera vegada després de 10 anys al Cabra Roc de la Castanyada, que també és allò de com tornar a reconnectar amb aquell moment on tu els escoltaves, no? Però si és com aquesta ràbia de dir per què ho heu de fer ara, no? Quan estem tots a tope amb vosaltres, no sé.
1: També jo penso que aquests grups, sobretot per la manera de veure oques, jo crec que estimen molt la música i en certa manera és com molt complicat que ells perdin aquesta emoció per la música, que és una branca cultural que tantes coses els hi han donat. O sigui, des del meu punt de vista, potser estan molt cansats i ara, però al final, com passa amb molta gent, per exemple, amb el món del futbol, que arriba un moment que et cremes, però al final hi ha una cosa dins teu que es desviu per aquella cosa. Llavors, de certa manera, i segurament que el Montero, per molt que ho deixi, seguirà fent música perquè és algú que li omple, i estic 100% segur que si no és amb el que és sol, tard o d'hora tornarem a escoltar nova música seva, i amb els músics en certa manera s'acaba Oques, però per exemple Vall de Neu està també, però vull dir d'Oques, en Vall de Neu està tocant a Diversiones, hi ha d'altres membres que tenen altres projectes musicals, llavors potser els perdem com a Oques en si, però en el món de la música aquesta gent hi seguirà formant part, jo crec que durant tota la seva vida.
2: Sí, sí.
1: També penso que és que anava a dir que crec que també, perquè els vaig veure fa res en el concert de 150 anys d'Estrella d'Am, que em va donar la sensació que també ells estan cansats. Jo vaig notar una mica de desgast. No sé si en certa manera mostraven una imatge com molt de tornada d'estem fent aquests concerts perquè toquen i és una mica pilot automàtic. Em va donar aquesta lleugera sensació i ho vaig comentar amb la resta de gent i és com fins i tot sembla que els hi doni igual. No? Llavors, o potser és com obstacles que es troben fins als seus últims concerts al Montjuïc, però ja ho veurem avui, però ja et dic jo que l'últim que vaig veure semblava que també ells necessiten descansar com a grup en conjunt.
2: Jo en aquest concert, Pau, que deies d'Estrella d'Am, que també hi era, vaig veure el Casagrasses, jo no diria que estiguessin cansats. Jo crec que al final, també per una raó de que al final pràcticament van fer el mateix format, literalment calcat pràcticament de l'última gira que van fer, no van introduir-hi grans canvis, potser alguna cosa sí que se'ns escapava, algun detallet minúscul sí que van fer d'innovació, però jo no diria cansat, jo crec que en tot cas es senten còmodes ja a l'escenari i ja ho fan com una cosa habitual. Potser sí que amb aquesta consciència de que es va acabant, però potser no li donen massa bombo, més enllà de fer-ho a l'estadi, saps? Quan sigui l'estadi jo crec que sí que, a banda de que sigui un espectacle, jo crec que serà espectacular, perquè si ja ens van sorprendre quan van fer-ho al Palau Sant Jordi el 23, jo crec que l'Estadi Olímpic serà el triple, i vaja, serà un espectacle en majúscules. No sé, i a més, aquest concert d'Estrella d'Am, el primer que van fer d'aquesta gira de comiat, a banda de ser el mateix format, també van tenir una duració molt limitada. Sí. En aquest concert del Cabra Roc, sembla que tenen, no sé si 2 hores, però pràcticament 2 hores ben
0: bones. 2 hores llargues, eh?
2: Bones, de la casa. 2 hores llargues. Per tant, jo crec que avui pot ser un molt bon concert d'Oques.
0: Jo penso que, òbviament, serà un bon concert, perquè al final és Oques i és l'essència d'Oques, però tinc els meus dubtes, és una cosa que també us volia demanar. Dubto molt que no sigui el concert que ja hem vist repetides vegades, doncs, com vosaltres veu anar a la Festa del 150, com el concert de l'any passat, com el concert de la Castanyada. Vull dir, crec que estarà literalment el mateix format. Llavors és també, almenys per mi, és com, ostres, em fa molta il·lusió, no ho negaré, veure Oques Grasses, perquè és això, és l'essència, però veure el concert que més o menys em sé de memòria, sé com començaran, que començaran amb les caputxes, s'obrirà allò, no sé, també és allò de dir podríeu com canviar una miqueta, potser sí que canvien coses, però són detalls insignificants, no sé, no sé si canviaran el format per aquesta nit.
2: En qualsevol cas, tot seran especulacions i idees que ens agradarien. Bueno, potser fan alguna cosa diferent, com tant pot ser que ho mantinguin tot igual. Jo només el que diria, en tot cas, no tancant tema del Casagrasses, però sí que amb aquest vídeo d'esperança és de gaudir molt fort del concert d'avui, tenint en compte també que segurament molts de nosaltres, més enllà dels 4 concerts del Palau Sant Jordi, que estem, també estem veritat, que estem parlant de 4 concerts a l'Estadi Olímpic, com

0: com qui no res. És una bogeria.
1: És molt boig, quatre... sí, sí, sí.
2: Ja no sé més que el Bad Bunny, eh?
0: Dino, no.
1: Sí, sí.
0: Poca broma.
1: Sí, sí.
0: Doncs jo crec que, més enllà d'això, el que diria és això, de gaudir-lo i de tenir en compte de que fan parada d'Osona amb un festival que coneixen de sobres. D'aquesta sisena edició n'han estat més de la meitat, a 5, si no m'equivoco. Per tant, escolta, és un privilegi, en tot cas, també tenir el Casgrasses, de que els puguem gaudir i que els hi puguem dir adéu, com Déu mana, aquí a casa.
1: També m'agradaria comentar amb vosaltres el tema del cartell, perquè amb en Pau sí que és veritat que off the record ho vam comentar una mica. No sé què opineu al cartell d'aquest any del Cabró. Tinc la sensació, almenys, que ha canviat bastant respecte a l'any passat, en el sentit que s'introdueixen molts grups, diguéssim, dels nostres pares, és a dir, grups de rock català de tota la vida, que, per exemple, almenys... O sigui, l'Ax amb Vostè és un grup que encara no havíem pogut gaudir nosaltres amb tots els integrants del grup complet que actuaven abans, no? Llavors, per exemple, no sé, no tinc la sensació de que sé que és un cartell diferent, però tampoc és tan diferent a la resta de festivals que podem trobar al nostre territori. No sé què opineu vosaltres, Pau?
2: Des del meu punt de vista, crec que es podrien haver superat una miqueta més amb el tema del cartell. Hi ha molts artistes que no tenen propostes noves i que veiem que repeteixen el show any rere any, com per exemple Tallets o Figaflaues, que vull dir, són molt divertits i tenen una molt bona actuació.
0: Perdó, Figaflaues, okay. Avui, avui que actuen, estrenen la nova gira. Nope. Per tant, Figaflaues, en principi...
1: Demà és demà.
2: O sigui, això ho he vist al dalt, però no tenen nova música. Llavors, vull dir, les cançons són les mateixes. Potser la proposta és diferent, però seguirem escoltant la mateixa música. I aquí vull arribar que, per exemple, tenim a la Ludwig Band, que ha tret nou disc, Dan Peralbo i el Cumnoi, que també són de la comarca, que han tret nou disc, 30 UFAM també té nou disc, no sé, o sigui, és que hi ha molts grups i fins i tot també artistes femenines. Hi ha la Muixca, perquè ha parat, però té la Greta, que està traient música... No sé, que al final hi ha artistes també consolidats, que ja no són emergents dins de l'escena catalana, que tenen noves propostes i no els programen i veiem... I ja no només aquests grups, vull dir, també hi ha Hipnosi, que té una proposta diferent. O sigui, certament es podria innovar i no anar veient els mateixos grups que veiem cada any, que funcionen molt bé i que saps que així t'assegures la venda d'entrades, perquè, vull dir, anunciant Tallets, Oques i Figaflaues, saps, compliràs el festival, però crec que també és interessant en aquests llocs conèixer nous artistes, potser gent que ve de tot Catalunya, que no ha conegut Dan Peralbo i el Comboi, els descobriria i els hi fliparia, perquè tenen un directe i en Dan és un frontman espectacular, de la mateixa manera que també ho és en Quim Carandell per la Ludwig Band. No sé, o sigui, al final crec que es podria mirar de donar-li una volta al que tenim any rere any amb aquests artistes que cada vegada estan més presents dins l'escena catalana.
0: I jo en el cas, per exemple, d'aquestes dos artistes, no? D'aquests dos grups, per exemple, que comentaves, la Ludwig i Dan Peralbo, hauria estat perfectament... O sigui, són dos grups, dos artistes que perfectament podrien encabir-se al Cabró Rock, però si penses després en els darrers mesos, si els han programat o no en sales o en concerts aquí a la comarca, la Ludwig va tocar a principis de gira amb el nou disc a la Cabra. També va actuar a Música Viva. Adam Peralbo també ha anat fent algunes actuacions aquí a la comarca. Per tant, jo crec que també és una mena d'estratègia, en tot cas, de guardar-se aquesta carta per a pròximes edicions i també precisament per no cremar el públic d'Osona, que crec que això també és un plus i amb el que tenen molt en compte l'organització del Cabró Rock. Tu, on abans també comentaves el tema d'artistes, no? Com això, l'Ax amb Busto, Teràpia de Xoc, artistes que potser són més adults, no? Per un públic no tan jove. Jo crec que també és una cosa que han fet sempre l'organització, pensar en un públic molt intergeneracional i amb el que tothom s'hi pugui sentir identificat. Si mirem edicions anteriors, aquí han portat els Pets, i han portat el Sopa de Cabra. L'any passat van portar, fa dos anys, ara no recordo exactament, a l'Off of Lesbian. Ostres, són grups que tenen cites potser selectes o potser no tant com d'altres, però sí que pensa, no?, en aquesta mirada àmplia de poder que tothom s'hi senti acollit i que tothom tingui aquesta referència en aquest sentit de poder tenir la persona que està a l'escenari de que li pugui arribar molt al fons. Jo crec que sí que és veritat, però també és un debat que podríem estendre, que els cartells dels festivals de Catalunya s'assemblen tots, o que un és exactament igual que l'altre. Això també és una cosa que podríem debatre. Però, ostres, jo crec que no ens podem queixar amb el tros de cartell que tenim, més enllà d'artistes que ja són habituals i que ens podem saber el seu setlist o el seu espectacle de cap a peus, eh? Mm-hmm. Digue-li vos, digue-li tiets o digue-li el que vulguis. Mm-hmm. Però vaja, jo crec que tenim un cartell com el que tenim aquí i jo crec que no ens podem queixar.
2: Jo no em queixo, eh? O sigui, amb el punt que vull arribar, vull dir, crec que programar aquest cartell té un mèrit increïble, vull dir, tens els millors grups i els millors artistes dels Països Catalans, perquè inclous La Fúmiga, inclous Oques, vull dir, o sigui, programar aquest cartell, o sigui, té un mèrit espectacular, o sigui, són els millors noms de la història catalana que ara mateix estiguin en actiu. Crec que això no li treu ningú. El que em refereixo és una mica de cares sí. noves, de frescor i d'escoltar nous grups que potser tenint un públic tan intergeneracional que arribi a tota aquesta gent.
1: Jo estic amb tu, Pau, també. O sigui, realment penso igual que vosaltres dos. També estaria bé això que deies tu, Pau, no? Arriscar una mica de dir va, provem a veure aquest com funciona... Per exemple, jo penso sobretot amb Dan Peralbo, és que crec que encaixaria perfecte, a més tenint en compte que és un grup 100% usonenc, llavors, ostres, crec que és perfecte doncs, per dir, comencem a programar aquestes noves propostes, potser també és com el que diu l'Eudal, es guarden aquesta carta per més endavant i llavors l'afegiran en properes edicions. Però sí,
2: jo aquest
1: punt
2: l'entenc, però és sí. que pots...
1: Sí, sí.
2: O sigui, pots afegir molts grups, pots afegir Fetus, pots afegir Remei de Calafresca, fins i tot pots apostar per Sidoní, que ara han tret un disc en català. O sigui, jo entenc el punt aquest de guardar-t'ho per les properes edicions, però crec que algun ja pot anar entrant any rere any.
1: Clar, sí que
2: I
1: veiem...
2: I perdona que t'he tallat.
1: Veiem, per exemple, Clima, Wineta, Maria Jaume, no? Que són aquests grups, artistes, no? Que potser... Doncs, bueno, és que també el cartell també ho fa, perquè es programen al principi, a les primeres hores de la tarda. També entenc que es puguin arriscar amb això, però tampoc veig cap canvi, perquè, per exemple, Maria Jaume i Wineta, no sé si és el primer any que actua al Cabró, però...
0: Diria que sí.
2: Però és que la Wineta et ve de tocar el Primavera Sound
1: exacte.
2: I la pots a primera hora de la tarda, o sigui...
0: Bueno, però també el Primavera també va obrir el Primavera, és a dir, per tant, ja és una aposta de dir, ei, si va funcionar el Primavera, un festival immens com és el Primavera a Barcelona, aquí el Cabró Rock també segurament serà una aposta clara.
1: També volia obrir un meló, si em deixeu, queden pocs minuts, però m'agradaria obrir un meló, que és el tema, òbviament, i és un tema que és així, les poques dones que apareixen als cartells, en aquest cas a la programació del Cabró, és un tema que sempre és el mateix. Per exemple, en aquest cas tenim doncs, Uineta, Su, Maria Jaume,
0: les
1: que faltaven, i DJ Trapella. Clar, això és un altre tema. Vull dir, de dones que actuïn i de dones músiques i existeixen i grups de músiques formats íntegrament per dones existeixen, per exemple, doncs, em ve el cap al·lèrgiques al pol·len. No sé, és un tema que també penso que, ostres, sempre és el mateix. Bé, al final doncs, acabem programant sempre les mateixes persones. Ja, doncs també intentem afegir a dones... Que són vàlides per actuar en grans cartells com serien el Cabró Rock.
2: És que justament al Primavera hi havia la Paula Jornet o per exemple hi havia Arnaldo i Clara també. És que és com festivals de la magnitud del Primavera et programen i tenen una intenció d'artistes emergents, en certa manera emergents, vull dir, Arnaldo i Clara fa anys que els escoltem, però tenen més intenció de programar artistes que no sonen tant en això, vull dir, el Primavera Sound i no el Cabró Rock.
0: Sí, jo aquí més enllà d'això també diria que al final també és un punt crític o un deure pendent de la indústria musical. Tampoc hi podem fer res perquè és una indústria molt forta, molt potent i ostres, també és anar contracorrent o intentar lluitar contra un monstre. Però també al final la indústria a vegades sembla que prioritzi alguns que més que d'altres i per molt que estiguis al capdavant d'un projecte que tira. Bueno, també seria una aposta en aquest sentit i al final també qui ho acaba sent un dels representants o una de les mostres d'això són els cartells dels festivals perquè al final les discogràfiques o els managements que porten X artistes els hi donen una carta, un menú per triar i també unes apostes de dir, ei, això és el que ens interessa tirar endavant per nosaltres per negoci, per tant endavant, i llavors... Bueno, crec que és un tema pendent, però per part de tots, tant de l'organització com de ràdios musicals, com també de l'aposta de les discogràfiques. O sigui, una cosa en general que hem de lluitar fins i tot.
1: Perquè, per exemple, l'any passat al Canet, em sembla que en tota la programació hi havia només dues artistes noies. Vull dir, és una cosa que, ostres, és que sembla que sigui un tema molt pesat i, ai, sempre el mateix tema, no? Falten dones al programant. Però és que és així, és que és així. Vull dir, això sí que és... Vull dir, jo sóc una dona, llavors això ho pateixo perquè... Sap greu, perquè al final també, per exemple, hi ha moltes nenes que és com, ostres, a mi m'agradaria potser formar part de la indústria de la música, però no m'atreveixo perquè tampoc veig referents dels escenaris. Bueno, és aquest tema, no?, que potser és com, diguéssim, és sempre el mateix tema de sempre, ja, doncs, estaria com bé, però també estic d'acord amb tu, Eudald, que és una cosa que no és només dels programadors, sinó que també és dels consumidors, d'escollir també propostes que també doncs hi hagi aquesta oferta més femenina en els escenaris.
0: Jo no diria tant els consumidors. Jo crec que l'audiència ja escolta perfectament artistes en femení. O sigui, escolta molta música en femení.
1: Sí, però després em refereixo més al tema d'apostar per festivals o microfestivals, sí. que sigui doncs, un cartell majoritari, no majoritàriament femení, però que hi hagi paritat, saps?
0: Sí, això. Sí. Sí, això és una tasca de tots, d'intentar procurar-ho, que al final, si dels grans festivals que no programen moltes dones veuen que no hi ha gaire resposta, potser és aquí on també tenim la responsabilitat del públic i l'audiència que hi assistim. Sí, és totalment aquest punt, també. És en tot cas, la carta que a l'audiència hi podem jugar, tant com sí.
1: Podem comentar algun altre tema més? M'agradaria preguntar-vos, sí. A part de... Digues, Eudald, digues.
0: No, jo tenia un tema que sí que en tot cas és un debat que tampoc hi podem fer res, però que crec que està bé plantejar. Aquest any, una de les novetats és, primerament, l'ampliació del recinte, però l'ampliació del recinte té el perquè de l'ampliament també de l'aforament. Seran 60.000 persones pràcticament al llarg dels dos dies, i això és una cosa que jo ja vaig plantejar l'any passat en la crònica que vaig fer pel 9-9, de dir, ei, ens està venint en dos dies pràcticament el mateix volum de gent que hi ha a la ciutat de Vic. També és un punt de reflexionar, de dir, està molt bé que tinguem aquest punt de referència de festival dintre de la Catalunya central i un dels festivals de referència dintre del panorama festiu català, sobretot a principis de l'estiu, on tothom té les piles carregades, però, ostres, han ampliat 16.000 persones, l'any passat van venir entre els dos dies 44.000 persones, seran 16.000 persones més, és, per fer-nos la idea, Torelló, sencer, pràcticament, a la ciutat de Vic, més. O sigui, ens vindrà Vic i Torelló a la vegada amb tot el mateix volum de gent que hi ha de Vic. O sigui, que és una bogeria. És, en tot cas, plantejar-ho, de si realment és el que volem o no, o si és el que ens interessa. Al final, és un negoci, també, el festival, el Cabarroc, això també és una cosa super, super legítima, però, bueno, també reflexionar, que al final també acaba sent un impacte econòmic per la ciutat i per la comarca. Però vaja, a mi sempre m'ha... No un rebuig, però sí que m'ha fet reflexionar sempre tots aquests volums de gent. Perquè si bé ens queixem després de Barcelona de que ens venen 3 o 4 creuers diaris amb 5, 4, 8.000 persones a bord cada creuer i tot el model de turisme que significa, crec que també en una comarca rural o en una comarca com és de les nostres, de característiques, com és la comarca d'Osona, crec que també no està de menys plantejar-nos aquest debat.
1: Pau?
2: O sigui, crec que és... O sigui, trobo que és un molt bon debat, però sí que realment, si ho compares amb altres contexts, per exemple, a la Costa Brava, que entenem que hi ha una massificació de gent en el cas d'estiu, i els locals i turisme, i, o sigui, servei de turisme va desbordat, crec que tot i així el fet de que vinguin en el Cabró Rock és un context diferent, perquè al final... on s'ocupa més gent és durant la nit, durant el dia potser o bé dormen o bé descansen. És que realment, si jo l'he passat el dissabte a mitja tarda passejar per Vic i tampoc és la gent que hi havia voltant per la ciutat. Òbviament s'agraeix de cara als comerços que hi hagi gent perquè doncs, això els hi va bé pel seu negoci, No sé ara, 20 i 60.000 persones, si realment es notarà la ciutat, però és el que et dic, que al final la massificació de gent es troba durant la nit. Crec que no afecta tan directament a la ciutat, sinó potser més als voltants, i que aquí sí crec que s'hauria de tenir cura i s'ha d'enviar un missatge de siguem respectuosos, no embrutem l'entorn, no l'aliem... Això crec que sí, perquè al final... Però ja, vull dir, personalment, crec que hi ha d'haver cura per part d'un mateix i intentar, doncs, desgastar el mínim possible la ciutat. Però pel que fa al fet de caminar per Vic en si, crec que no hi ha un efecte tan directe com realment ens podríem arribar a pensar, o realment hi ha en comparació a la Costa Brava, que al final sí que vas al poble directament, en aquest cas doncs estàs apartat, estàs a un festival, i de la mateixa manera que a Barcelona, doncs amb el Primavera, estàs al Fòrum i potser al barri de les Corts no ho nota tant. No sé, crec que al final la cura s'ha de tenir pel que fa a l'entorn del festival i intentar doncs, que la zona de l'estadi quedi neta i no hi hagin desperfectes.
1: Sí, jo em quedaria amb el missatge d'en Pau. Bàsicament, doncs, fer una crida al civisme de totes les persones que vinguin a Vic, de respectar l'entorn, i també és veritat que al final a la zona esportiva de Vic trobo que és un bon lloc per fer un festival com de les dimensions del Cabró. Trobo que l'organització, amb els anys, òbviament, es van millorant coses, però, per exemple, un apunt final i per tancar ja, s'ha ampliat el que serien les places d'aparcament, s'ha fet un aparcament especial per a caravanes, furgonetes, vull dir que també, a poc, doncs, amb les experiències d'altres anys, es van millorant coses perquè sigui doncs, una experiència que sigui còmoda per tots, tant per a les persones que no aniran al Cabró i són veïnes i veïns de Vic, com per a les persones que van al Cabró per poder doncs, gaudir d'un bon cap de setmana. Eudal i Pau, moltes gràcies per participar avui a la tertúlia. Esperem que ens trobarem aquesta nit al Cabró i que vagi molt bé.
2: I a vosaltres per convidar-nos.
0: Exacte. A gaudir del Cabró i amb seny.
1: Exacte. Que vagi bé.
2: Seny i rauxa, les dues.
1: Bon dia i bona hora.
0: Adéu, vagi bé.
1: Adéu.
3: Territori 17.
1: I és el moment ara d'escoltar la cançó del dia.

és ventiladors de Zoo, i és que avui és l'aniversari de Toni Sánchez, més conegut com a Pancho. El cantant i compositor del grup valencià avui fa 44 anys. Tot i començar la seva trajectòria com a raper, Pancho el 2014 va formar Zoo després de revolucionar les xarxes amb la cançó Estiu. A partir d'aquí van començar a gravar i publicar cançons on destaquen, per exemple, Tobogán, Corbelles, Llapolies o Ventiladors, que és la que estem sentint ara mateix.

0: De seguida seguirem amb més música, en aquest cas amb Who's Next de The Who. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I el pavelló de Cardedeu ha acollit la segona edició del torneig solidari Ivet Parera de bàsquet 3x3. Una jornada organitzada amb la col·laboració de l'associació esportiva Pompeu Fabra, que enguany ha incorporat novetats com una caminada popular de la mà de Salut Yoguini. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Així és, Ona, i és que ha estat una trobada que ha reunit esportistes, famílies i veïnes amb l'objectiu de compartir una jornada de convivència, esport i solidaritat i recordar, sobretot, a la Ivet Parera. Escoltem a Isabel Sallés de l'organització.
2: Aquest any, l'any passat, només es va fer un torneig de bàsquet de 3x3. Aquest any, veient l'èxit de l'any passat, vam considerar que podíem incloure alguna altra activitat. La Ivet era una persona que feia molt d'esport i era igual quin. I llavors, una de les coses que feia els últims anys era caminar molt i vam decidir incloure fer una caminada.
1: Més enllà de la competició, la jornada manté l'essència amb què va néixer recordar la figura de l'Ivet Parera i convertir l'esport en un espai de trobada, un record que continua molt present entre les persones que la van conèixer i que impulsa any rere any la celebració d'aquest torneig. Escoltem a Jaume Pinyol, també un dels organitzadors.
3: Per la importància que era ella com a persona, pel que mostrava la gent, pel record que tenia cadascú entre ells i sobretot perquè ella, a través de l'esport, era com la seva forma de viure. Llavors, a través d'un torneig de bàsquet, ajudava a mantenir aquest record viu.
1: El torneig, que ha estat un èxit de participació, ha fet també una recaptació solidària de diners que es destinaran a l'Hospital Clínic de Barcelona per poder investigar sobre el càncer de mama.
0: I reobre l'escriptòrium de Ripoll a les golfes de l'església de Sant Pere i Isaac Muntades.
4: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'arxiu comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
5: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
4: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència.
0: Les obres de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines ja tenen data d'inici, Laia de Déu.
6: Unes obres que es preveu que tinguin una durada de 4 mesos i mig i que suposaran una afectació integral a la mobilitat del centre del municipi. El regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, detalla que l'evolució dels treballs obligarà a reobrir provisionalment el trànsit del carrer Joan Maragall per garantir l'accés als aparcaments.
7: Tenim un tema d'accés de veïns als seus aparcaments privats i a l'aparcament públic. Doncs inicialment el que es farà és reobrir el Joan Maragall sempre és amb l'evolució de l'obra, com al final també hem d'intervenir a la que és la part de davant de l'Ajuntament, doncs haurem de tancar Joan Maragall i obrirem el vial de la façana nord de la plaça per donar accés a veïns i a l'aparcament municipal.
6: Més enllà de la mobilitat viària, una de les principals preocupacions és com les obres afectaran el teixit comercial de la vila. Per aquest motiu, segons la regidora de Comerç, es crea un canal de comunicació directa per anar resolent els problemes del dia a dia. La mateixa regidoria, a més, també ha anunciat una mesura de suport directe pels bars de la plaça, la bonificació de la taxa de terrasses durant l'afectació. No obstant això, els botiguers tenen inquietuds evidents, i és que l'obertura temporal al trànsit d'un carrer peatonal com Joan Maragall exigirà un esforç d'adaptació general. El grup de comerciants codinencs posa el focus en la importància que els clients continuïn sabent com accedir als establiments i al pàrquing públic. I amb un calendari previst de 4 mesos i mig, les obres de la plaça Josep Humbert Ventura, que començaran el proper 25 de juny, es converteixen en el principal repte de convivència urbana dels darrers anys.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: Bon dia, Jaume, què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Et vam trobar a faltar divendres passat.
1: Sí.
0: No sé si vas sentir quina secció vam fer amb l'Andreu.
1: No.
0: Vam comentar el disc Bed and Breakfast dels Amics de les Arts.
1: Ah, molt bé.
0: Ja després te l'ensenyo.
1: Sí, és més modern que el meu, que els meus, sí.
0: Què ens portes avui, Jaume?
1: Avui, els Who, amb el disc Who Next. I amb aquest començament d'aquesta cançó, que és un dels començaments que m'agraden més de tots els discos. Els Who són encara, perquè encara van durant. Es van formar l'any 1964, i el disc és el sisè, és de l'any 71, i eren famosos per la potència de la guitarra, bateria, baix i veu. Vull dir, tres coses, tres, vull dir, no gaire d'altres, però molt soroll, eh? Aquí, però, a més, hi ha sintetitzador que toca Pete Tonsworth, que ho fa sense molestar, perquè a vegades els sintetitzadors molesten, i queda la mar de bé. I aquesta veu preciosa de Roger Daltrey, el Pete Tonsworth és el líder, és el guitarrista i el compositor de les cançons. I continua més o menys actiu, excepte el bateria Keith Moon, que va morir l'any 78, d'un delirium tremens, i el John Eswitt als principis de segle. Escoltem ara una altra cançó que es titula Love Ain't For Keeping. Més o menys vol dir l'amor no es pot mantenir.

0: Podríem... Tens més country, eh?
1: Eh?
0: Aquesta és més country de
1: més cançó. Country. Bueno, no. Però fa soroll. Podríem... No sé si pot ensenyar la portada del disc.
0: Sí, ara l'ensenyem. Sí. És una portada que és...
1: És famosa, la portada.
0: És molt famosa, és una imatge xula i és curiosa.
1: Sí. Si veu els quatre components del grup pujant-se a les cremalleres de la bragueta perquè acaben de fer pipí. I on han fet el pipí? Doncs, tot el que no s'ha dit mai oficialment, és el monòlit de la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai, una pel·lícula que, per cert, he vist 6 o 7 vegades, jo.
0: Ostres!
1: De l'Stanley Kubrick. I, bueno, no sé si ho feien per fer conya o què, però... bueno, una gràcia dels Who. No sé si s'has vist, suposo.
0: S'està veient, sí. I també la gent, si la vol veure, doncs... que la pot buscar, perquè és una portada xula, la veritat, eh?
1: Sí, Who's Next.
0: Who's Next.
1: Que vol dir... Qui és el
0: pròxim? Qui és el pròxim, exacte.
1: El pròxim. També hi ha alguna balada, eh? El disc, com aquesta que sentirem ara, que es titula Behind Blue Eyes, darrere dels ulls blaus.

0: aquí més lents, eh?
1: Sí.
0: Els Who també eren famosos perquè els concerts, al final, gairebé sempre, no sempre, Peter Sweat, el guitarrista, destruïa la guitarra picant cops a terra contra els altaveus, etc. En alguns concerts, per exemple, el festival de Woodstock, que és tan famós.
1: Ah, Woodstock, sí.
0: Sí, que va ser, ells van ser un dels grans triomfadors, doncs, trencant la guitarra allà, i mentrestant el cantant fent volar el micròfon, el bateria...
1: Es deixaven anar als concerts, eh?
0: Exacte. Sí, una cosa raríssima, eh? Devien tenir molts cèntims.
1: Exacte, per comprar-se cada cop una guitarra nova.
0: També són famosos perquè són autors de dues òperes rock. La primera òpera rock que existeix, més o menys, Tommy. Uh-huh. I al cap de 6 anys van fer Quadrofènia. Totes dues tenen versió en pel·lícula, que treballen la tira d'actors bons. I per acabar una mica, si em demanen el meu bateria preferit, com sí, m'ho demanen, dic Keith Moon, d'aquí als Who. I ara, per acomiadar-nos, sentirem l'última cançó, que és una altra joia, és tan bona com la primera, que es titula Un Jet Fooled Again.
1: Que és, significa?
0: No ens tornaran a enganyar, tu.
1: No ens tornaran a enganyar, doncs que no ens tornin a enganyar. Jaume, ens acomiadem aquí, bon cap de setmana, ens veiem divendres que ve, amb més música, com sempre, aquí a Territori 17.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
1: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
2: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
1: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
2: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
1: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
3: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
4: A ALR tenim el vehicle que busques.
5: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
4: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodrilo.
10: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 7:45 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
11: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
10: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
0: El 9FM. El nou so d'Osona.
12: Territori 17.
13: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17.

0: sobre els actes del cap de setmana. Per tant, moment de repassar què s'hi farà aquest cap de setmana, aquest dissabte i diumenge, a les nostres comarques, al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I començarem per l'Enric, des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Enric, explica'ns què faràs o què fareu, a Cardedeu aquest cap de setmana.
1: Doncs mira, molta, molta cosa abans, però et faré una breu repassada dels esports, que en queda una sola cosa. Així que tenim el partit de tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana entre la Molletense i el Futbol Club Cardedeu, que jugarà dissabte a les 6 de la tarda. L'enfrontament, de fet, tindrà lloc a les durà a terme al municipal de la zona sud de Mollet del Vallès. Aquest duel és el desenllaç decisiu de l'eliminatòria després de que el partit d'anada acabés amb un empat 2-2 al camp del Cardedeu. Així que tot està obert. I mira, aquest cap de setmana, sabem que tenim el Cabró Roc i a mi m'hi veureu per allà, però avui us parlarem ara de Cardedeu, i és que comencem per aquí a la vila i comencem per diumenge. I és que després de 10 anys, i amb la periodista Clara Martínez Clavell al capdavant, s'acomiaden els vermuts literaris al Tarambana, amb una traca final que no només significa el vermut número 100, alerta, sinó que n'hi ha acompanyat d'una vintena d'autors i autores al país. I ara anem, com sempre, cap aquí al costat, cap a Llinars del Vallès, i és que al llarg d'aquest cap de setmana el casal cívic i comunitari del poble s'inaugurarà l'exposició anomenada L'art no només es veu, es sent. I si girem la vista cap a Santa Maria de Palautordera, ja que demà dissabte de 9 a 2:15 tindrem a la plaça Miquel Martí i Pol el 25è recital de poesia, on els i les rapsodes estaran acompanyats pels músics Joan Miquel Vila, Jan Bergadà, Narel i Diana Broncano, i a la mitja part hi haurà l'actuació musical del cantautor Joan Peiró. I ara, si ens fixem en avui mateix divendres, aquí a Cànoves, al costat, el casal de la gent gran, el Galliner, s'hi farà el taller monogràfic pràctic anomenat Plats d'estiu, idees senzilles i refrescants. És una proposta que està adreçada a totes aquelles persones interessades en la cuina saludable i creativa, tant si volen ampliar el receptari com si busquen alternatives ràpides i lleugeres per als àpats d'estiu. I ara sí, acabem amb el poble del Montseny i amb una fira molt especial, la Fira de les Esquelles, on, entre d'altres activitats, s'hi farà una ruta circular per al municipi del Montseny i la xerrada també d'Ernest Sitges, pastor de la Pobla de Lillet, i molt més al llarg de tots aquests dies. Així que ja ho veieu, estem distrets aquí, tot i així. A mi em veureu per algunes d'aquestes, però també ens saludarem tots plegats els companys del T17 pel Cabró Roc, segur.
0: Exacte, Enric, ens veiem aquesta tarda vespre per la zona esportiva, eh? Que vagi molt bé.
1: Exacte.
0: Agafem piles. I seguirem nosaltres, ens anirem cap a Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu, que també està a punt per explicar-nos què passarà aquest cap de setmana per al seu territori. Laia.
2: Doncs bé, començo per Sant Feliu de Codines, i és que avui divendres a 6:15 a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar hi ha un taller anomenat Un camp de flors, l'univers de la Yayoi Kusama, un taller on us podreu endinsar en l'univers d'aquesta persona, que és una artista japonesa contemporània que treballa amb una gran varietat de llenguatges artístics. Tota la seva obra es basa en la repetició de motius i patrons, principalment en el punt. I ja diumenge a la plaça Josep Umbert Ventura, de 10 del matí a 2 del migdia, hi ha un mercat de segona mà. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè avui divendres a 6:15 de la tarda, en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius, a la Biblioteca de la Vila Termal es durà a terme una taula rodona per celebrar els 50 anys de la revista La Tortuga. Ja dissabte a 6:00 PM al Centre Ateneu Democràtic podreu gaudir del film Estrany Riu. I a més, durant tot el cap de setmana, per aquells fanàtics del Tour de França, al Museu Termàlia podreu veure el trofeu del Tour de França d'enguany. I per acabar amb aquesta agenda, és el Tour del Moianès, anem cap a Calders, perquè la biblioteca acull aquesta tarda a 6:45 una trobada de clubs de lectura del Moianès, on es farà tertúlia sobre el llibre de Terra Dura amb la seva autora, Anna Ponsoda. I a Santa Maria d'Oló aquest dissabte s'estrena la pel·lícula Corredora de la Laura García Alonso, un film català guardonat com a millor òpera prima al Festival de Màlaga 2026, i ja diumenge hi haurà concert dels clubs instrumental, els Combos, de l'aula de música d'Olor, i ja estaria. Molta enveja que aneu al Cabró Roc. Gaudiu molt.
0: Laia, et trobarem a faltar perquè sé que t'ho passaries molt bé, però pots esperar per al Cabró Roc Castanyada. No sé si et podries acostar i ens anirem cap a les terres de l'Enric, eh? Cap a Montmeló.
2: A veure si hi ha sort.
0: Exacte. Doncs Laia, que tinguis molt bon cap de setmana.
2: Igualment, Ona.
0: I nosaltres agafem el bus, el cotxe o el que sigui, la bicicleta, si fa falta. Per exemple, a l'Isaac li agrada molt anar en bicicleta. Doncs cap al Ripollès, perquè ens expliqui doncs què hi passarà al seu territori, Isaac Muntades.
3: Bon dia. Doncs mireu, hi ha moltes activitats aquest cap de setmana. Per exemple, avui mateix a 7:00 PM hi haurà la presentació de la Casa de l'Esllavissada de Salvador Vergés a càrrec de Montseguix a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll. Això serà a 7:00 PM. I a Sant Joan de les Abadeses tindrem música amb un concert de Ferran Capdevila al Jardí del Palmas, que també serà a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. Pel que fa dissabte, Can Dànoles farà una visita guiada a l'exposició Els Mestres de la República, al Casino, a les 6 de la tarda, però abans, al matí, hi haurà hagut la desena edició del Rally Fotogràfic de Sant Joan, que ja sabeu que té premis a la millor sèrie fotogràfica, els millors temes A, B i C, premi local i també les millors fotos de cadascun dels temes en la categoria de menys de 14 anys. Serà durant tot el dia i només es podran fer fotos dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses. No marxem de Sant Joan perquè se celebrarà la Diada de Sant Antoni amb missa i cant dels goigs i es beneirà el nou altar i capella dedicats a Sant Marc. A la sortida hi haurà un obsequi de tots els assistents amb un refrigeri a l'ermita de Sant Antoni a les 11 del matí i diumenge l'aplec de Sant Antoni a partir de, també de les 11 amb sardanes amb la cobla al Foment del Montgrí. Després hi haurà la benedicció del terme, la missa i el cant dels goigs a la una i dinar popular a l'hotel Abatissa. També a la tarda, sardanes. Dir-vos, per exemple, també que a la tarda a Sant Joan hi haurà la cantada de corrandes, garrotins i cançons de pandero amb la participació de Cristian Simelio i Laia Pedrol i Marc Serrats a la guitarra al bar Clavé a 8:45 de la nit. A Camprodon també se celebrarà la festa Sant Antoni amb una missa, processó i benedicció del terme i l'ermita al migdia i després hi haurà dinar popular, sardanes a la tarda amb la copa de la Bisbal Jove al carrer Sant Antoni i a la mitja part tindrem un pica-pica popular i el tradicional sorteig del tortell cedit per Joan del Masot i l'endemà a les 12 del migdia a la festa Sant Antoni amb la missa dels Mollonencs. A les 9 de la nit de dissabte, tornant, perquè no marxem de Camprodon, hi haurà l'exhibició nocturna de modelisme naval. I a Ripoll també és el dia de teixir al carrer i això es farà a la plaça de la Lira d'11 a 1 del matí i després a les 5 de la tarda el Teatre Comtal acollirà el festival de final de curs de l'Escola Municipal de Dansa de Ripoll que presenta anades i tornades. Pel que fa a diumenge, a Can Dànoles hi haurà la inauguració del portal d'itineraris mitològics a través de l'art, Camí de l'Aigua, amb la presència dels autors, l'escultor Abadalí Adam, l'antropòleg Toni Llagostera i també l'escultor Càndido Granada, que serà, acompanyat per les cançons tot plegat de Jordi Ballesteros amb Cançons de la Terra. Això serà la Font del Tòtil, el passeig Mestre Antònia Puig. A Camprodon, quarta edició del Cycling Day amb cronociclo indoor, amb inscripcions a l'Espai d'Octubre. Hi haurà sessions a les 10, 11 i 12 del matí i, a més, continuarà aquesta trobada de modelisme naval de vaixells teledirigits al Parc de la Mare de la Font a les 10 del matí. Dos coses per acabar. A Ribes de Freser hi haurà la Diada de Sant Antoni a les 5 de la tarda amb mitja ballada amb la Copla Orquestra Salvatana a la plaça del Mercat i a les 7 el concert amb la Copla també Orquestra Salvatana al Pavelló. I a Ripoll, a les 11 del matí, hi haurà el 62è concurs de colles sardanistes territorial de Girona a la plaça de Sant Eudald. I pel que fa als esports, només dir-vos que aquest cap de setmana hi haurà la Puig Estela A, organitzada per la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses, que consistirà a pujar al Puig Estela a partir de 8:45 del matí des de la plaça del Sadugassa, curses verticals de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu per les categories absoluta i júnior i una altra de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu per la infantil cadet i juvenil. És una prova puntuable per la Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC.
0: Doncs, Isaac Muntades, que tinguis molt bon cap de setmana i nosaltres acabarem el repàs de l'agenda des de l'emissora del 9FM amb l'Andreu Jiménez, que ens farà un breu repàs dels actes esportius d'aquest cap de setmana. Andreu?
4: Que ja s'acaben, I, doncs, començarem pel darrer partit de futbol que hi ha aquest cap de setmana a Osona, que sigui oficial, que és la promoció d'ascens a tercera catalana dels equips de quarta catalana. Pel que fa al Sant Barem, que contra el Sant Vicenç jugaran dissabte a les 6 de la tarda en el derbi, el Sant Vicenç va guanyar l'anada, per tant els de Sant Pere de Torelló han de capgirar l'eliminatòria si volen ser equip de tercera catalana. I pel que fa a l'altre grup de la tercera catalana on juguen equips osonencs, es desplaçaran al Vallès Oriental per jugar en el camp del Vigues. Serà Vigues-Centelles dissabte a 6:45. El Centelles va amb un avantatge d'un gol. Per tant, doncs, a veure si els osonencs poden mantenir aquesta diferència. I aquest cap de setmana, si a la zona esportiva de Vic doncs estarà molt remoguda amb el Cabró Roc, també ho estaran cada més amb el MIC Futbol Femení, que això ens ho podria explicar molt bé l'astroma dels tuits, en Guillem Sánchez, que forma part de l'organització. I bé, destacar doncs, que dissabte es disputaran les fases de grups. Manlleu també acollirà la categoria U19, Corbitona la U16, l'Estadi Torres i Bages de Vic la U14 i U10, l'Hipoli Planàs de Vic la U12 i U10, i diumenge es disputarà la fase final. Per tant, destacar això.
0: Perfecte.
4: Tenim MIC futbol femení aquest cap de setmana a Osona.
0: Doncs, Andreu, moltes gràcies, que tinguis molt bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: I nosaltres acabarem l'agenda des d'aquí també amb en Jordi Vilarrudà i en Miquel R, que ja estan a punt per explicar-nos què passarà aquest cap de setmana al nostre territori. Jordi.
5: Bé, doncs, em sembla que, esclar, és obligat començar per dir que aquí a casa nostra passarà una cosa que es diu Cabró Rock, que és una cosa molt grossa. Per què? Perquè, doncs, esclar, hi haurà aquest any un rècord d'espectadors, ens situarem entre 55 i 60 mil persones, potser costant-nos més cap a les 60, perquè són faves comptades, o sigui, avui divendres està tot venut, per tant, 30 mil, pam, ja aquests ja hi són, demà ja no queden abonaments pels dos dies, queden entrades soltes per demà, per qui vulgui venir només a la jornada de dissabte, i per tant això es pot situar entre 57 i 58 mil espectadors fins a arribar al límit dels 60. Això és el que serà amb xifres Cabró Rock. Amb música, què serà? Doncs esclar, aquest any és obvi que tothom qui pugui anar doncs no es perdrà el concert que faran aproximadament a dos quarts d'una de la nit d'aquesta nit al Soques Grasses, aquest concert que va sortir just quan havien venut ja aquells quatre famosos estadis olímpics compliran l'octubre, doncs ja hi havia aquell rum-rum, n'hi haurà una Vic, n'hi haurà una Vic, n'hi haurà, va, finalment, pam, concert al Cabró Rock, que és un festival que ells han estat vinculats des del primer dia, des del primer any, que és el 2021, excepte un any que no van estar de gira, i han estat cada any en el cartell, l'any passat, per exemple, aquest muntatge que porten ara. Llavors, clar, serà l'ocasió de dir adéu, oques grasses a casa, i per tant un moment emotiu del festival del Cabró Rock. És un festival que té unes coincidències, que ara és una mica el que direm així, repassant molt alt per alt, de comiats també, perquè també hi ha la Gossa Sorda i la Fúmiga, que serà les últimes oportunitats per veure'ls. O sigui, els de la Fúmiga estan acabant l'últim abraç, que és la gira aquesta que estan fent, que eren només uns concerts al Sant Jordi Club aquí, al Principat, i després els que faran el Roig Arena de València. I per la seva part, els de la Gossa Sorda, que van tornar una mica dient, bé, és un moment que creiem que hem de tornar, però amb una gira molt limitada també, última ocasió per veure'ls també a Catalunya, només tenen ara un concert més després el juliol a la Plec dels Ports, a Castelló, i ja està, o sigui, la Gossa Sorda ha tornat, però ha tornat amb un horitzó diguem limitat i això s'acaba. Per tant, comiats també són comiats. Novetats o commemoracions, també, perquè també hi ha commemoracions. Hi ha els 40 anys de l'Axambusto, que s'han reunificat sense material nou, sense cançons noves, però amb en Pep Infortuny altra vegada, i celebren els 40 anys de la creació de la banda. Els 20 dels Amics de les Arts i de Búhos i de Teràpia de Xoc, que seran tots tres en el cartell en diferents dies, que també estan fent gires commemoratives, en el cas de Teràpia de Xoc, que s'han tornat a juntar també per una gira molt puntual. Novetats, entre les novetats, segur que crida molt l'atenció en Joan Dausà, perquè ara és un fenomen de massa, recordem que va omplir aquell pavelló a Madrid i tot, quan va acabar la gira de l'últim disc, i en Joan Dausà actuarà el dissabte presentant el disc nou que acaba de fer, Immortals, que només l'ha presentat a Girona.

0: Rodes presenta el projecte La Memòria de Can Grau, que recull la memòria precisament de la gent que havia treballat en aquesta antiga fàbrica de filatura que va tancar ja fa anys i que ara és seu d'un projecte cultural. A partir de les 6 de la tarda hi haurà coses diverses, des d'exposicions fins a un espectacle, fins a un documental que s'ha fet, que ha dirigit en Xef Vila, sobre la vida antiga d'aquesta fàbrica de filatura, ara fàbrica de cultura. Tenim altres coses aquest cap de setmana en l'àmbit dels espectacles, també poca coseta, perquè és clar, la setmana del Cabarroc tampoc ningú s'afanya a fer gaires propostes més aviat relacionades amb la música clàssica. Per exemple, a Manlleu tenim diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Municipal un concert d'Amics de la Música, que ara faran una pausa a l'estiu, però van fent concerts cada mes, ja ho sabeu, en aquest cas en homenatge a la soprano Conxita Badia, que l'any passat va fer 50 anys a la seva mort, recital de piano i també de veu de soprano, que és la Montserrat Cero. El local de Pianomet de Vic, que és el carrer Raval Cortines, hi ha concert de violí piano, aquest serà el dissabte i en aquest cas serà a càrrec del violinista Alberto Reguera i el pianista Marc Piqué. I després el Festival Singular de Malla, que és un festival així petit però que va programant coses originals, que és interessant, va començar el mes de maig, anirà fent coses doncs també a la tardor, aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Espai Museu Prat de Saba hi haurà l'actuació del saxofonista Albert Sirena, música de jazz, improvisació, etc, etc. I això seria una mica el que tenim des del punt de vista d'arts escèniques, deixant de banda el Cabarroc, que també... Que esclar,
1: eclipsa aquest cap de setmana a la comarca.
0: Eclipsa tot, eclipsa tot. Aquesta tarda començarem a veure la moguda. Ja.
1: Exacte. Doncs moltes gràcies, Jordi, i ara acabarem aquest repàs amb en Miquel R. Miquel, hi ha coses aquest cap de setmana?
2: Doncs ho eclipsa tant tot que jo també es porto molt poca cosa, però una significativa, i és que a partir d'ara i les properes setmanes, cada setmana ja parlarem de festes majors. Estem apurant encara els últims dies de primavera astronòmica, però aquest cap de setmana ja tenim la que es considera una mica la primera gran festa major d'estiu, a Sant Quirze de Besora. Això, de fet, la festa major ja va començar amb el pregó aquest dijous i acabarà dimarts de la setmana que ve, perquè el dia de festa local és dimarts. En total, una trentena de propostes, sempre totes gratuïtes, que és una de les marques de la casa, amb un caràcter així molt, molt intergeneracional. Coses per destacar, per exemple, aquest divendres, la clàssica, el clàssic seguici que tenen, o el rodabars, no?, que tenen cada poble, ells també en diuen els Reis Mags seguint l'estrella, que organitza el col·lectiu Anem Tard, o a la nit, a Can Guixà, la clàssica nit de gats, també, després del sopar de gats, amb actuació fins a la matinada. Diumenge torna, per exemple, ara parlo pels més petits, el tobogan d'aigua, un tobogan de 75 metres de longitud que s'instal·la al carrer de Pau Casals, o la tarda i vespre amb el doble format, una de les orquestres grans del país, la Salvatana, que en aquest cas concentrarà un altre tipus de públic dissabte, no? Destacar també aquests vermuts musicals que es fan tant dissabte al migdia com diumenge, també a la zona verda aquesta de Can Guixà. És una de les propostes que va néixer, recordem-ho, ara ens queda molt lluny, en plena pandèmia, perquè tenien amb la gent separada, amb cercles, tot això ens queda lluny. Però la proposta i l'espai van funcionar i han anat arrelant i, per tant, s'han anat mantingut el programa. I també de diumenge, per exemple, la cerca la vida de gegants, un clàssic, aquest any amb una colla d'osca que hi portaran uns gegants centenaris, pot ser curiós. A la tarda a la fàbrica una exhibició de dansa de la fàbrica d'arts, i al vespre un dels plats forts d'aquest any, que és una actuació del Peyu, que hi portarà el seu espectacle La Niña Bonita. El que dèiem, dilluns i dimarts continuen, per tant tenim dies si ens volem acostar a Sant Quirze per viure una mica de gresca de festa major ja.
1: Doncs Miquel, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: I ens veiem la setmana que ve amb més propostes culturals. Que vagi bé. I com sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui o que han anat sortint al llarg d'aquesta setmana. Nosaltres avui començarem per aquesta.

Doncs ja està aquí el tercer àlbum d'estudi d'Olivia Rodrigo. Estem sentint You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, amb el que l'Olivia Rodrigo dona, fa un pas més a la seva carrera i ens explica la seva primera relació adulta de principi a fi. I ho ha fet demostrant que es tracta d'una muntanya russa d'emocions, amb els seus moments bons i amb els seus moments dolents. S'inspira en el pop-rock dels 90. Nosaltres ara seguirem per aquesta.

L'esperada col·laboració de l'estiu ha aterrat avui a totes les plataformes digitals amb un dels sons més estiuencs i més referents del pop espanyol. És Ana Mena i Lola d'Índigo, ho estem sentint amb la cançó de Petito. Aquestes dues artistes s'uneixen per una col·laboració que segurament sonarà a totes les guinguetes a les platges del nostre territori, i aquesta cançó parla de deixar-se portar per a sentiments que té cap a una persona que estimes i que li vols donar tot. Nosaltres seguirem per aquesta, ens anirem cap al nostre territori.

I estem sentint Papi, posa-la al disc, una col·laboració inesperada de l'artista Joan Dausà i Mamaduixa. Joan Dausà, que avui el podrem sentir al Cabró Rock aquest vespre. Perdoneu, crec que no és avui, diria que és demà. En fi, una col·laboració inesperada que reuneixen dues de les veus més destacades de l'escena catalana actual. En Papi, posa-la al disc, que és una cançó fresca, desenfadada i amb un esperit festiu que s'amaga dins del disc Immortals, l'últim treball d'estudi de Joan Dausà que va publicar el passat mes d'abril. I apunta a convertir-se en una de les bandes sonores d'aquest estiu. I nosaltres acabarem aquestes novetats musicals amb la cançó de l'Alfred García, Vine'm a buscar.

doncs estem sentint Vine'm a buscar d'Alfred Garcia, que fa un pas més cap a un so més expansiu i contemporani, amb guitarres elèctriques, amb un tema i una producció que fa vibrar tant el cos com l'ànima. Nosaltres acabarem el Territori 17 aquí i tornarem dilluns a les 9 del matí, com sempre. I com que comença l'estiu, comença aquesta època de festivals, acabarem el programa amb una cançó que fa referència a l'anunci d'Estrella Damm, que es va estrenar ahir. Malauradament no hi ha cançó d'Estrella Damm, però sí que hi ha una mítica com la que sentirem ara. Que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

Ahir Barcelona va viure una d'aquelles nits que van molt més enllà d'un acte institucional, religiós o cultural. Va ser una nit que va explicar al món qui som i què som capaços de fer quan unim talent, patrimoni, creativitat i ambició. La inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, no és només la combinació d'una obra arquitectònica extraordinària. És també la demostració que les grans idees poden sobreviure al pas del temps. Fa 100 anys que Gaudí va morir, però ahir el seu pensament continuava ben viu, elevant-se fins als 172 metres d'alçada, convertint la Sagrada Família en l'església més alta del món. Gaudí era un geni universal, però abans de res era un català profundament arrelat a la seva terra. Entenia el paisatge, la llum mediterrània, la natura i la cultura del nostre país com a fonts inesgotables d'inspiració. La seva obra no es pot entendre sense Catalunya, de la mateixa manera que avui Catalunya tampoc no es pot explicar sense l'empremta que ell hi va deixar. I ahir, precisament, Catalunya va estar a l'altura del llegat de Gaudí. Més de 120.000 persones van assistir a un espectacle que va combinar tradició i innovació amb una naturalitat admirable. L'Escolania de Montserrat, els jocs de llum sobre les façanes, la música, els drons dibuixant el rostre de Gaudí al cel de Barcelona, els focs artificials i l'encesa de la Gran Creu van convertir la ciutat en un aparador mundial de cultura i excel·lència organitzativa. Perquè això també s'ha de dir, organitzar un acte d'aquesta magnitud, amb aquesta complexitat tècnica i aquest impacte internacional, no és a l'abast de qualsevol. Requereix professionals preparats, institucions coordinades, capacitat logística i una societat acostumada a treballar bé les coses. I a Catalunya, una vegada més, va demostrar que té aquest nivell. Sovint parlem de les nostres mancances, dels problemes quotidians i de tot allò que queda per fer. Però també convé reconèixer els èxits, i el d'ahir va ser un èxit col·lectiu. Un d'aquells moments que projecten una imatge moderna, culta, oberta i innovadora del país. La frase de Gaudí, que els drons van escriure al cel, resumeix bona part del seu pensament. Primer l'amor, després la tècnica. Potser aquesta és també una bona definició del que es va viure ahir. Darrere de la tecnologia més avançada, de les 15.000 peces de ceràmica de la Creu, de les 50.820 rajoles que recobreixen l'interior de la torre o dels espectaculars efectes visuals, hi havia l'amor per una obra, per una idea i per un país. I és que la Sagrada Família ja no és només un símbol de Barcelona. És un símbol de perseverança. La prova que els projectes que valen la pena poden superar generacions senceres. La demostració que la cultura, quan es fa amb excel·lència, és una de les millors cartes de presentació d'un poble. Ahir Gaudí va tornar a mirar Barcelona des de les altures i Catalunya va demostrar que continua sabent somiar en gran. Per un moment, fins i tot, vaig retornar al passat i vaig tornar a reviure els Jocs del 92. I si compares amb els actes que vam veure a Madrid, es torna a veure una altra vegada la carrincloneria, la... Deixem-ho aquí, perquè diria paraules que no toquen dir. Feta l'editorial, benvinguts a un nou programa.

0: Benvinguts de nou al Tal com Raja, avui programa número 37, penúltim d'aquesta temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més fent una repassada a l'agenda cultural. També repassarem la previsió del temps de mans amb Pep Acosta, seguirem amb les notícies del poble, notícies policials, i seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll, i acabarem i continuarem el programa parlant amb Joan Anton Català Amigó, llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Es va especialitzar en química quàntica i va obtenir el màster en astronomia i astrofísica per la Universitat Internacional de València. És conferenciant i divulgador científic en diferents mitjans de comunicació, televisió, ràdio i premsa, i és també el principal astrònom divulgador de l'Observatori Fabra, que qui no hagi anat a fer el sopar de les estrelles, ho recomano des d'aquí, perquè a part d'escoltar llargament a Joan Anton Català, que és un crac de l'astronomia, a mi em va captivar. A part, tens un privilegi de sopar allà al mig de bueno, pots veure tot Barcelona des d'una de les zones més maques, com és l'Observatori Fabra. Per tant, us ho recomano des d'aquí. Avui podrem parlar amb ell, perquè també és escriptor, ha presentat diversos llibres i ens ha donat aquesta oportunitat de poder-li fer aquesta entrevista. Dit això, deixeu-me presentar els membres del programa que fan possible això, que tot això funcioni des del control tècnic. Caral Blanco, bona nit, com estem?
1: Hola, bona nit. Bé, molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ja amb ganes de vacances?
1: Mare de Déu.
0: Que em fa de dies, oi? Isaac Cobos, bona nit, què tal, com estem?
2: Molt bona nit.
0: Avui va de blanc, eh? Com que ahir hi havia el Papa a Barcelona...
2: Sí, sobretot.
0: S'ha posat de blanc. Li falta el casquet volador del Doraemon aquí del cap.
2: És un referent per mi total.
0: El què, el casquet o el Papa?
2: El Papa.
0: El Papa. Dani Fonoll, bona nit, què tal, com estem?
3: Molt bona nit. No, és pel Mourinho, això, eh? No és pel Papa.
1: Ah, no.
3: És pel Mourinho.
0: Pel Mourinho. Ja torna a rondar per Madrid, oi?
3: Sí, sí, això diuen ja que va... Va per allà, per aquells lars.
0: Tornem al merder. Heu pogut disfrutar del Papa? Jo crec que...
3: Home, gaudir moltíssim.
0: Hem pogut gaudir de l'espectacle visual ahir de TV3, des d'aquí, felicitar-lo.
3: Tot el de més potser estava de més, és allò el que tenia que veure, el d'ahir vespre. Era realment un espectacle.
0: Increïble, eh? Vist des de casa, des del sofà de casa.
3: Un espectacle d'una obra d'arquitectura impressionant i un muntatge per la seva inauguració 10 vegades impressionant. Vull dir, és que és així. És una obra mundial, d'abast mundial, i que serà, ja era, però encara serà més un referent de Barcelona per tot el món.
0: Sí, sí, totalment d'acord. Tu també la vas poder veure, Isaac Cobos?
2: No he vist res referent al tema.
0: I Caral.
2: Crec
1: com l'Isaac.
2: Crec que s'hauria d'haver separat, tot i que considerareu que hi ha un vincle, però crec que s'hauria d'haver separat la inauguració de la Sagrada Família amb l'acte del Papa. Crec que una cosa és...
0: Una cosa, jo diria que va bastant lligada amb l'altra, eh?
2: Sí, evidentment.
3: Totalment, almenys l'arquitecte ho va fer així.
1: Sí. Entenc que vol dir això, de fer una per una banda el centenari de Gaudí amb la inauguració. Exacte. I llavors que hagués vingut sí. El Papa.
2: Saps? Una cosa per mi era el centenari, que...
0: Però de quina millor manera pots celebrar el centenari que havent-hi el principal emblema de l'Església, com és el Papa, que és la viva imatge...
1: No sé si era un desig aquest senyor de Gaudí, eh? Que no sé si era un desig de Gaudí, o sigui, és dubte. Perquè a més la història de Gaudí és molt curiosa.
2: Per començar...
0: Però el primer que va fer el Papa va ser anar on està enterrat, que és a la Sagrada Família, i retre-li un homenatge.
2: I referir-se a ell com a Antonio. O sigui que... No.
0: Qui, ell o el Papa Omella?
3: Segurament que el seu carnet posava Antonio.
0: Sí, pot ser. Bueno, fa 100 anys, segur.
2: Ja, però...
1: I que hi ha molta complexitat, és la història de Gaudí, justament, amb dos vessants molt distanciades d'algú que deia històricament que era molt eclesiàstic i algú que tot el contrari.
3: Sí, vull dir que està més vinculat al món de la filosofia, la maçoneria... Però no deixa de ser una església, no deixa de ser una església catòlica, i ha vingut el màxim representant del catolicisme a inaugurar-la, el qual em sembla totalment conseqüent.
2: Sí, que van molt relacionades una amb l'altra. Crec que una cosa ha tapat una part de l'altra.
0: No comparteixo la idea. Ja s'han intentat, o sigui, ja han intentat treure l'importància. De fet, han aprofitat la visita del Papa per inaugurar la Torre de Jesús per fer-lo parar a Madrid. És així.
2: Per fer-ho, perdona,
0: per fer-ho, fer una parada no tècnica a Madrid.
3: Que no tenia que parar a Madrid. Tenia que venir aquí i a Canàries.
0: Havia de venir.
3: Són els dos llocs que volia anar.
0: I a mi...
2: Home, tenia que venir el Bernabéu.
0: Ho dic així de clar.
3: Exacte, perquè li duguessin una samarreta.
0: A mi no m'hi sobra això. A mi m'hi sobren altres personatges que hi havia ahir que ben bé, encara no entenc què hi feien. Però...
1: No ho vaig veure, bueno, jo, així que... No. Jo, o sigui, he vist imatges de com ho van muntar després.
0: A mi, que hi hagi, a mi que hi hagi el rei d'Espanya i la seva dona allà sentat a primera fila, la veritat, és un cap d'estat, evidentment, i tenen tot el dret de ser-hi en un acte com aquest, però em va patinar bastant, com altres coses que
2: com,
0: em patinen.
2: Com el que va passar en el Congrés.
0: Però...
2: Sí. El discurs en el Congrés i tothom alabando.
0: Però...
3: Sí, sí, aplaudiendo, clar.
2: Sí, sí.
0: Però, evidentment, era un acte religiós.
3: Però això, d'acord, que és el cap de l'Església Catòlica, totalment d'acord. Sí, sí. Però és el cap de l'estat de la Ciutat del Vaticà, que és un estat que té lloc, que té una cadira a la ONU. És un estat. És un estat. És un estat. Per el que sigui, és un estat històric, un dels més antics d'Europa.
2: Jo el considero un paraís fiscal.
3: És un estat. És un estat. Té la consideració d'estat igual que Andorra.
2: Sí, sí, sí.
3: Igual que Andorra té la consideració d'estat.
0: Fixeu-vos que, però, el president d'Espanya no va rebre el papa a Madrid.
3: No, no, va rebre els Reis.
0: En canvi, sí que l'ha anat a rebre avui a Canàries.
3: Perquè és la màxima autoritat, el rei.
1: Ah, que ho he anat a Canàries.
3: El rei és la més autoritat que el president del govern, amb el qual el rei és el que va rebre el papa.
0: Mm-hmm.
3: El rei és el que va rebre el papa. I en cas de que el rei no hi pugui anar per lo que sigui o perquè no vulgui, la segona autoritat és el president del govern, que és el que el té que rebre, perquè és un cap d'estat. Això, i és així. Si ve el Macron, passarà exactament el mateix.
2: No, exactament el mateix, no.
3: Passarà exactament el mateix.
2: No, no.
3: I es col·lapsarà el carrer si va visitar un museu o va visitar un lloc, col·lapsaran tots els carrers perquè passi el Macron. És exactament el mateix. Perquè és un cap d'estat. Que després hi ha unes determinades cerimònies que se celebren perquè és el cap de l'Església Catòlica. Totalment d'acord. Sí. Llavors, i potser tenia que haver rebut a les víctimes amb més gran i amb més profusió. Potser tenia que haver fet moltes més coses d'aquest tipus. Correcte. Però és un cap d'estat.
0: Sí, sí. Totalment d'acord.
2: Sí, sí, això és innegable.
0: I deixeu-me dir també que a l'època i a l'edat que estem, si compares les imatges de fa 40 anys a ara, he quedat bastant bocabarat. Perquè em pensava que tindria menys adeptes i, ostres, la gent... Bueno, s'hi ha volcat.
3: Posa meitat,
0: no només a Catalunya, eh?
3: Posa meitat curiositat i meitat...
0: Sí. Suposo que sí.
3: I meitat
0: però...
3: fe.
0: Que ostres,
1: no sé,
0: jo he quedat parat.
3: Sí, meitat curiositat, meitat fe. Segur, home, això segur.
0: Sí.
3: Això segur. Igual que si estàs per allà i ve, jo què sé, el tram, igual surts allà per veure el tram, a veure si és veritat que aquell tio existeix i no es desfà mentre li toca el sol, jo què sé.
0: Val? Feta l'editorial, anem a fer la repassada a l'agenda cultural de Codines.
4: L'agenda.
3: Et sona la veu com si fos lo gravat, eh? Sonat igual, vamos, com si
1: igual.
3: Fos lo gravat. Igual, igual. Segurament, vamos. Dic, mira, si era la Caral.
1: Jo m'ho sé quasi de memòria.
3: Bé, com que l'agenda avui no és gaire llarga, les
0: no?
3: coses com siguin, no és massa llarga, el que sí que m'agradaria, perquè ha estat a l'acte de restitució del privilegi real original de Sant Feliu a l'Arxiu Municipal, i ha estat aquesta tarda amb aquesta presentació, i la veritat és que ha sigut un acte molt, molt, molt ferm, molt maco. Estaven convidats tots els alcaldes vius que han passat per l'alcaldia de Sant Feliu, tots els regidors que volien estar-hi i tot el públic que ha volgut. Estava en exposició el document com a tal, que té des de l'any 1799, té 227 anys, aquest document. És un document de Mira-mi, no em toquis. Està bé, però Mira-mi, no em toquis.
0: Cal no tocar-lo perquè segueixis,
3: sí, perquè
0: tan,
3: segueixis
0: bé.
3: Tan bé. Això ha sigut una negociació perquè el primer que va tenir aquest document guardat, per tal com ha explicat l'alcalde i després ho ha explicat també molt bé el Francesc Garriga, i hi havia dues persones de la Diputació, la cap d'arxivers i un arxiver, aquest document va estar guardat molt de temps a l'església de Sant Feliu de Codines i va passar al bisbat de Vic, que el van allà tenir ben a bon resguard, i per fi doncs ha passat a l'arxiu municipal, que és on ha d'estar un document d'aquest tipus, que m'ha sobtat, perquè és del 1799, en qual l'Escudella té 10 anys més, perquè el primer document que hi ha de l'Escudella és del 1789.
0: Ai.
3: És curiós, això. I es va comprar per 25.000 rals de velló.
0: Això, hauria de buscar el ChatGPT si m'ho pot traduir.
3: Sí, eren 6.600 pessetes de l'època, que en aquest moment serien 36 euros.
2: Que era una oferta, eh?
3: Sí, sí. Ho he estat mirant mentre estava allà, dic, a veure, però en realitat... El que passa, d'aquell moment, de 1799, serien de 1799, aquesta seria l'equivalència.
0: Han fet alguna menció, alguna entitat que hi hagués col·laborat? Han fet alguna cosa o no?
3: Bueno, han dit que tots els ajuntaments fins al moment han estat mirant d'aconseguir aquest document i poder-lo portar, i entre tots, pues, a través de la Diputació, que fa ja 20 anys que està treballant amb l'Arxiu Municipal, que és molt important als pobles, perquè aquí t'explica el passat d'un poble, evidentment a l'Arxiu Municipal pots veure absolutament tot el que ha passat al poble, doncs ara hi ha un document més que ens diu des de quan aquest poble és independent.
2: I s'ha explicat el per què no estava aquí aquest arxiu?
3: Perquè va guardar l'església en el seu moment i d'allà va anar el bisbat de Vic i doncs hi ha hagut que fer una sèrie de tràmits perquè tornés al seu lloc. Perquè, a més, diu, bueno, això ja ho ha dit el Pol, l'alcalde, i, a més, amb bastant encert. No sabem si aquest document que s'ha quedat aquí a l'Ajuntament, tal com està, seguiria avui en dia amb aquestes característiques i, en canvi, l'església l'ha guardat molt bé. Això també és així. Ara tenim un arxiu que està ben cuidat i està ben catalogat i està ben tot arreglat i totes les coses al seu lloc i el que té que estar protegit i tal. I històricament això no ha estat així. L'arxiu fa pocs anys realment que hi és en condicions. Aleshores, bueno, que aquest document ara estigui resguardat, és perfecte que estigui així. No, i a més, el Francesc Garriga ha explicat una mica la història d'aquest document, de com va ser, perquè hi havia la baronia, després va venir el Consell de Seguent que se'n va fer càrrec, es van eliminar les baronies, bueno, i es va haver de comprar independència, per dir-ho d'alguna manera.
0: Jo volia recordar, així li vam recordar també a l'alcalde Pol Cabotí, i em consta, perquè vaig estar parlant amb ell, que faria una menció. L'any 2000, no sé si ho recordeu, i éreu aquí, es va escenificar un tros d'aquesta crònica d'independència.
3: 1999, perquè feia 200 anys d'aquest document.
0: Amb més de 200 persones a la plaça, cal recordar-ho, això, i es va fer això, aquesta Constitució de Sant Feliu de Codines com a municipi independent de la baronia. Això va fer-ho el grup de teatre...
3: Correcte, sí, ho ha dit, perdona.
0: I crec que estaria molt bé, i així li han traslladat...
3: Perdó, ho ha dit.
0: Que es tornés a recuperar.
3: Ho ha dit que havien fet, amb el motiu del 200 aniversari, els de Grana Teatre, actualment amb aquest nom, i una obra escrita per en Ignasi Roda, sí. I es va interpretar fent aquesta menció. Sí, ho ha dit, perdona, ha sigut jo que no ho he...
0: Ho agraeixo, perquè va ser una idea molt ben treballada... que va portar molta feina, va ser una idea també amb del exalcalde Pineda, i ostres, va costar moltíssima feina, moltíssima, no sé el que és moure 200 persones actuant, i hòstia, va ser una cosa
3: que... Ho ha dit.
2: Es tornarà a veure?
3: S'hauria de recuperar. Jo quan ho ha dit...
0: L'obra s'ha recuperat, s'ha fet arribar a l'alcalde, i ara ja...
3: Jo, quan ho ha dit, he pensat en això, que seria interessant, potser ara mateix, que són els 227, no, però potser pels 230, pels 200, potser sí que seria un moment de poder recuperar.
1: Perquè no està gravat, el del 99.
0: No, en vídeo no, perquè es va fer tota una escenificació a la plaça. Vale. Això sí que està gravat, però llavors es va fer l'acte de l'obra en el centre cívic i allò no es va gravar. Perquè es va fer una estrena amb l'alcalde per festa.
3: El gravador oficial de Sant Feliu no devia estar actiu encara.
0: No, diria que no.
3: Li puc preguntar,
0: Encara estava treballant i encara no tenia
3: li
0: temps.
3: Li puc preguntar, perquè si era un cap de setmana igual
0: ho
3: està...
0: Ho pots preguntar.
3: Li puc preguntar al Jordi, a veure si...
0: Poder ara...
1: Allà deu tenir un arxiu.
3: Perquè té que tenir una casa que ja no hi pot viure perquè no hi cap res més que tot l'arxiu. I ell una altra banda.
0: De fet, està més fora de casa que a casa. No ho sé, poder ara estar preparant ja la nova campanya electoral. Demana-li en temps.
3: No, vés a saber. Jo no li diré ara. Li diré dilluns al voler.
0: No serà la primera vegada que es presenta per l'alcalde.
3: Sí. Ha fet esment amb aquesta celebració dels 200 anys, que a més es van fer uns medallons que es van repartir amb algunes, i aquest medalló li ha fet extensiu al mossèn, a l'església, perquè no sé si en aquell moment aquest medalló es va fer extensiu o no, donant les gràcies a que l'havien mantingut en aquestes condicions. L'alcalde li ha fet una declaració, una carta de declaració, més el medalló aquest, per fer-li extensiu l'agraïment a l'església per haver preservat aquest document.
0: Perfecte. Doncs bona feina, que quedi material a Sant Feliu, que és propietat nostra.
3: Demà dia 12, taller Un camp de flors, l'univers de Yayoi Kusama. a la biblioteca. La biblioteca de Joan Petit i Aguilar organitza demà a 6:15 el taller Un camp de flors, descobrim a Yayoi Kusama, a càrrec de Catàrtic. En aquest taller ens endinsarem en l'univers d'aquest senyor, un artista, aquesta senyora, perdó, una artista japonesa contemporània que treballa amb una gran varietat de llenguatges artístics. Tota la seva obra es basa en la repetició de motius i patrons, principalment el punt. Treballarem a partir de la idea del punt, els patrons i la repetició de motius. En acabar transformant tots aquests punts en el camp de flors com si es tractés d'un jardí imaginari per infants a partir de 5 anys i cal inscripció.
0: Ha de ser interessant perquè fins i tot les escoles utilitzen aquesta autora. Per tant, és interessant.
3: Que interessant.
0: Sí, m'ha sonat molt perquè els meus fills, com a mínim, l'han treballat tots dos.
3: Mira, llavors és una activitat perfecta que es fa extensiva a les escoles, també. Diumenge, mercat de segona mà. Dissabte, en principi, no hi ha cap activitat. Aquesta setmana, la setmana passada hi havia moltes. Aquesta setmana estem...
0: La gent ja té ganes de platja.
3: Només tenim això. Passem al dia 15, que és el dilluns. Hi ha una xerrada molt interessant de prevenció en cas d'onada de calor que l'organitza l'Ajuntament, a càrrec d'Anna Guijarro, infermera del CAP de Sant Feliu. Les altes temperatures poden suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació, esgotament o un cop de calor. Prevenim riscos i gaudim d'un estudi saludable i d'un estiu, perdó, saludable i segur. Això és el dilluns a les 6 a la sala de biblioteca Joan Petit i Aguilar. Una xerrada oberta a tothom, especialment, evidentment, a la gent gran. I en principi no tinc res més que recordar que els dissabtes hi ha el country amb els seus horaris habituals, els dijous hi ha les sardanes, també hi ha els dijous ja no en anglès,
0: no.
3: Les avellanes també.
0: Es va acabant tot,
3: dijous.
2: Em sona a mi, passa que no sé si...
0: Ah, i ara?
2: No.
0: Diuen.
2: No, em sona haver vist també alguna publicació... de alguna cosa de l'Oncudina, la primera bicicletada.
3: Està anul·lada.
2: Però hi havia alguna.
3: Està anul·lada.
0: Sí,
3: ha sortit avui a les xarxes. Ai, per cert, fa...
0: Pere,
3: 52 minuts,
0: sí,
3: que es poden comprar les entrades pel Juliol de Can Xifreda.
0: Vinga. Maria del Mar Bonet.
3: El dia 2.
0: Va, perfecte. I ja està oberta la piscina...
3: Sí, ho he comprovat.
0: De Solanes, l'heu pogut catar?
3: L'he pogut catar? No, he banyat, perquè
0: no, m'ho
3: tenia fred. La nena sí que es va banyar, l'Ariadna, però jo no tenia nassos encara de fotre el peu allà dintre.
0: Bé,
3: tot
0: maco,
3: arribarà, la setmana maco? Que ve arribarà. Sí, està bé, que com l'any, pràcticament com l'any passat, el que passa que s'obre el dia 1 de juny, en comptes de just per Sant Joan, i avui, per exemple, ho estaven dient a la tele també, que molts pobles de Lleida estan obert la piscina ja a principis d'aquest mes de juny, que he pensat, bueno, doncs podria sortir Sant Feliu perfectament, perquè el dia 1 de juny ja estava obert a la piscina.
2: Vull dir, no, i has pogut veure la zona nova aquesta del pic?
3: Sí, he pujat a dalt a la zona nova, és una zona nova que hi ha dos o tres taules d'aquestes de fusta amb bancs acoplats i que no sé quina ombra hi haurà, però de moment no n'hi havia gaire. Però bé, és una zona més on es podrà estar i es podrà fer pícnic. Si tu portes la teva bosseta, doncs es podràs marxar allà tranquil·lament i cap problema, i vols passar el dia a la piscina.
0: Has pogut ja fer el descompte de l'abonament de jubilat?
3: Evidentment. No, perdó. El de jubilats és més car. Si ets d'un club esportiu, com el centre excursionista, encara són 5 euros menys.
0: Patam!
3: Que l'any passat vaig caure i no me'n vaig donar compte que hi havia dos excursionistes.
0: Dius que tinc tants carnets que haig de mirar quin és el que em surt més a compte.
3: Són 5 euros, llavors.
0: 5 euros, Joan?
3: Si ets soci d'un club esportiu, tens un preu concret.
0: Això és veritat.
3: I si ets jubilat, és més car.
0: Això és veritat.
3: Va, com va això, noi?
0: Però és personal.
3: Sí, personal i és transferible. I aquest any la nena, la neta, l'Ariadna, ja fa 4 anys, per tant ja toca pagar. L'any passat no, aquest any ja toca.
0: La meva filla és d'un club.
3: Per tant, sortirà més barat, tu.
0: Però jo no. En fi, anem a fer la previsió del temps del Pep Acosta, perquè l'agenda esportiva, com que ja no hi ha esport de Codines, ja no en parlem. Per tant, fins l'any que ve ja. Anem a fer la previsió del temps.

0: Hola, què tal? Benvinguts a la Conraja, benvinguts a Informació Meteorològica. Un cap de setmana que s'espera molt i molt tranquil. De moment tenim un juny amb unes temperatures bastant controlades, no s'ha fet molta calor ni molt menys, les temperatures molt a ratlla i amb unes nits força fresques. Es pot dormir molt i molt bé aquestes nits, no està fent cap gran calorada. I tot això que ja tenim guanyat, perquè ja som gairebé mitjans de juny, i tot això que ja tenim guanyat, que podria ser molt pitjor ja les temperatures d'aquests últims dies. Al cap de setmana sí que pujaran les temperatures, però anem a pams. Demà serà un dia amb molt més de sol. Aquests 3 o 4 últims dies hem tingut bastants núvols. Demà marxaran ja tots i farà molt més sol i les temperatures començaran a pujar. Al costat de casa nostra, màximes al voltant dels 28-29 graus i ja en algun lloc superarem els 32-33-34 graus. Començaran a pujar les temperatures, temperatures per l'època que toca, més o menys. I de cara al cap de setmana. Demà pocs núvols, com deia, molt de sol. Dissabte també molt de sol. Increment de temperatures, màximes ja al voltant dels 35 graus. I 4 núvols només a la zona del Pirineu, molt poques novetats. Tenim un anticicló a prop i això és sinònim d'estabilitat. Per tant, molts pocs canvis tant divendres com dissabte. Molt sol, 4 núvols a tarda i les temperatures que aniran pujant. Hi ha algunes màximes al voltant dels 35 graus dissabte. Diumenge continuen aquestes temperatures altes, però com a novetat serà la formació de més núvols al Pirineu i d'allà d'aquests núvols hi ha la formació d'alguna tempesta, sobretot cap al Pirineu Occidental, on poden caure algunes tempestes cap a la Vall d'Aran, els Pallars i zones pròximes. Tempestes poc importants, però que sí que ja es poden anar formant. Més avall del Pirineu, cap al Prepirineu, també se'n pot formar alguna, però cap a la serrada prelitoral, la transversal, aquests llocs no arribaran les tempestes, quedaran restringides a la zona del Pirineu. Diumenge la calor també serà important, màximes al voltant dels 35 graus a les zones més càlides. I això és tot, a disfrutar el cap de setmana, un cap de setmana de ple juny, amb unes temperatures altes i amb algunes tempestes el diumenge a la tarda. Gràcies, adeu!
1: Doncs ja tenim la previsió feta del nostre home del temps, Pep Acosta. En principi pinta bé, per tant, no ens hem d'espantar. Anem a fer les notícies del poble, que Isaac Cobos les té totes recollidetes.
2: Avui anem pim-pam, eh?
1: Sí, un pim-pam.
3: Notícies del poble.
4: Doncs anirem a la part amb l'agenda, eh? Tampoc la cosa està... Ja de vacances, també.
1: Bueno, ja va bé, ja va bé. Ja va bé, vacances. Oh, que bé.
4: Ens anuncien...
1: Què t'anuncien, va?
4: L'horari del cap de Sant Feliu.
1: Del cap.
4: Romandrà igual?
1: Tancat?
4: No, teòricament. Bueno, igual.
2: No, amb el mateix horari que tenen ara.
4: Amb el mateix horari. Ah. Amb el mateix horari.
2: No sé si hi haurà metges o no, però l'horari serà el mateix.
4: Ara, exacte.
1: Vas allà i no poden visitar mai o ningú agafa el tele... Però...
4: A l'horari de l'edifici...
1: Però bé.
4: Concretament, la notícia és l'horari de l'edifici és el mateix.
1: L'horari de la porta? La porta aquella que s'obre de vidre?
4: Siguem estrictes amb la notícia.
1: Bé.
4: L'horari de l'edifici és el mateix.
1: Perfecte.
4: Val? Llavors, canviem. Espera, que això va més lent. S'ha obert la convocatòria d'ajuts al menjador escolar per curs 26 i 27. Recordem que les sol·licituds s'han de presentar als serveis socials de l'Ajuntament. Totes aquelles persones que tinguin necessitats i calguin ajuda, ara és el moment. Més coses. Això ho dic, ho dius tu... En parles tu...
1: És el mateix que m'ha passat a mi? O...
4: Doncs ho diràs tu.
1: Sí.
4: Perquè si no, llavors directament no hi ha secció. Ostres, he borrat...
1: Espera que se l'havia penjat.
4: No, és que he borrat la notícia que no tenia que borrar i he deixat la en venda de les entrades. O sigui,
5: quina casualitat.
4: Qui n'hi havia tres...
1: Per cert, com a notícia, mentre l'Isaac busca la notícia, que no sap, no en té ni idea on l'ha posada, demà surt a la llum ja el guanyador del concurs de portada.
2: Ah, sí? Ja surt demà? Bé, bé, bé.
1: I he vist per xarxes, no sé si heu estat el cas, que qui vulgui dissenyar la camiseta de la Festa Major,
2: correcte,
1: també...
2: Sí, s'ha posat a concurs, també.
1: Hi ha un concurs. Per tant, esteu a temps de presentar les propostes per poder...
2: Va fer la samarreta de la Festa Major.
5: El que no recordo el dia.
2: No sé quan acaba.
5: De tancament no hi havia gaire marge, eh?
2: No ho sé. No, no, era just perquè s'han d'imprimir tot, sí, evidentment, sí, sí, doncs s'ha de fer amb temps tot això. S'ha de fer amb temps tot això.
1: Doncs no. Si voleu, que hi sou temps.
2: Perdó, hi ha una altra cosa que no està a l'agenda, però que es produeix el dimecres de la setmana que ve, i a la presentació de la campanya d'edatisme. Hi ha una campanya d'edatisme.
4: Aquesta
2: és la que s'ha borrat?
4: Aquesta és la que havia tancat jo sense voler.
2: Doncs
4: també
2: digui.
4: Ho puc fer.
2: Doncs endavant.
4: No,
2: que en saps més tu, perquè el tens aquí davant. Jo només he posat la cara.
4: El passa que, fixa-t'hi, que amb la notícia... Ah, no, aquest dimecres, el pròxim dimecres, el dia 17, a les 7 de la tarda,
2: sí,
4: a la sala d'actes del Centre Cívic, s'inicia la campanya També ho puc fer, ho decideixo jo. Corre, ballar, aprendre coses noves, fer voluntariat, organitzar la casa, gestionar els propis diners, decidir amb qui compartir el temps o quan demanar ajuda. L'edatisme és tractar una persona de manera diferent només per la seva edat. No és cuidar, és infantilitzar. No és protegir, és limitar la seva vida. La regidoria de gent gran de l'Ajuntament presenta aquesta campanya de sensibilització contra l'edatisme amb la participació d'Eduard Verge, recordaràs que el vam entrevistar, sí, gerontòleg social i codinenc. Es conversarà, es reflexionarà sobre com construïm una comunitat que respecti l'autonomia, les capacitats i els drets de les persones grans.
1: Sempre és un plaer escoltar i parlar amb l'Eduard.
2: Amb l'Eduard, sí, sí, sí, per això a mi em sembla una cosa que m'hi trobaran allà, evidentment. Ja he col·laborat amb la campanya.
4: Ha col·laborat amb la campanya. Si mireu...
1: El díptic.
4: El díptic de la campanya, surten 6 persones.
1: Sí.
4: Bueno, sí,
1: que si ets molt fi de vista...
2: Surten 6 ulls. Surten 2 ulls.
1: Arribes a la conclusió de que una d'elles és el Dani Fonoll.
4: Sí. Ai, en detectes més.
1: Sí, home,
4: però no ho desvetllarem.
1: No ho desvetllarem.
2: Desvetllarem.
1: Va, què més?
4: Ara sí.
1: Que no tenim temps.
4: Ara, no, ja està.
1: Doncs va.
5: Fins al 30 de juny és el de les camisetes.
1: Vinga, 30 de juny.
2: I aquesta campanya d'edatisme va una mica amb l'editorial de la setmana passada.
1: Perfecte. Tens el Diuen?
5: Diuen
1: que hi ha moviments a l'antic Banc Santander.
2: Amplien la Quintana?
1: Ja estan revisant el quadre de xispes, el quadre de llums, de dins de les oficines. Per tant, fins i tot em diuen que hi havia un anunci de lloguer del local i ja no hi és.
4: Però potser revisen perquè saben que algú s'ha enganxat.
1: No.
2: A veure, no haguessin tret el lletrer.
1: L'anunci que hi seria.
2: L'anunci no hi seria.
1: L'anunci que hi sortiria doblement. I ja n'és.
4: Però tant, no tenim sospites?
1: No tinc més notícies.
2: Ui, aquesta manera de dir-ho.
5: Ho sap claríssimament.
4: Perfectament, de què es tracta.
1: No, ho sé. Jo dic que haurem d'estar al cas perquè...
2: Un taller de la Citroën.
1: No, allà mateix no crec. Allà al mig del poble no crec.
4: Algun altre diuen?
1: No,
4: última,
1: no tinc res.
4: Portem una temporada bastant pobra.
2: Pocs diuen, ja s'ha fet el setembre, ja no, pràcticament sí. Res. Aquella de les ungles que tenia que cobrir al costat de l'arboristeria, de moment,
1: fa
2: no se le sabe ja, si ria, o no troba ungles o què li passa?
4: No.
1: Tallades?
4: Hi ha activitat ja.
1: Vale.
4: Activitat ja.
1: Nocturna.
2: Pues amb la petjada tancada no pot ser molt legal. Oh,
1: estan pintant.
4: És activitat dintre ja. Per collons, ser abaixada, suposo que va sol.
2: Van dir que allò és com un armari, pintar no trigues aquí 3 mesos.
1: Bueno, no sé, depèn de qui pinti. Vinga, va, anem a fer les notícies de policials.
6: Notícies policials.
1: I diuen així, ens fan una recollida, fan un informe. 9.097 actuacions i serveis de policia local en el període que va comprès entre el gener del 2026 i el juny del 2026. L'increment de la població i l'activitat del municipi ha comportat també un augment de la demanda de serveis policials, allò que dia, hòstia, tenim policia i sembla que no facin res, oi? Doncs mira, que reflecteix en el volum global de 9.097 actuacions i serveis realitzats durant aquest període. els principals àmbits d'actuació venen distribuïts en els diferents àmbits operatius, com la seguretat ciutadana, el trànsit, policia administrativa, policia judicial, la policia assistencial i la policia de proximitat, així com també la col·laboració amb els altres cossos i serveis d'altres intervencions operatives. Segueixen dient que hi ha diferents gestions administratives i seguretat viària. En aquest període també, crec que és una dada interessant, s'han registrat 440 expedients administratius tramitats, 3.238 denúncies de trànsit, que són moltes, i seguretat viària, i 627 expedients d'atenció a la ciutadania. Vol dir que...
2: Quantes multes has dit?
1: 3.238 denúncies
2: com a mínim són d'aparcament.
1: De trànsit i seguretat viària.
2: 3.000 com a mínim són d'aparcament a les zones blaves que t'has passat de l'hora i no has plantat el rellotge.
1: Jo en tinc una amb radar d'aquests guais que t'enganxen a la C-59.
2: Són de les 200 restants.
1: 310 euros i dos puntets. Vol dir que bueno, però tot... una d'aquestes, pues, cap a casa.
4: Però contribueixes en el poble.
1: No, no, i tant.
4: Clar que sí, i tant. T'ho agraïm.
1: El mur de contenció que faran a la plaça, la meitat és meu.
4: Veus? Ja podràs...
2: Un mur de contenció que... Mig mur val 300 euros. Vaya merda de mur.
4: No,
5: una pedreta, una pedreta.
4: Deixa'l, que no ha acabat l'any i acabarà de pagar el mur.
1: Què en sabeu de la reunió? Vols parlar de la plaça?
5: No,
1: parlem de la plaça. Parlem de la plaça perquè hi va haver una reunió dimecres...
2: Falten 5 minuts i falta l'editorial, eh?
1: Hi va haver una reunió el dimecres passat al Centre Cívic parlant de la plaça, amb veïns, amb establiments que afecten a la plaça, i va ser una reunió...
2: Tensa.
1: Distreta i tensa.
4: Però alguna novetat?
1: En moments de tot. Novetat que és quan comencin les obres, que començaran el 25 de juny.
2: Això. Després de Sant Joan. Sí, després de Sant Joan.
5: Acabo de veure jo també per Instagram.
1: Hi haurà un mur, es farà tot un mur.
4: Un mur, val? No, un vallat, suposo. Un tancament.
1: Un tancament, guai. Sí. I es farà tot de cop. Allò que farem primer,
4: però, trosset. Però inicialment...
2: Un tancament a l'interior de la plaça. És a dir, els cotxes podran passar per anar.
1: Podran passar pel Joan Maragall.
4: Ah, obriran Joan Maragall.
1: Val? Ahí lo dejo.
4: Bueno, però això del Joan Maragall també s'havia dit. Això s'havia dit.
1: Demanarem que ens expliquin...
4: Quan?
1: La setmana que ve.
4: Sí?
1: Va, anem a fer l'editorial de Dani Forell.
7: El contrapunt. Amb Dani Forell.
2: El Mundial que comença, però que no tothom pot viure igual. Avui arrenca el Mundial de Futbol dels Estats Units, Canadà i Mèxic, el primer Mundial de la història organitzat per 3 països, el més gran de tots els temps, amb 48 seleccions i més de 100 partits. Comença avui i no acaba fins al 17 de juliol. Una celebració global que promet estadis plens, audiència rècord i un espectacle sense precedents. Però darrere de la festa hi ha preguntes incòmodes que el futbol no pot continuar ignorant. La primera té a veure amb els preus de les entrades. El futbol és probablement l'esport més popular del planeta. Ha crescut als barris, als carrers i als camps de terra. Ha estat sempre l'esport de la gent, però cada vegada més els grans esdeveniments semblen pensats per a qui no pot pagar, per a qui pot pagar-los. Molts aficionats han vist com els preus de les localitats s'enfilen fins a nivells difícils d'assumir per a una família treballadora, i això planteja una contradicció evident. De què serveix convertir el futbol en un espectacle global si els seus seguidors més fidels no poden permetre's ser a les graderies? Un Mundial sense aficionats populars és una festa que perd part de la seva ànima. Avui he estat escoltant per la ràdio que a la final hi ha entrades que valen 15.000 euros. Lo qual és una verdadera barbaritat. I he estat escoltant amb el, també el programa del Clapés, que les entrades pel Espanya-Costa d'Ivori, un partit transcendentalíssim, que és el primer que hi ha i tal, les entrades van dels 600 als 3.000. Ahí lo dejo.
4: I el transport de l'estadi, que normalment valia uns 12 euros, ha pujat a 98.
2: Vull dir que ahí lo dejo, que és una vergonya. És una vergonya que hi ha gent, sobretot els argentins, que són molt forofos, que diu que estan demanant una tercera hipoteca per casa seva per poder anar al futbol. La segona qüestió és la dels visats i les traves burocràtiques. Aquest havia de ser el Mundial de la Mobilitat entre tres països connectats, però la realitat està demostrant que no tothom es mou amb la mateixa facilitat. Hi ha aficionats i membres de delegacions que es troben en dificultats administratives per creuar fronteres, especialment cap als Estats Units. En alguns casos, els permisos concedits són extremadament limitats, obligant a desplaçaments exprés i generant una incertesa constant. És paradoxal que una competició que es presenta com una celebració de la diversitat i de la convivència entre pobles es trobi condicionada per barreres que dificulten precisament aquest intercanvi. I la tercera reflexió té a veure amb els controls i el tracte desigual. La seguretat és necessària, evidentment, ningú discuteix, però quan alguns aficionats han de superar processos exhaustius, entrevistes, controls addicionals i llargues esperes, mentre que d'altres pràcticament travessen les fronteres sense obstacles, apareix una sensació d'injustícia que costa de justificar. El futbol hauria de ser un espai de trobada, no un apedador de diferència en funció del passaport que es porta a la butxaca. Aquest Mundial serà recordat pels gols, per sorpresa i per grans històries esportives, però també serà una prova de fins a quin punt el futbol és capaç de mantenir-se fidel als seus valors fundacionals, perquè el veritable èxit d'un Mundial no es mesura només en audiències, ingressos o patrocinadors. També es mesura en la capacitat que té de ser accessible, inclusiu i igual per tothom. I avui, en el dia que comença aquesta gran cita mundial, convé recordar-ho, el futbol és de la gent. I quan la gent queda fora dels estadis, de les fronteres o dels mateixos drets de per gaudir-ne, el futbol és qui n'en surt perdent.
1: Jo el futbol seguiré perquè m'agrada. M'agrada veure els jugadors que poden entrar també en el mercat de fitxatges, però a mi, evidentment, tot això d'aquests preus abusius i...
4: Haurien d'acabar els estadis buits.
1: Jo, per mi, sí. De fet, crec que ja hi aboquen prou calés les televisions, com que ara, a més, els contribuents hàgim d'estar pagant aquestes entrades a preus astronòmics. Però bé, en fi, anem a encarar l'entrevista, que avui tenim una entrevista, crec, molt important, amb Joan Anton Català, i va ser un plaer poder-li fer en directe fa ja uns dies. La podem recuperar. Caral Blanco, quan vulguis, Joan Anton Català. Som-hi. Persona que ha dedicat la seva vida a mirar el cel i ajudar-nos a entendre'l. Ens acompanya Joan Anton Català Amigó, nascut a Tarragona, com ell diu en el seu llibre, pare de dues filles i apassionat de l'univers des de ben petit. La llum de les estrelles va despertar en ell una curiositat inesgotable per comprendre la natura des del món subatòmic fins als límits dels cosmos. És màster en astronomia i astrofísica i llicenciat en ciències químiques, especialitzat en quàntica. Però, més enllà dels títols, destaca sobretot per la seva capacitat de fer arribar la ciència a tothom amb entusiasme, proximitat i una enorme passió divulgativa. És conferenciant habitual, col·laborador als mitjans de comunicació i autor de diversos llibres de divulgació científica que han ajudat a moltes persones a mirar el cel amb uns altres ulls. Per nosaltres és tot un honor i un autèntic plaer tenir-lo avui aquí per telèfon. Aquí doncs estem segurs que aprendrem moltíssim i que ens contagiarà amb aquesta fascinació per l'univers que l'ha acompanyat tota la vida. Molt bona nit, Joan Anton Català.
8: Bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
1: Un plaer poder-te tenir en directe aquí a l'estudi. Ha costat fer aquesta entrevista. Jo et vaig poder conèixer a l'Observatori Fabra, on vam poder fer un sopar amb les estrelles.
9: Ja vaig anar-hi també fa
1: temps. I allà vaig descobrir en Joan Anton, que em va encantar aquells 20 minuts, mitja hora, que ens va deleitar amb tota la seva saviesa. Anem a començar, Joan Anton.
8: Vale.
1: Anem una mica, hem estructurat les preguntes una mica per blocs, ara anem a conèixer-te una mica aquests inicis i aquesta vocació que tens per l'astronomia. Recordes quin va ser el moment exacte en què el cel i les estrelles et van captivar?
8: Home, jo ja tinc la meva edat, per tant, els meus records d'infantesa queden com bastant diluïts, però sí que més o menys tinc una referència, perquè la meva mare sempre m'explicava que ella calculava que vora els 8-9 anys jo em vaig construir, segons ella, el meu primer telescopi. Jo recordo aquell telescopi, bueno, de fet, no li podríem dir telescopi, era una ròmina innombrable. T'haig de dir que veia millor els estels a simple vista que a través d'aquella cosa que vaig construir, però per mi ella era una cosa excepcional, no? Poder veure la llum d'un estel dins d'un tub de cartró buit allargat que m'havia donat la meva tieta, que treballava en una botiga de roba, eren d'aquells tubs on s'enrotllava la roba, i jo havia, li havia pres a la meva mare un mirall d'aquests que augmenta la cara, de maquillatge, i havia desmuntat un microscopi que m'havien portat els Reis en un Nadal, i l'havia desmuntat per treure-li l'òptica i utilitzar-la en aquest telescopi. Per tant, això devia ser sobre els 9 anys. I jo sí, el que sí que tinc record també és asseure'm a casa dels meus pares al sofà amb les enciclopèdies que hi havia en aquell moment, que ara ja no tenim, aquelles enciclopèdies que hi havia a la tira de volums, i agafar-les i començar a passar pàgines sense llegir, només fixant-me en les fotografies que tenien coses a veure amb ciència. Podia ser astronomia, però també podia ser física o química o biologia, i em fascinava. Allà sí, en aquells articles sí que em quedava. I recordo que agafava els volums d'aquesta enciclopèdia de manera a l'atzar. Diria, ui, aquesta, agafo aquesta, que eren totxos importants, i començava a passar fulles. I clar, jo no sé l'edat exacta que devia tenir, però devia rondar els 10 o 11 anys, segurament.
1: Déu-n'hi-do.
2: Aquí veiem que has combinat la divulgació, la recerca i la comunicació. Aquest perfil tan transversal de tocar tots aquests àmbits, com l'has construït?
8: Bé, a base de picar pedra, t'haig de dir que no ha estat fàcil. També he tingut sort d'enganxar un moment molt dolç. Jo recordo, pues, això, quan era molt jovenet, apenas hi havia notícies científiques i de l'espai molt poques. Quan n'hi havia eren gruixudes, però potser et passaves, no sé, un parell d'anys que no n'hi havia, i ara és constant. És un moment de l'espiral de ciència i de tecnologia que som a l'inici d'aquesta espiral, que és una exponencial tremenda, i cada dia pràcticament hi ha notícies, i algunes molt, molt espectaculars.

0: exemple, no ha estat gens fàcil que jo hagi de picar tanta pedra i hagi de dedicar tant de temps a la divulgació científica.
1: En quin moment vas descobrir que explicar la ciència podia ser tan important com fer-la?
0: Bé, com que això, la ciència m'ha fascinat de sempre, jo també no li sabria posar data en això que ara us dic, però recordo el moment en què, o perquè algú m'ho va explicar, o perquè vaig llegir, segurament és perquè ho vaig llegir, vaig entendre que tot allò que hi havia al cel i que fa pampallugues a la nit, els estels són sols, que per tant són igual que el nostre sol, alguns més grossos, els altres més petitons, i que per tant poden tenir planetes igual que té el nostre sol, i que per tant vés a saber en algun d'aquests planetes hi podria haver vida. I això em va captivar immediatament. Aquest missatge em va captivar. I vaig sentir la necessitat d'explicar-li als altres. És a dir, vaig dir, això la gent ho ha de saber. I això ja era com un rampell meu de la divulgació incipient, no? I això em va fer tornar bastant pesat, us haig de dir, sobretot amb familiars i amics. Jo sóc, tinc un caràcter que ara he canviat molt, he crescut a nivell de comunicatiu, d'obrir-me, però jo, la meva joventut, la meva infantesa i adolescència, era més aviat reservat, molt vergonyós, continuo sent vergonyós, però llavors ho era moltíssim, em preocupava molt la meva imatge, i per tant tenia un punt de timidesa bastant acusat. I bueno, tot i que jo notava i sentia la necessitat d'explicar aquestes coses, no? Dic, ostres, això ho ha de saber tota la gent. El meu cercle de gent a la qual li explicava era molt reduït. Eren la meva família, bàsicament, i els meus amics més íntims. Això va anar canviant a poc, però ja et dic, des de ben petit vaig tenir aquesta necessitat perquè pensava, és que si la gent sap això, al·lucinaran, no? O si la gent sap això, ostres, voldran saber més. No m'ho podia quedar. És com, ostres, he après això i ho haig d'explicar. I aquí és segurament on comença la meva vessant més de divulgador.
2: Partint de tota aquesta base, estem parlant dels inicis i tot, hi ha alguna persona o alguna lectura que pogués marcar especialment aquesta vocació científica?
0: Sí, clarament. Mira, jo vaig tenir un accident on em vaig fer una lesió molt important al genoll, de fet, un trencament de lligaments, als 13 anys, molt, bastant greu, i això em va... Bueno, vaig passar per operació per quiròfan i per una recuperació lenta i difícil, i això va fer que em perdés pràcticament la meitat, o sense pràcticament la meitat d'un curs sencer, i els meus pares, amb molt bon criteri, em van posar una professora particular de ciències, de matemàtiques, química i física. Jo anava a casa seva a fer reforç. I aquesta senyora, que ja no hi és, a Tarragona, era química. I em va fer estimar la química d'una manera tremenda, perquè a mi ja m'agradaven les ciències, és el que us deia abans. Jo podria haver començat perfectament per estudiar física, m'era igual, o per estudiar biologia, m'era igual. Però ella em va fer estimar molt la química, tant que vaig decidir que la carrera que jo faria universitària, la primera cosa que jo estudiaria seria la química. I així va ser, i de fet, abans de començar a la universitat, jo en un pis vell que tenia la meva mare a Tarragona ja m'havia muntat un laboratori d'anàlisi químic on vaig fer experiments, fer anàlisi química, vull dir, em va captivar molt, molt, molt aquest món, i és gràcies a aquesta senyora que es deia Balbina, de nom, i això, apassionada de la química i que me la va fer estimar tremendament.
1: Joan Anton, què et fascina més? Les grans preguntes sobre l'univers o entendre com funciona la matèria més petita?
0: Buah, és que les dues no podria triar. Clar, perquè m'ho has posat molt difícil. Mira, de fet, de vegades quan mires la natura a escala tan petita i després la mires a escala grossa del cosmos, s'assemblen moltes coses. Sí. És com... No són exactament. Hi ha molta gent que diu són igual. No són igual. En un món, en el món microscòpic, hi mana la quàntica, la mecànica quàntica, i en canvi, amb el cosmos hi mana una altra física, que és la relativitat d'Einstein. No? Però sí que passen coses que són similars. I en tot cas, hi ha un missatge que les dues natures amaguen, la natura del més petit i del més gros, o no amaguen, que ens diuen, que ens recorden la humilitat, la nostra humilitat, no? La dificultat que tenim per entendre el lloc on vivim, des del més petit al més gran. Però també, alhora, i això és fascinant, ho trobo paradoxal, ens recorda la capacitat que tenim de desvetllar misteris, no? Tot i la nostra humilitat, mira on som, i com ha crescut la nostra ciència, i com ha crescut la nostra tecnologia, i com està creixent encara, i el que li queda per créixer. De manera que és aquesta paradoxa, la natura ens diu, ens tira per la cara, no en sou molt humils,

0: us costa molt entendre la natura, ja sigui a gran escala d'univers o a petita escala microscòpica, però tot i això us en sortiu, us en aneu sortint, i ho trobo fascinant.
1: Canviant de bloc, anem a parlar d'astronomia i univers, Dani?
2: Sí, sí, si haguéssim d'explicar en un minut per què vivim aquest moment tan fascinant de l'astronomia, és a dir, que tot t'atrau moltíssim, què hi diries? Per què pot ser això?
0: Doncs jo, en primer lloc, el cosmos sempre ens ha fascinat. Això ja fascinava els nostres avantpassats, el mirar el cel, no? Mirar les pampallugues, els estels, i ja quan coneixes o agafes sentit de la perspectiva, de dir, sí, és que això està molt lluny, i això, i tenen planetes, i l'univers és enorme, això fascina. Dos, ens ajuda a desviar la mirada dels problemes i els merders que tenim aquí sota. És a dir, aquí a la Terra tenim una merder, tenim un món que és injust, tenim guerres, tenim tot el que està passant, i de tant en tant, aixecar la mirada i que t'expliquin coses del més enllà de l'univers és com aire fresc. I tres, el que deia abans, el moment tan dolç que vivim, que només ha fet que començar, amb una ciència i una tecnologia que és tremendament potent i el que serà en el futur, que ens dona notícies espectaculars cada dia, que esperen aquestes notícies a ser explicades, a que puguin arribar al públic en general. I el públic en general està àvid, té ganes d'aquestes notícies.
1: Sovint, Joan Anton, parlem de l'univers com una cosa immensa i moltes vegades inabastable. Què és el que més et continua sorprenent avui en dia?
0: Jo et diria, i ho explico molt a les conferències, que és aquesta paradoxa que us comentava, quan entens aquestes dimensions de l'univers i quan les expliques, la primera sensació que tens és el no som res típic, aquella frase, no?, tan usual, no som res. I és cert, te n'adones que som irrellevants absolutament i que ocupem una posició que no és ni cèntrica ni té... Jo sempre faig la broma que si algú toca un botó i desapareix tota la nostra galàxia, això són un bilió de planetes, el nostre inclòs, quan tanquin la paradeta de la nit i facin inventari de l'univers, ningú no trobarà a faltar aquesta galàxia en un bilió de planetes, perquè n'hi ha moltíssimes galàxies amb bilions de planetes. Per tant, no som res. Però al mateix temps, el que trobo fascinant és i tant que som, perquè no havíem de ser som. És a dir, el més fàcil és que no hi fóssim aquí. El més fàcil és que qualsevol de les casualitats que ens han dut aquí, que ens han donat la vida, només que una hagués estat diferent, nosaltres ja no seríem aquí. I som. I tenim una cosa que es diu vida, i tenim amics, i tenim projectes, i tenim famílies, i estimem, i ens estimen, i ens emocionem, i passem mals moments, si tenim vida. I això és un regal tremendo. Per tant, és aquesta paradoxa. No som res i al mateix temps, i tant que som, i tant.
2: És realment impressionant, això, perquè tens tota la raó. Quin descobriment astronòmic recent consideres més revolucionari, més important en aquests últims anys?
0: N'hi ha molts. Em costaria ara us en diré titulars només, però em costaria triar. Des que tenim el telescopi espacial James Webb en òrbita, que és l'ull més potent que té la humanitat, ens està ensenyant un univers una mica diferent, o en alguns casos bastant diferent del que pensàvem. Estem observant com era l'univers en els primers instants, pocs centenars de milions d'anys després del Big Bang. I el que ens està ensenyant el telescopi James Webb és que algunes de les coses que pensàvem les hem de canviar. Per exemple, ens està ensenyant galàxies que ja eren molt grosses poc després del Big Bang, és a dir, que van créixer molt més de pressa que els nostres models teòrics preveuen. Ens està ensenyant forats negres enormes, bèsties enormes, que poc després del Big Bang ja s'estaven menjant material a tota velocitat, també trencant els esquemes que tenim. Després, els descobriments que s'estan fent de planetes en altres sistemes solars. I no només això, sinó d'atmosferes en aquests exoplanetes, en aquests planetes tan llunyans. I en algun cas, fins i tot, gasos en aquesta atmosfera que dius, que sospitós, i si hi hagués vida? Que són gasos que d'alguna manera ens poden suggerir que igual hi ha vida microbiana, que igual hi ha bacteris allà per la mena de gasos que estem descobrint. Jo penso que aquestes són les coses més fascinants en aquest moment.
1: La següent pregunta crec que l'acabes de respondre tu sol. Creus que estem a prop de trobar vida fora de la Terra?
0: És molt difícil poder respondre això. Ens pot una mica les ganes, a mi també, i la il·lusió. Però clar, la ciència no viu de ganes, d'il·lusió, ni tampoc de sentit comú, viu de proves, necessitem evidències rotundes. Recordem aquí una frase de Carl Sagan que deia que afirmacions extraordinàries necessiten proves extraordinàries. Per tant, no hi ha res més extraordinari que descobrir vida fora de la Terra. Això seria el descobriment de la història de la humanitat. Però com que és tan extraordinari, hem d'estar molt segurs. No val dir, ah, ens sembla que sí, ens sembla, no? O sospitem que... No, no, a veure, no. És que per reclamar l'anunci, per dir sí, ja hem confirmat, hem d'estar molt convençuts. I això, bé, doncs pot ser que pogués ser demà. Aquí hi ha una paradoxa també molt interessant, que és que la mena de vida que hauria de ser més abundant allà fora és la que aquí anomenem bacteris, que de fet són els grans dominadors del nostre planeta, els bacteris, tot i que no els veiem, és la forma de vida que més abunda. Allà també, a l'univers també hauria de ser tipus bacteri. Per què? Perquè és la primera vida que apareix. És a dir, quan apareix la vida, no apareixem els humans formats ja directament, o no apareix una planta formada. La vida comença amb microorganismes molt bàsics, simples, si li podem dir simples a la vida, que després, a poc, durant milers de milions d'anys evolucionen amb complexitat per acabar formant, doncs això, plantes, animals o humans, de manera que la vida més abundant allà fora hauria de ser aquesta, la microbiana. Però la paradoxa és que la menys abundant, la que hauria de ser menys abundant, que són les societats, la vida intel·ligent, segurament és la més fàcil de descobrir. Perquè, a diferència de la microbiana, on hem de viatjar llargues distàncies a l'univers per enviar les nostres naus que aterrin i que ens diguin, sí, sí, mireu, aquí hi ha vida tal com havíeu sospitat, en el cas de la vida intel·ligent, no, ho podem fer des d'aquí, des de la Terra, amb radiotelescopis, amb els quals intentem captar emissions que, de manera volguda o involuntària, les civilitzacions que hagin habitat aquest univers hagin deixat anar. I això podria passar en qualsevol dia. Curiós, eh? La més difícil, la menys abundant, és la que podríem rebre demà o en qualsevol moment aquest senyal que ens digui que no hem estat sols.
2: Si haguéssim d'explicar a algú per què és important estudiar l'univers, què li podríem dir?
0: Hi ha moltes raons, moltes. Mira, d'entrada, n'hi ha una que és genèrica a la ciència, no només a l'astronomia, que és que els humans, la nostra genètica, el nostre esperit, som descobridors. Nosaltres, sobre part de ser humà, el desafiar la natura, desafiar el coneixement, volem saber, volem explorar, volíem pujar muntanyes per saber què hi havia a l'altra banda, volíem travessar oceans per saber també qui hi havia a l'altra banda. Volíem arribar a la Lluna, algun dia arribarem a Mart. I estem desenvolupant la nostra ciència i la tecnologia molts cops com un desafiament. No fer-ho trairia directament el nostre esperit. La part de ser humans és justament això. Això és una primera raó. Però la segona és que quan explorem l'univers, això, els instruments, per exemple, que construïm, telescopis molt potents, telescopis especials, o naus per anar a Mart o on sigui, el que ens fa és superar reptes, desafiaments tecnològics complicadíssims que després expliquem aquí. I tenim moltes coses que acabem emprant a la nostra vida quotidiana que, sense saber-ho, han estat desenvolupades gràcies a l'exploració de l'espai. Tot, per tant, és com una inversió. És a dir, estem invertint en coneixement que després ens retorna. I després recordar que tot això que estem parlant, l'exploració de l'espai, l'astronomia, els telescopis especials, els robots que tenim a Mart, tot això és una fracció ridícula de cost comparat amb els pressupostos militars que té el món. Per tant, per molt pocs diners, comparat amb els diners que dediquem per matar-nos, estem creant coneixement, tecnologia i ciència que després utilitzem aquí.
1: Tuixé, hi ha algun misteri del cosmos que creus que trigarem molt temps a resoldre, Joan Anton?
0: Sí, sí. De fet, n'hi ha un que jo penso que jo ja no el veuré, espero equivocar-me, evidentment, per molt de ganes, i és que sabem que l'univers s'expandeix, això ho sabem des de la dècada, final de la dècada dels anys 20 del segle passat, i després, des del final del segle passat i començaments d'aquest segle, sabem que no només s'expandeix l'univers, sinó que ho fa cada cop més de pressa. Això no anomenem expansió accelerada. I el responsable d'aquesta expansió l'hem anomenat energia fosca, que és una mena d'energia que no sabem què dimonis és. De fet, quan en astronomia llegiu alguna cosa que porta associada a la paraula fosca, heu de traduir com no en tenim ni idea. De manera que energia fosca vol dir una energia que no sabem què és. I a més, ens trobem molt lluny de saber què és. Totes les hipòtesis que hem posat sobre la taula han fracassat de moment. I és probable que triguem molt de temps a saber per què l'univers s'està expandint de manera accelerada. Quina és la força, la bufera que està inflant el globus? Quina és la molla que està fent que l'univers s'estiri cada cop més de pressa? I, de fet, els darrers anys estem veient que no només no comprenem què és aquesta energia fosca, sinó, com us deia, que som lluny d'entendre-la perquè comencem a tenir, com instruments més bons tenim, més errors trobem, més discordances trobem amb les mesures que prenem. És com si se'ns estiguin escapant coses fonamentals d'això, de com està fet de fàbrica el nostre univers i per què s'expandeix d'aquesta manera. I em temo que som a dècades de poder-ho saber.
2: Per això, lligat una miqueta amb això, és que la següent pregunta era, quan mirem el cel, realment, què és el que estem veient?
0: El passat. Estem mirant el passat, però no només el cel, és que quan la vida va de mirar el passat. Quan ens mirem uns als altres, o mirem un paisatge, o quan ens cau el cafè mentre esmorzem i ens fa una taca al pantaló, tot això ho veiem en passat. La taca la veiem quan la llum ens diu que ens hem tacat. I a les altres persones les veiem quan la llum ha tornat a entrar als nostres ulls després d'haver rebotat a l'altra persona. I això triga temps. Òbviament, a la nostra vida quotidiana això és una bestiesa perquè la llum va molt de pressa. Per tant, podem com dir que veiem en el mateix instant, tot i que és fals, veiem uns nanosegons en passat. Però clar, quan mirem a l'espai, com que les distàncies són tremendes, la llum triga tant temps a recórrer-les, que directament ens porta imatges de coses que van ser i que potser ja no són, que també és fascinant. Quan ens cau la bava mirant un cel estrellat, doncs igual algun dels estels que està fent pampallugues allà al cel ja no existeix, potser algun ha explotat, només que la llum de l'explosió no ha tingut temps encara d'arribar a la Terra per dins que aquell estel ja no hi és. I això porta una altra conseqüència, que és que, per tant, com telescopis més potents tenim, com ulls més potents tenim, i aquí és on ve el James Webb o el Hubble i tots aquests telescopis, més al passat veiem objectes que van existir fa més temps, veiem objectes que segur que ja no hi són, que seguríssim que no hi són, però els veiem tal com eren quan la llum va sortir d'allà i aquella llum ha viatjat durant milers de milions d'anys per l'univers per arribar avui als nostres instruments. Com hauríem de deixar escapar aquesta llum? Com hauríem de no mirar això quan la natura ens està enviant un regal que és, us estic explicant, us estic ensenyant directament com éreu quan éreu petits, com era el nostre univers quan va néixer.
1: Per tant, si no ho he entès malament, al principi feies referència de que les estrelles són planetes.
0: Són sols.
1: Són sols. Per tant,
0: que poden tenir planetes.
1: Si una d'aquestes estrelles desapareix, vol dir que desapareix tot un sol.
0: Correcte. Els estels, estel i sol són sinònims. Estel i sol és sinònim, és el mateix.
1: Per tant, és probable que el nostre sol algun dia també desapareixi.
0: Correcte. Tot té la seva vida, tot té el seu inici i el seu final, els estels també, els estels neixen i moren. Hi ha diferents maneres per un estel de morir. De fet, quan un estel neix, en el mateix moment que neix l'estel, sap exactament com morirà. No moren igual els estels que neixen molt grossos que els estels que neixen relativament petits com el nostre sol, que és un estel modest. Però sí, ara ens trobaríem més o menys a la meitat de vida del nostre sol, i el sol arribarà un moment que morirà, se li acabarà el combustible nuclear, perquè els estels funcionen mitjançant un procés de fusió nuclear, que és el que els genera l'energia i la llum i l'escalfor, i això acabarà doncs, d'aquí a uns 5.000 milions d'anys. 5.000 milions d'anys és el que més o menys trigarà el nostre sol a morir, i allò significarà, molt abans haurà desaparegut la vida a la Terra, perquè en aquest procés d'envelliment del sol, un procés natural i tranquil d'envelliment, arribarà un moment que el sol, abans de morir, s'inflarà, que és un procés típic d'aquests estels, això farà pujar les temperatures a la Terra, en riu tant del canvi climàtic, allò sí que serà una pujada tremenda, tota l'aigua de la Terra s'evaporarà, i allò significarà el final de la vida tal com la coneixem. Però que ningú no pateixi, que això passarà d'aquí uns 1.000 milions d'anys.
1: Joan Anton, tu ets creient?
0: No. No,
1: tant, no ho soc. Et puc fer una pregunta molt sincera per una persona que em considero creient, i necessito també entendre moltes coses i respostes. Tu que ets un home apassionat de la ciència i que has estudiat segurament moltíssim més que jo, i després de la mort, què hi ha?
0: Val, clar, jo com a no creient et diré que no res. És a dir, des del punt de vista purament científic, després et parlaré d'una altra perspectiva, però des del punt de vista purament científic som una extraordinària barreja d'elements químics que la natura ha cuinat a foc lent durant 3.800 milions d'anys, que és el que fa que la vida assisteix a la Terra, i això és el que som. I això és un préstec que ens ha fet la natura. Aquests elements químics, quan nosaltres morim, els retornem a la natura, i prou, i ja està, i allà s'ha acabat. I, òbviament, aquí també venen temes ètics al darrere, no?, que m'agrada explicar, com, per exemple, jo no conec cap préstec que es pugui retornar sense pagar cap interès. I aquí ve el tema ètic, no? Quin interès estem disposats nosaltres a pagar per aquest préstec de la vida que ens ha fet la natura. Però això ja és una altra cosa. Respecte a la fe, jo tinc companys científics que són creients. És perfectament compatible. És com parlar dos idiomes. Jo puc parlar català i castellà, parlar-los els dos, o només parlar-ne un. Jo només en parlo un, l'idioma de la ciència, però tinc alguns companys, t'haig de dir que minoritari, en general, el món de la ciència, almenys els que jo conec, que són científics i creients alhora. I per mi no hi ha cap problema, perquè el mètode científic es basa en fer hipòtesi, observar la natura, fas hipòtesi i després les comproves. En canvi, la fe no es basa en això, la fe es basa en la fe. La fe no necessita comprovació. Per tant, per mi no hi ha problema. El problema ve quan barreges. Per mi, el problema és quan intentes barrejar les dues coses. No, per mi la fe és la fe i la ciència és la ciència. I, de fet, mira, us explicaré una anècdota. Fa anys vaig voler escriure un llibre per què Déu sí, per què Déu no. Jo volia defensar que jo no necessito Déu per explicar l'univers o per explicar-me a mi mateix, però volia escriure aquest llibre amb un científic que fos creient perquè ens discutíssim. I, però, clar, jo volia un científic, jo no volia algú que, no sé, que em digui coses, no sé, creacionista, no, a veure, un tio científic. I em van dir, mira, ja sabem en qui ho podies escriure, el prior del monestir de Poblet, perquè és físic quàntic. Dic, oh, no, pues, aquest clarament és el meu home. I li vaig escriure un e-mail, reverendíssim pare Lluc, sóc el Joan Anton Català, bla, bla, bla, vull escriure un llibre d'això, i em va contestar immediatament el dia següent, em va dir, ja no sóc a Poblet, sóc el procurador general de l'Orde del Cister a Roma. Estaré encantat d'escriure aquest llibre amb tu. Bueno, va, clar, jo vaig estar contentíssim, que això era prepandèmia. Ell, quan venia a Barcelona, ens trobàvem en una cafeteria i un tio al·lucinant, però al·lucinant. Vaig gaudir moltíssim de conèixer-lo i encara hi guardo relació perquè ell té una imatge de Déu molt madura. Ell no posa en qüestió ni el Big Bang, ni, òbviament, la quàntica, perquè ell és quàntic. Ni l'aparició de la vida, absolutament res d'això, però per ell existeix alguna altra cosa, no? Alguna altra cosa que supera tot això. I, bueno, vàrem parir l'índex d'aquest llibre i, com que jo era el que vivia aquí, me'n vaig fer el tour per les editorials en què treballo, a veure si una estava disposada a encarregar-nos el llibre, i una d'elles s'hi va interessar molt, em va avisar, em va cridar i em va dir, ens ho hem estat pensant, però només el necessitem amb ell, a tu no. I vaig dir, ostres, diu, sí, perquè ell és alhora científic i creient i ens pot explicar les dues vessants. Diu, però a més, és que no us discutiu de res. El que tu li dius natura, ell li diu Déu. Però els principis són els mateixos. L'ètica dels dos és exactament la mateixa. No us discutiu ni del Big Bang, ni de la mecànica quàntica, ni de la creació de l'univers, ni de la creació de la vida. No us discutiu amb res. Només que ell pensa que hi ha una altra cosa per sobre que es diu Déu i tu parles de la natura. I al final ho vaig pensar i vaig dir, tenen raó. És a dir, ens junten més coses, compartim moltes més coses que no pas diferències.
1: Bon punt de vista. M'has fet obrir la ment. Seguim. Canviem de bloc. Ara anem a ciència i societat.
2: La divulgació científica, amb el que acabem de veure, està claríssima, que hi ha de ser. No? Llavors, com valores el tractament que fan els mitjans de comunicació avui en dia a la ciència?
0: Bueno, jo abans us voldria dir que a la ciència, que és el que jo opino, hem fet bastants pecats anteriors. És a dir, la ciència ha tingut la tendència de no obrir-se cap al públic. I d'aquesta manera hem creat una bretxa que ens separa molt. I hi ha gent pues, que, clar, li parles de temes científics i d'entrada ja a la defensiva. Perquè és cert, durant molt de temps, i encara ara, els científics són tios raros, parlem raro, maneguem informacions i quantitats que són difícilment comprensibles i terminologies molt complexes, no? I aquesta bretxa és la que la divulgació científica intenta tancar. Ara sí que la ciència, ara, de fa temps, la ciència se n'ha adonat d'aquest error. A més, els investigadors han de justificar, i ben fet que han de fer així, han de justificar el diner públic que tots els ciutadans invertim en investigació, i una manera de justificar és explicar a la gent a què es dediquen, quina utilitat té tot això, no? Per tant, la divulgació ha anat creixent. I aquí és on ens trobem en un món també dolç, en aquest moment, des del punt de vista dels diferents canals de comunicació que tenim. Tenim les xarxes socials, que és una eina potentíssima per fer-li arribar a la gent això. Tenim els mitjans de comunicació tradicionals, que també és una eina potentíssima. I aquí, bueno, doncs ens trobem en diferències. i hi ha mitjans de comunicació que busquen el titular fàcil, busquen el clic, i per tant una notícia científica no els interessa tant estar molt informats o amb molta profunditat, sinó simplement es queden a la part alta, navegant per sobre, intentant trobar un titular molt atractiu, i després hi ha els mitjans de comunicació, que t'haig de dir que són els, alguns dels, en els quals treballo, perquè no treballaria jo pas per un mitjà de comunicació de la primera categoria, que s'ho curren. S'ho curren vol dir que es produeix una simbiosi entre la part periodística, que ha d'existir també, perquè s'ha de generar, el titular igualment, s'ha de generar aquesta atracció a la gent, però la part científica. De dir, però no val qualsevol titular, i no val qualsevol contingut, i no val copiar només d'una altra agència, sinó que hem d'elaborar i hem de saber explicar-li a la gent d'una manera entenible, fàcil, allò que potser és molt difícil. I aquí és on et trobes aquestes diferències entre determinats mitjans que van per la via fàcil o altres que s'ho treballen més.
1: Quina importància té despertar la curiositat científica en els més petits, en els infants?
0: Això és molt interessant. Quan de vegades donem, jo noto molt, conferències a escoles, de seguida veus brillar els ulls. Perquè si això és un tema que a nosaltres ens fascina, els adults, clar, els nens, molts d'ells somiaran aquella nit amb els robots que tenim a Mart, quan els ensenyem selfies dels robots que tenim a Mart, o somiaran amb vida allà fora, i la capacitat que tenen d'imaginació supera molt la capacitat d'imaginació que tenim els adults, que l'hem perdut, bàsicament, o que està totalment condicionada pel que anomenem intel·ligència o el que anomenem maduresa, no? Ells no, ells tenen ment oberta. I això són directament vocació científica, estem com llaurant i posant llavors, també a les nenes, recordem que encara la ciència i la tecnologia tenim una bretxa important entre nois i noies, les noies necessiten referents femenins, no ho podem oblidar, necessitem, i ja en tenim, però cada cop hem de donar-los més visibilitat, referents femenins amb els quals es puguin emmirallar, que són noies que han estat o que són científiques o a la història, que han representat figures trencadores i amb molta vàlua, però que en un món molt masculinitzat, doncs aquestes figures s'han menys tingut o s'han tapat, i les hem de saber explicar perquè necessiten també aquests referents. De manera que al final el que estem és llaurant, estem doncs, allà posant llavors pel futur, i a més la ciència i l'astronomia també ens permet donar missatges que són importants, aquests que dèiem, no? El valor de la vida, el valor i la fortuna d'habitar un planeta com el que tenim, l'obligació i la responsabilitat que tenim de preservar aquest planeta i tot el que habita en aquest planeta, no? El recordar que ens trobem enmig d'una emergència climàtica producte de l'acció humana i que en el moment s'haurà de reaccionar. La importància de temes ètics com de quina manera volem explorar l'espai. Sí, l'hem d'explorar, però val tot. Hem de militaritzar l'espai, hem de posar, no sé, de qui és l'espai. Ha de ser de tota la humanitat o només d'alguns països del primer món o d'algunes empreses. I si tu deixes d'anar aquests missatges, a poc van calant. I aquestes nenes i nens, d'aquí uns anys, doncs seran els gestors municipals de les ciutats, els directors generals d'empreses, i per tant, bueno, a mi m'agrada pensar que en la divulgació científica és una contribució modesta a construir un món millor en el futur.
2: Lligant-ho amb tot això que estàs dient, ser pare t'ha canviat d'alguna manera a l'hora d'explicar o entendre l'univers?
0: Bueno, m'ha canviat en tot. Jo et diria que us faig a dir, és l'experiència més bonica que m'ha passat mai. A més, he tingut molta sort amb les meves dues filles. I m'ha canviat a mi com a persona. Decididament m'ha canviat com a persona. M'he descobert també, i això la meva dona, no només les meves filles, m'ha ajudat molt la meva dona, m'he descobert diferent. Jo ja us deia, jo era una persona segurament extrovertida de sempre, però molt vergonyosa i tímida, que no expressava gaire les meves emocions, em feia por obrir-me, i elles, la meva dona i les meves dues filles, m'han canviat, m'han ajudat a créixer com a persona. Per tant, no només és el cel, que suposo que també, perquè al final doncs, forma part de la meva persona també, no? La manera com explico les coses, sóc capaç d'emocionar-me, però quan dic emocionar-me és de plorar, molt més del que mai hagués pensat que ho podia fer. Trobo molt bonic poder-ho fer sense cap mena de paret o de que m'ho autoprohibeixi o m'amagui com em passava quan era jove. I, per tant, potser he desenvolupat un estil comunicatiu molt humanista en aquest sentit, on busco les emocions, on busco aquests missatges que considero tan importants, i això em ve gràcies a aquest canvi que hi ha hagut a la meva vida tan, tan important en la meva família.
1: Anem a canviar de bloc, anem a parlar de llibres i de divulgació. Què busques, Joan Anton, transmetre quan escrius un llibre?
0: Clar, és un d'aquests canals que comentàvem abans, no? Abans us deia, tenim xarxes socials, tenim els mitjans de comunicació tradicionals, m'he deixat, també tenim llibres, que és una altra manera. De fet, jo escric els llibres per aquesta voluntat que tinc, d'interès que tinc, de fer arribar la divulgació de la ciència a la gent. I és un vehicle més, que a mi m'agrada molt, perquè és un vehicle que és físic, també hi ha el llibre electrònic, però, evidentment, encara hi ha molta gent que vol el llibre físic, i el que pretenc és divulgar, el mateix que faig en mitjans de comunicació, però el llibre està, clar, tens més cuina, està més cuinat, has tingut més temps, és una cosa que elabores en mesos, si no anys, tens pàgines per explicar, te'l mires, te'l rellegeixes, canvies, modifiques, treus una nova edició, que canvies coses perquè les actualitzes o perquè simplement te n'adones que no les havies explicat del tot bé, o hi ha fins i tot errors, lectors que te'ls troben les errades, i això ho agraeixes molt, diuen, crec que, a més t'ho diuen molt ben dit, no, crec que em sembla que aquí, de manera que per mi el llibre és un element bàsic en aquest moment per fer arribar la ciència a la gent, però també aquests missatges que us deia, aquest estil més emotiu de la fortuna de la vida, de la sort que tenim de ser aquí en aquest planeta, d'aquesta obligació que tenim de preservar-lo, de l'ètica de l'espai, en fi, tot, també el tema de pressupost, hem de fer molta didàctica de tot això, que al final les grans despeses de diners les tenim en pressupostos militars. No oblidem mai això. I cada vegades, quan la gent, d'una manera honesta, perquè no ho sap, i per tant la pregunta és honesta, de dir, hi val la pena tot això que fotem a l'espai, en un món que és injust, es mor gent de fam, estem enviant ferralla, robots a Mart, paga la pena tots aquests diners, no hi podríem reutilitzar-los aquí? Clar, si poguéssim fer d'aquest món un món més just, tancant tots els pressupostos de l'exploració de l'espai, ja no estaríem discutint de res d'això, però això és ridículament petit amb el que ens gastem en pressupostos militars. I, per tant, el llibre és un altre instrument per fer arribar tots aquests missatges.
1: L'últim del llibre, com bé deies, hi ha algú allà fora? Joan Anton, hi ha algú o no?
0: Bé, de fet, l'últim llibre és el que acabo de publicar i presentar per Sant Jordi, que és l'Eclipsi del segle, que és el llibre més nou on explico l'eclipsi del 12 d'agost d'enguany, on anar-lo a veure i com triar el lloc, en fi, totes les, i com mirar-lo en seguretat. Però sí, hi ha algú allà fora, és el llibre de l'anterior en aquest. Clar, no ho sé, la pregunta, hi ha algú allà fora? Mira, jo em considero de la tribu dels optimistes, de manera que jo penso que sí, simplement perquè, tal com deia Carl Sagan, que és el meu ídol en moltes coses, i amb això també, ell deia, si no, quin gran espai desaprofitat, no? L'univers tan gros i desaprofitat si no hi hagués vida allà fora. Però, com que us deia abans, la ciència no viu de desig, d'il·lusió, ni tampoc de sentit comú, ni tampoc de ganes, doncs aquí estem, intentant trobar evidències que, bé, si potser les podríem trobar a Mart en algun moment, potser les podríem trobar en alguna lluna de Júpiter o de Saturn d'aquí unes dècades, vés a saber, i després potser la podríem trobar demà amb un senyal, com us deia abans, alienígena, que ens arribés i que els nostres radiotelescopis captessin.
1: Anem a mirar el futur, Dani.
2: Sí, anem a mirar el futur i anant acabant una miqueta l'entrevista, també, que ja portem una bona estona. Com imaginem l'exploració espacial d'aquí 50 anys? Com te la imagines? Com creus que pot ser això?
0: Impossible. Mira, no me la puc imaginar. De fet, bueno, ara puc deixar alguna coseta, i te'n deixaré alguna, però també hem de saber fer aquest exercici. Si fa 20 anys ens arriben a dir que avui aniríem pel carrer amb un mòbil mirant una sèrie d'alta definició o fent una videoconferència, fa 20 anys no ens ho haguéssim cregut. Fa 20 anys només. Avui veiem nanos petits que se'n van al televisor de casa i en el dit intenten passar la pantalla perquè han vist a la mama o el papa a l'iPad o al mòbil amb el dit passant pantalles. És a dir, estem en una espiral de coneixement que acaba de començar. És exponencial. Què serà el món d'aquí a 20 anys? Què serà d'aquí a 50 anys? Incapaç, incapaç. Mira, per un llibre que vaig escriure, que es diu Geopolítica de l'Espai, que és l'anterior, hi ha algú allà fora, vaig fer un exercici de perspectiva. Vaig agafar tota la història de la humanitat, de l'Homo sapiens, fa 300.000 anys que hi som, i ho vaig convertir en un dia. Imaginem que fa només un dia que som aquí. I després vaig mirar algunes fites importants de la nostra història en quin moment han succeït d'aquest dia. Doncs mira, les 14 i mitja primeres hores del dia, és a dir, més de la meitat del dia, vàrem romandre a Àfrica sense sortir. Fa 25 segons que la penicilina començava a curar vides. Fa 15 segons que vàrem arribar a la Lluna. I ara fa 27 centèsimes de segon que Internet superava els 4.500 milions d'usuaris. Què no farem a la pròxima, al pròxim segon de la nostra història? És tremendo, tremendo.
1: Fa por.
0: Tremendo. Sí, però al mateix temps fa il·lusió. I a mi, com, ostres, m'ho perdré, saps? M'ho perdré. Clar que sempre podries dir el mateix, però no. Perquè, mira, els que vivien a l'edat mitjana, tu podies néixer en un moment o néixer 200 anys després i res no havia canviat. És que no havia canviat ni la manera com vestien, pràcticament. I ara, és que néixer ara o néixer d'aquí 50 anys, és que no té res a veure. És que no té res a veure. Veurem l'home arribar a Mart, veurem bases permanentment habitades a la Lluna, permanentment habitades a Mart, i la meva predicció, que, a veure, jo ja no hi seré aquí perquè em pugueu perseguir pel carrer per dir que m'he equivocat, però alguns de vosaltres segurament tampoc, és que a final d'aquest segle hauran nascut humans a l'espai, a Mart. I això és tremendo, perquè haurem convertit la nostra espècie, l'Homo sapiens, en una espècie interplanetària. I si no és a final d'aquest segle, és igual, serà començant del que ve, però, de nou, forma part del nostre esperit. No ens ho impedirà ningú. Si algú pensa que podem impedir-ho posant una llei que digui prohibit reproduir-se a l'espai, és que s'equivoca. Acabarem fent-ho i la ciència acabarà superant els problemes que hi ha científics perquè això sigui possible. I a l'Homo sapiens passarà a ser una espècie interplanetària. Això és fascinant, no em digueu que no és tremendo. Per tant, imaginar el futur és molt, molt xulo, però molt difícil.
3: I no vols dir que acabarem sent interplanetaris perquè ens carregarem el planeta Terra?
0: No. No, espero que no. Mira, jo penso, aquest és un altre missatge xulo que el donem molt a les escoles, i no només a les escoles, que és que, malauradament, hi ha uns lideratges en el món en aquest moment que ens volen fer creure això. Ens diuen, habitarem Mart, de fet no ho diuen així, ells diuen, colonitzarem Mart, perquè així la humanitat tindrà un vot salvavides, no?, el qual saltar. Jo penso que això és un error tremendo de base, perquè d'alguna manera ens fa baixar la guàrdia. És com dir, mira, saps què? Ja no paga la pena que continuem lluitant. Ho tenim tot perdut aquí. Però afortunadament els nostres nets i besnets ja podran saltar a Mart i mira, amb ells els hi anirà bé. I això és un error, perquè és estúpid, a més a més. Com hem de baixar la guàrdia i hem de deixar perdre el nostre planeta? Mai Mart, per molt que l'habitem i neixin humans, mai Mart serà el bressol de la humanitat. El bressol de la humanitat és la Terra. I nosaltres som com som, vull dir, som com som a nivell físic, però també a nivell mental i de sentiments. Estimem, pensem, ens emocionem com ho fem, perquè la Terra ens ha cuinat aquí durant milers de milions d'anys, com deia abans a Falkland. Seria estúpid deixar perdre aquest planeta. I aquests missatges em preocupen, perquè és com, mira, l'emergència climàtica, això és molt complicat, i ja, això ja no ho salvarem, no? I és com ens rendim. No. Evitar Mart i fer ciutats a Mart, que no torno a dir, Mart mai serà la Terra, allà hi haurà d'haver la gent que hi vagi, haurà de viure en cúpules, amb atmosferes protegides i artificials. Mai hi haurà una versió 2. No hi ha una versió 2 de la Terra. Per tant, primer, preservar la Terra. Segona, explorar l'espai, en ètica. I sí, evitar Mart, l'única cosa, amb l'ètica. Per fer-hi què? Hem de discutir. A mi m'agradaria que les Nacions Unides es discutís per fer-hi què exactament i en nom de qui. Aquestes són les coses que s'han de discutir, però no abandonant la Terra. I com que soc de la tribu dels optimistes, penso que els humans som capaços. De fet, ens ho hem demostrat. Només que necessitem explicar les històries d'èxit, perquè només expliquem els fracassos. La capa d'ozó, quan a la dècada dels 70 i dels 80 del segle passat vàrem veure que la malmetíem, ens va agafar com, què estem fent? Perquè la capa d'ozó és el filtre natural que tenim contra els rajos ultraviolats del sol i això fa augmentar el risc de tumors de pell. I vàrem dir, ens estem carregant la capa d'ozó. I el món va reaccionar, tot el món. I vàrem fer una legislació que s'aplica a tot el món que va prohibir determinats gasos que els utilitzàvem, per exemple, en neveres i altres electrodomèstics i altres efectes industrials, que malmetien la capa d'ozó. I avui la capa d'ozó s'ha recuperat. O és en vies de recuperació. Encara no, però a punt de recuperar-se els mateixos nivells que hi havia abans de la dècada dels 70. Per tant, podem fer-ho. Només que hem de voler. però podem. I de vegades necessitem crisis, necessitem accidents o crisis o moments durs per pactar o per decidir. Però, com us deia, jo prefereixo mirar-me de la manera optimista. Som l'única espècie, fins que no coneguem vida intel·ligent a fora, que podem decidir el nostre futur. És a les nostres mans decidir si volem anar cap avall, cap a dalt, cap a l'esquerra o cap a la dreta.
1: Anem per tancar ja aquesta entrevista amb l'últim bloc. Què t'agradaria que la gent sentís quan mira el cel a la nit?
0: Potser seria això, la fortuna de la vida, de sentir-se part de la natura, d'alguna cosa grossa, no? De dir, entendre la nostra posició irrellevant a l'univers, entendre les dimensions, entendre, vull dir, figuradament, perquè no us penseu que els científics, quan parlem d'aquestes xifres, les entenem. Fem veure que sí, però ens produeixen vertigen igual que qualsevol mortal. Però entendre, em refereixo a donar-se en compte la perspectiva, no?, de l'univers, de què gros que és, de la nostra rellevant posició i, per tant, de la fortuna de la vida. I si poguéssim fer més aquest exercici, que no el fem jo tampoc, perquè anem tots molt de pressa per la vida, però si de tant en tant el poguéssim fer més sovint, segurament seríem millors persones, perquè valoraríem més la nostra pròpia vida. I aquesta és la millor manera de valorar la vida dels altres, no? I no fer les bestieses que fem en aquest món.
2: Quina és la pregunta que encara que t'agradaria poder respondre algun dia? Que la tinguis allà i dius, ostres, a veure si arribo.
0: Hi ha algú allà fora? Aquesta. Mira, tu imagina't que és per un divulgador científic poder explicar a la gent que sí, que ja, ara sí, definitivament, tenim la primera prova rotunda de que la vida ha existit fora de la Terra. Per tant, ja tenim dos punts a l'univers on puguem assegurar que la vida existeix, la Terra i no sé on. Això és el descobriment de la història de la humanitat, me'n moro de ganes.
3: Jo vaig estar, Joan Anton, molts anys, uns quants anys, amb el projecte SETI, SETI at Home,
0: sí.
3: I configurant ordinadors de familiars i d'amics, tots, i els d'aquí, l'emissora, tots amb els salvavantalles del SETI, amb l'esperança d'aquesta també, de que algun dia saltés algun senyal de que havíem trobat alguna cosa.
0: Molt bé. Penseu que es produeix també una cosa interessant, que és que amb les tones i tones de dades que tenim capturades des de fa dècades, potser amagades dintre d'aquestes tones de dades, hi ha el senyal clar, l'evidència clara, només que el patró no l'hem sabut reconèixer, i aquí la intel·ligència artificial és un gran aliat, no només amb això, moltes coses de la ciència, però cada cop més és un gran aliat per analitzar patrons que potser ens han passat per alt, que ja potser tindríem en algun lloc, no?, aquest gran descobriment.
1: Joan Anton, per acabar, una cosa que em va quedar en el tinter. En el sopar de les estrelles vaig poder preguntar si podríem viure sense la Lluna. Em va respondre que no. Hem parlat de que el Sol desapareixerà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Comença De tot i de res, fent i parlant de tot i de res, amb Clara Blancafort i Paola Patmiño.
1: Bona tarda! Com esteu, gent? I tornem a ser... Aquestes dues setmanes de... se m'han fet molt ràpides.
2: És que no, després de molt temps, però el que ens veiem normalment entre setmana i setmana, el que passa és que se m'ha fet etern.
1: No, a mi no, eh?
2: A mi se m'ha fet...
1: L'últim cop que vam estar aquí, que no hi havia l'Isaac...
2: Bueno, han sigut dues setmanes horribles, hem tingut exàmens... Hey, però ja vam parlar d'això l'últim programa, per tant, hey. Tornem a parlar. Però hem estat fent, no sé, a mi se m'han passat, bueno...
1: Bueno, a mi no.
2: Tantíssimes.
1: També haig de dir que he tret molt males notes, per tant, que és cert que... Bueno. Vale, d'acord.
3: Un 5 avui... a mates no és mala nota.
1: He tret un 5 a mates, nois. 5 oh pelat.
4: Saps quina va ser la meva nota més alta de mates?
1: Quina?
4: Un 2.
1: I per això et vas posar humanitats, no?
4: Exacte.
1: Molt llesta, cert. vale, avui, com heu pogut comprovar, estem aquí, bueno, la Clara i jo, i el petit Isaac, que ha tornat.
3: Visca!
1: Visca, la Pepa. I la Martíner, pels Martíner pels amics, Martina per la gent corrent i normal. I ja està.
2: Podríem fer un petit apunt de que ja que som quatre, ens podríem comparar amb l'equip de que no surti d'aquí.
1: No, és que tot això és perfecte.
4: Vale. Però jo vull el perquè.
3: Fot patir.
2: Vale. D'acord. Coneixeu tothom qui són, no?
4: Sí.
2: Per tant, l'indiscutible... És la Martina és el Marc Andreu.
1: La Martina és el Marc Andreu. És que ho és tant,
4: ai, però...
1: perquè és imprescindible.
3: Parla salat. Has de parlar de ses illes.
2: Però si el Marc Andreu és de Barcelona.
3: No, n'hi ha un que parla de salat.
4: No, però no és el mateix aquest.
3: No.
4: Aquest no és calvo. Aquest
2: el Marc
4: gay,
2: Andreu és el
4: calvo,
2: que és gay, que és super...
3: Sí. Ah, no, vale, és veritat. És cert.
2: Hi ha molts gais.
1: A més, la Martina sí. És molt Marc Andreu, perquè és imprescindible, però alhora és com... O sigui, és com una... En plan, en el nostre programa és una mica invisible, saps? En plan, que a vegades bé, a vegades no, però tots sempre pensem en la Martina.
4: Yeah.
1: És així, eh?
2: I ja està.
1: És així, sí.
2: La Martina és el nostre Marc Andreu.
4: Yeah. Oye, però jo tinc molt més cabell que ell.
1: Cert, és l'única diferència.
4: Anava a dir, i no sóc gay.
3: Però això no és veritat.
2: Llavors, la gran diferència entre Marc Andreu i la Martina
1: és el cabell. És trans!
3: Hola, trans.
4: Clara aplaudeix. Ets transfuga. Oh, val.
2: D'acord.
1: Bé, la Martina és el Marc Andreu.
2: Llavors, entre vosaltres ens queda Roger Marandell. Perdó, m'ha agafat un...
1: Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. I hem tingut disputa.
3: A mi m'han encasellat a la Marta Montaner i jo molt de...
1: Amb la Marta menys, eh?
2: Amb la Marta molt de respecte, perquè la Marta és...
3: És que la Marta és una formigueta treballadora. Jo no sóc una
1: formigueta treballadora. Ai, petita, és veritat. Ella
2: però t'esclavitzem molt. Vas començar com la nostra formigueta treballadora.
4: La Clara tampoc,
1: No és,
3: eh? No hi ha cap formigueta
4: treballadora. És que tu series la més, Marta.
1: Però no. Jo sóc la Juliana,
2: ja,
1: tio.
2: Perquè és la que s'escandalitza.
1: Cert.
2: D'aquí qui es posaria a cridar? Ah, el Ter Stegen li ha posat el destressant.
1: De fet, quan hem arribat... Quan hem arribat, arriba la Clara i ens posem, bueno, amb engegaletes, no? I li dic, és que vaya puta locura, tío, vaya locura, ja d'aquí Lotus, tío, és que... Vaya puta locura! I llavors la Clara m'ha dit, en plan, què lol, són les galetes? I jo, però, no, realment pensant...
2: Com si haguéssim deixat aquí un lingote d'oro, sí, saps? Sí. I era un paquet de Lotus a mitja cama.
4: Oye, però... Ja ni vell, unes Lotus.
1: Veus? És que està en Marc Andreu. Sí.
3: Parem-ho tot, que hi ha Lotus.
4: Jo t'entenc. A mi no m'agraden les Lotus, perquè són les de cafè, no?
3: Què ha dit?
2: No.
4: No són les que venen amb el cafè,
1: sí,
4: a vegades.
1: O sigui, que elles... Sí.
2: Estan superbones.
1: Estan molt bones.
2: Això. Vale, jo accepto que Paola Pazmi és...
3: A.K.A. Muslim Girl.
2: És... Juliana Canet.
1: Cert.
2: Però jo em considero... Més Roger Carandell.
4: Per què? Justifica la teva resposta aquí.
2: D'acord. Perquè...
4: És que el Roger...
2: Jo crec que sóc... En plan, de l'Isaac no podem riure obertament. De mi sí que és per riure obertament. Tothom riu del Roger. És que és el millor.
4: És cert, és el millor.
2: Però a la vegada és el seny del grup.
3: És una mica patata, el Roger. A mi...
1: Roger, ai, no, amb el Roger menys.
2: Amb el Roger molt.
3: Jo sé que esteu superengoriladas amb aquest programa, però a mi... m'agradava molt i me'l veia, me'ls veia tots, tots, tots,
4: jo
3: tots,
4: les catifes vermelles, totes.
2: La detectiva del cor.
3: Sé, no sé.
4: Totes. A mi m'encanta. Però el Roger sempre porta com, en plan, la direcció del programa i diu, ara farem no sé què, ara farem no sé quantos. I tu?
2: I jo no acordo res. Però és que l'Isaac tampoc, l'Isaac el tenim allà dintre la meitat de cop.
4: Ja. Cert.
3: És clavizat.
4: En la pecera.
3: Engarjolat.
2: Bé, doncs, jo Roger Grandell, perquè ho dic jo.
1: Hi haurà un duelo de Roger Grandells.
3: Jo ja, no, jo ja no ho vull ser pas. Jo no
4: vull
3: ser pas.
4: Doncs?
3: No, jo sóc el tècnic d'ell, està allà darrere, que li diuen de tant en tant, Maribí, posa'm les cintors, què?
2: És el de ses illes. Deixem-lo, no sabem qui és.
4: Aviam,
2: no.
4: Per tu.
3: Ja parlo solà.
4: No tens gens, eh?
3: Calla, calla, Sa Martina ha vingut avui perquè s'ha...
1: S'avui.
2: Realment.
3: Es veí.
1: Sa Martina ha vingut s'avui.
3: Es veí.
4: No, no.
3: Oh, d'acord, Vegas.
2: De què anàvem a parlar?
1: Anàvem a parlar de diners. Nois, és que jo sóc tan pobra, però és que sóc pobra, però d'aquí, en plan, d'aquí bastant seré rica en experiències.
2: Oh. Lo típic, no?
3: Oh.
4: Sí. No treballes un montón, tu.
1: Sí, però també gasto un montón, per tant,
4: és que la plaça...
3: Un montón, montón.
4: Jo gasto més, crec. Podem,
2: no.
4: Mira,
2: però
4: podem
2: tu ets milionària,
4: ara mateix,
2: no?
4: Podem obrir ara mateix la compta del banc i veure quants diners ens hem gastat aquest mes.
1: Vale,
4: el passat. Vale.
3: Hòstia, jo me n'he gastat molts, aquest
4: mes, també,
3: però molts.
2: No, jo no, eh.
1: A més, mira, ara, o sigui, potser no me n'he gastat tants, però
2: jo tinc
1: molts
2: deutes
1: pendents
2: de gener
1: per
2: encara,
1: gastar.
2: Eh?
1: Tinc molts pendents per gastar. Llavors...
3: Jo és que entre pràctiques de cotxe, que si no se queda la uni, que si no no se queda Suïssa, que si no se queda...
4: Entre cafè del 365, entre...
1: El 365, no.
4: Ja, però és que el tinc al costat de la uni i la,
1: igual,
4: la cafeteria de la uni val molt car.
3: Em faria vergonya.
1: Vale, i com es fa això per veure-ho exactament?
3: Jo no ho sé pas.
1: O sigui, perquè jo veig tot el que m'he gastat, però no em posa en plan al mes, saps?
2: A mi se m'està carregant.
4: Però teniu imagine?
3: No.
1: No.
2: Sí.
4: És que
2: però
4: a mi
2: no
4: només
2: em
4: surt febrer. Caca.
1: És que a mi em surt tot, en plan...
4: Bueno, jo el febrer...
2: Estem a 4 de febrer.
3: 4 de
4: febrer. Estem a 4, eh?
1: Ah, vale. Vale, 3, pensa que era un mes sencer i dic...
2: Estem a 3 de febrer. No, jo normal crec que em deixo poc. Jo crec que gasto entre 300 i 400 euros al mes.
1: Oh.
3: Mireu.
4: Però com ho mires, això?
3: Entra. O sigui, del 1 de gener al 31 de gener, 440...
4: Jo és el que em gasto, eh?
1: Vale, aviam. 25 més 15.
2: Hòstia.
3: T'ho ha de dir, More, què tens?
1: No, home, no m'ho diu. O sigui,
3: tens
1: em diu tot el...
3: Sí,
1: o sigui...
3: sí que surt.
2: A mi no se'm carrega i estic menjant lotus.
3: Mira, despeses.
2: Tu ve, problema de merda. Estem aquí amb el mòbil intentant mirar el d'esto. Bueno, de mentre...
3: El 3 de febrer has gastat, de moment... 59,
2: en què creieu que és com...
1: 60 euros, hem gastat el mateix en aquest mes.
2: En què creieu,
1: aquests 4 dies de
2: què creieu que és com legítim gastar-se tants diners? Creieu que és normal gastar-se com 400 euros al mes al Zara? O...
1: Mira. Oh. Hola. Vale, de l'1 de gener, de l'1 de gener al 31 de gener, 300 euros.
4: Jo, 390 despeses i ingressos. 200 euros. Ja, jo ingresso molt menys.
2: Números negatius.
3: No, clar, jo ingresso sí, perquè ara curro, però...
4: Ja, jo també.
2: Jo vaig ingressar tots els diners de Nadal i del cumple.
4: A l'escola, què et paguen?
3: 359.
1: Ja!
4: Està molt... Bueno, és que fas cada dia.
1: Com és que treballes al menjador?
3: No sé, en plan, em va arribar l'oportunitat i vaig dir... Però ara és una putada, perquè se m'està allargant el puto carnet per culpa de la feina, perquè només puc fer un dia pràctiques.
1: Clar.
3: Però bueno. Heu que hi ha.
1: Ja.
4: Heu que hi ha.
3: Total.
1: Vale, l'altra cosa...
3: Però
1: és
3: jo vull que responguem a la seva pregunta. En plan, en què és legítim?
2: En què és legítim gastar-se diners? És a dir, és més legítim gastar-se 300 euros al mes en el tare a comprar-se roba o en sortir a festa i anar a fer cafès?
3: Per mi sortir a festa és lo peor. En plan,
4: però és que jo no gasto diners.
3: El que són cubates a la disco... Per mi és criminal. En plan,
1: o sigui, criminal que... en plan que et gastes molts diners...
3: Clar, això que et diuen... Fuà, és que vaig sortir la nit i em vaig gastar 150 euros. Jo dic,
4: és que en quin moment?
3: Com pots fer-ho, això? En plan...
1: Jo sé com. O sigui...
3: Bueno, perquè no, vas allà
2: i... Però perquè divendres vaig sortir a festa i crec que em vaig gastar 50 euros. Una festa on no havia ni de pagar entrada.
4: 50 euros et vas gastar?
2: Sí, que no és tant.
1: Jo,
2: però
1: aquesta
2: dius...
1: última, no, perquè ja anava conscient de dir... sóc pobra, nois...
4: I no vas veure.
1: Però ja, sí. Ah. Però, en plan, em vaig portar la beguda de casa i llavors allà, tipo, jo sempre torno boja i vinga, va, jo us convido. I no vaig convidar.
4: Molt bé.
1: Em va convidar l'Anna.
3: De res.
2: No, jo provaria... Abans d'entrar a la discoteca vam anar a un bar de còctels. Llavors,
4: és que
2: clar,
4: això...
2: Però
4: això,
2: clar,
4: per què? Això per què?
1: No, no, quan? És que això...
2: Perquè vam sortir a festa a... On era? Era la Diagonal.
3: Ah, però a bar, no?
2: No.
1: No, jo no.
2: Jo vaig anar a festa al Cesc.
3: Ah, sí, aquella, vale.
4: Ai, és que
2: I era Diagonal. I vam anar primer a un bar de copa, que era superxulo, era còctel, superguai, clar, però em valia 15 euros. No
3: per
2: sé
3: cert,
2: què. Llavors, els cubates dintre la discoteca valien 10 euros. I, bueno, anar sumant...
4: 50 al final.
3: Després parlem de divendres que ve.
1: Vale.
3: Perquè ha sortit plan, eh?
1: Mm, vale. Doncs, jo mai oblidaré el cop que vaig anar a un finde a Sant Antoni de Calonja per sortir de festa un dia i em vaig gastar en un finde més de 200 euros.
3: Molt boig.
4: De festa.
1: De festa i entre anar i tornar, perquè clar, a part... O sigui, a la Costa Brava no pots anar amb... Bueno, sí que pots, l'únic
3: no,
1: que som
3: però,
1: tontes.
3: No.
1: Però, o sigui, no és fàcil anar amb transport públic.
3: El tren arriba
1: no
3: fins a Lloret.
1: Res.
4: Yeah.
3: Llavors, a partir de Lloret ja es torna a posar com per dins, llavors si vols anar cap a la costa és complicat.
1: Has d'agafar com un d'aquells busos privats que et valen una pasta.
2: Oh. Bueno, nosaltres ho vam fer de manera rata quan vam anar a Sant Antoni, que vam anar fins a Girona amb tren.
3: I després agafes un bus públic d'aquests i...
2: Que valia 7 euros.
1: Que pensa que jo em vaig gastar 20 euros anar, 20 euros tornar, eh? Clar, ja eren 40 euros que jo m'havia gastat al finde. Només de transport.
4: Públic.
1: O no, privat.
2: En bus.
1: O sigui, en bus d'aquells que et porten...
3: En plan,
1: per tots els pobles
3: plan,
1: de la
3: Barna,
1: costa.
3: Barna,
2: en plan alça.
3: És un timo, clar.
1: I llavors, a Costa Este, que a Costa Este el cubata valia 12 euros. T'ho juro.
3: Quan hi vam anar valia 12 euros, també, eh?
2: És cert que anàvem tan borratxos a fora que ningú es va comprar.
1: Ja, és veritat, és veritat.
3: Jo crec que no vaig gastar... Sí que vaig gastar a consciència.
1: Nois, no beveu. Estem aquí dient...
2: Jo vaig gastar... No, jo me'n recordo que quan vam anar a Costa Este nosaltres...
3: Ai, m'ho
2: has passat tan bé. Teníem tan botellona a fora que a l'entrar, en plan, eren ja com les 4 i la meva consumició va ser una Coca-Cola sense alcohol perquè no podia més.
3: Però, de fet, portava la consumició de menor, en plan, era un refresc. Jo vaig intentar agafar-ho i no...
1: És veritat.
2: Tu portaves la consumició de menor,
3: tenia. No, nosaltres.
4: Que ja ens ho va intentar... Tu ja no ets menor.
2: No.
4: I tu ja no ho seràs.
1: Ja.
4: Com ho sentiu?
1: Jo, de moment, no sé...
3: Jo vaig tenir una petita crisi el dia dels 18.
4: Jo també. Jo és que ploro sempre, però...
3: Però em va agafar una cosa, en plan, supertonta, eh? De dir... No sé. Algo va canviar en mi vida, que en el fons no va canviar res.
2: Jo, amb el que segueixo indignada és que ningú m'ha demanat el DNI encara. I fa un mes.
1: Ja, carinyo,
2: però és que
1: si fa anys que comprem tot el que volem i no ens demanen el DNI...
3: Pues ara que tenim 18.
4: Quin dia vam anar amb tu a comprar alcohol un dia al Condis?
2: Sí.
4: Va ser amb tu?
2: Sí. Que era menor. Bueno, també hi eres tu, però ningú ens va demanar el DNI.
4: Per què era que hi ha alcohol?
2: Per la castanyada.
3: A Suïssa amb 16 anys pots comprar el qual.
1: Al país, i en per país em refereixo a Catalunya lliure.
3: Digo!
1: Nació, estat i país. Estava fatal.
4: Que ens
3: alcohòlica.
4: Vam passar que flipes.
2: Que ens vam passar que flipes amb diners i amb alcohol.
3: Ah, a la castanyada. A la castanyada.
1: Sí. Doncs, vale, l'altra cosa que volíem parlar és que l'Isaac no sap el que vol dir girl math.
4: Perquè és un home.
1: Perquè és un home.
3: Concepte
1: nou
3: a la meva vida.
1: És cert. Però no ho has sentit mai?
3: No, mai.
2: Girl math. En plan, que si tu pagues un sopar i tot la resta t'han de fer bizum de la seva part...
4: És gratis.
2: En plan, tu estàs guanyant diners d'aquests bizums.
1: Perquè, clar, tu et gastes els diners i llavors arribes a casa i t'arriben bizums. Pam, pam, pam.
3: No
1: se m'havia dit. I penses...
2: Clar, llavors, tu estàs...
4: Sóc rica.
1: Sóc rica, tio. Tothom m'està pagant 10 euros.
2: Si jo pago un concert... El mes de juliol jo ja aniré gratis.
4: Ja, jo tinc molta calderia a casa, en plan rotllo, tinc un pot a casa.
2: Clar, els diners efectiu no existeixen.
1: Els diners efectiu són inexistents.
3: Ja,
1: això
3: és cert, això és cert. A mi això em passa amb els francs suïssos. Per mi no valen res.
2: Que valen com el triple.
1: Jo que soc tan internacional.
3: No, però t'ho juro, vaig allà i és com tarjetazo.
2: No, els pesos cubanos no valen res, t'entenc, però els francs suïssos que valen com el doble...
3: Però és igual, perquè és una moneda que aquí no val res. Llavors és com, vale, si tinc monedes i bitllets...
1: Ja, és com, vale,
4: jo, és monopoli. Passa,
2: eh? Buah, a mi això em va passar quan vaig anar als Estats Units. Crec que em vaig estar-hi 3 setmanes. És a dir, ara no sé si van ser molts... No sé, potser que tothom s'hagués deixat això. Però crec que em vaig gastar $900, una cosa així, en roba i en merda.
4: Màxim però... són 1.000 euros, però...
3: Però és que 1.000 sí, paus és una barbaritat.
2: Però perquè tenia dòlars en efectiu. Em van donar $900 en efectiu.
3: Clar.
4: A veure, espera't.
2: I jo no me'ls podia gastar aquí. Llavors, clar, jo... El meu objectiu era... M'havia de gastar els $900. Tres setmanes
3: que... Però amb què polles et gastes 900 paus
2: en jo tenia tot pagat, en
3: 3 setmanes.
2: No havia de pagar ni l'hotel, ni el menjar, només quan sortíem a sopar... En plan, no ho sé, no sé amb què em vaig gastar $900. En roba... En el Chick-fil-A i en... No ho sé.
1: A mi em va passar això, a, no a tan gran escala, no em vaig gastar 1.000 euros ni de puta conya, però em va passar quan vam anar de viatge a fi de curs a Anglaterra amb els pounds. I va ser com... Vaig arribar a l'aeroport... En plan, jo vaig passar-me els dies pensant me'ls haig de gastar tots perquè no me'ls guardaré, en plan... I quan vaig arribar a l'aeroport, em quedaven com 50 pavos i em vaig comprar un lip kit de la Kylie Jenner.
3: El duty free.
1: A l'aeroport. Bona i

0: pare.
1: Buah, però... Avui he fet una compra de 130 euros.
2: Jo sabeu que... Jo sóc addicte a Shein.
1: I en tres coses.
2: Oh.
1: A Shein. És que...
2: I a més, com que tot és superbarat, però alhora no ho és. En plan, és com... Jo tinc mogollon de coses d'un euro i de dos euros i de cop m'estic gastant 70 euros, que dius... Com pot ser això? En plan,
3: a mi també em passa això. A mi, jo ara estic addicte a buscar falsificacions bones a internet.
2: Ja veuràs la més aquesta.
3: Em vull comprar unes UGG que valen 130 pavos per 30 euros, saps?
1: Ja, sí. Una cosa,
0: què opineu sobre això?
1: Tu vas comprar l'Stanley falsa.
3: Mm-hmm. Ja et passaré el link, o sigui, te la compro jo i quan arribi...
0: Què opineu sobre això? Perquè jo vull editar les meves amigues a la uni. Buah, una amiga meva m'ha passat un link d'una jaqueta de North Face que ella la té i és literalment, en plan, és real.
3: Idèntica.
0: El que passa és que és de Xina.
1: Del Haco.
3: Sí,
0: i total, jo me l'he comprat i clar, o sigui, una jaqueta que val 140 euros, 200 euros, m'ha costat 27.
2: Està a tope de bé,
3: jo. Jo si és bona me la compraré.
1: La Thaís en té una que és superbona, sí. I és del Haco. Però és, en plan...
2: Però és North Face.
1: En plan, no me l'he posat, però que es veu, en plan, que no saps. Doncs
0: pues una amiga meva ha començat. Que no siguem sembla fatal los pequeños niños cosiéndote la chaqueta.
2: Aviam, a mi això em sembla
1: també estan fent la de North Face Real.
3: Segurament són de la mateixa fàbrica, amor.
0: Diu, bueno, és millor que la hagan en un polígono que en un sòtano.
1: Les dos les faran en un sòtano.
3: Classisme a nivell...
0: Les dos les faran
2: en un... Que això et sembla malament. No és que si tu et compres aquesta jaqueta estàs a favor de l'esclavització dels nens. Aviam.
3: No, jo... Jo també estic bastant en el carro de la Xina, eh? Yeah, jo no sóc addicte, eh? De fet, em controlo molt i compro només coses que necessito, però...
2: Jo no.
0: Jo no
1: jo sóc una víctima del capitalisme i del consumisme.
0: És que online sempre m'equivoco. En plan...
1: És que online és molt més fàcil, eh? Online és molt més fàcil com... Perquè, en plan, com comprar moltes coses. Perquè és com, dius, va, això, no sé què, i és com, no t'ho has d'aprovar, no ho has d'agafar...
2: La...
3: No, jo roba mai, eh, online, no.
0: Jo no sé demanar ni un Uber Eats. O sigui, vaig demanar un Uber Eats un dia a un macro del cau que estàvem a... On estàvem?
3: Explica, és molt bona aquesta història.
0: És increïble.
3: Vam anar com a Roda de... Bueno, no, sé,
0: no
3: Roda,
0: a la Roca, a la Roca Village. No, a la
2: Roca. Vale.
0: Ai,
2: què? Què dius, Martina?
3: Mare de Déu.
2: D'acord.
0: Us vam anar allà a fer una reunió que era tot el dia tal i havíem de demanar sopar amb una amiga meva. I vam demanar un Uber Eats i vam demanar xino, tal, super... demanem sushi.
3: Que patateo.
0: Pizza.
2: Pizza.
3: Va, nena, explica la puta història.
0: I que és el mercandrieu total.
3: Que reditxa, Anna Frank.
0: Que nosaltres allà fardant a tothom, en plan... Hem demanat sushi, no sé què. Som uns pringats amb el tàper.
3: Que l'explica ella, coño.
0: I, total... Estava esperant, no sé què, i em diu, estic aquí i tal. Baixo, jo sola. No hi havia ningú perquè...
3: El del globo, en plan, la persona.
2: La persona que està allà al repartidor.
1: Se t'ha escapat,
3: No.
0: El fullet tortuga.
1: Què dius?
0: Perquè tenen una motxilla de tortuga.
1: És la primera persona en dir el biciclista
3: del globo.
2: No, és que això és un tema, eh? Biciclista.
3: El ciclista del globo o el patinet
1: el
3: elèctric.
1: El que va patinet elèctric. Bueno, què va passar amb el sushi?
0: Vale, total, que vaig baixar sola i, clar, a la Roca del Vallès no hi viu ningú. Però, bueno, sí, però la gent no surt de casa. I està tot fosc. Literalment una llum al final del carrer.
3: Però per què és tan redicha? Pues explica-lo
0: ja. Em sequestraran avui, no sé què. I...
2: Tia, o sigui,
3: ho explicaré jo, al final.
0: Vale, no, és que estic tenint com hype a la història.
2: I això serà tremenda merda.
0: que no, és divertit.
1: I es van deixar la salsa.
0: No em van portar soja. No. Que no és això.
3: Nena, ho explicaré jo real.
0: No, vale, i jo em va trucar el senyor i jo, hola, ¿dónde estás? No te veo. I jo, en la calle de la iglesia, tal.
2: De la iglesia.
0: I em diu, ai, creo que te veo al final de la calle, vas de rojo? I jo, no, voy de azul, tal. I dic, bueno, creo que sé dónde estás, perquè jo li veia l'ubicació, en plan, al mapa. Vale. I dic, bueno, voy donde estás tú. I ja va baixar la meva amiga, que ens vam demanar juntes al sopar, i va dir, Martina, no sé què, portes aquí 20 minuts esperant. I vam anar cap a la plaça aquella, vaig anar a la plaça aquella i no estava.

0: I dalt, em torna a trucar i em diu, d'on estàs? I jo, a la Roca del Vallès.
1: Quina por, m'està fent por ara
0: mateix. I em diu, jo estic en Badalona.
1: És real.
2: La cachotonta va demanar al puto sushi de Badalona.
1: És real.
0: I clar, li vaig pagar el sopar perquè després jo trucant a l'Uber Eats, no sé què, devolver-me el diner, no sé
1: què. Ah, o sigui, li vas pagar el sushi i no vas menjar sushi.
0: No vaig menjar sushi.
3: I no sé si va menjar el pollet tortú.
2: Total.
0: Sí, total. Em va fer una ràbia, tio, i no vam sopar.
2: Aquesta era la història que ha trigat 10 minuts.
1: Tot això, els 20 minuts que tenim de programa, hòstia, tu.
0: Oi, és una que no,
2: no però si les math girls, ara entenc el concepte.
1: Entens, oi?
2: Entenc el concepte. Però a mi és una cosa que no m'entra al cap, en plan...
1: Sabeu el que ho diu jo? Haver de pagar pel transport. O sigui, jo, en plan...
2: Hòstia, us explicaré un story time, ara.
1: Pagar per menjar, vale. Pagar per roba, vale. Pagar per... O sigui, per coses que tindré a les meves mans i que tindran un ús, ok. Pagar per un concert, doncs, pues, vale. Però pagar per anar? O sigui, com?
3: Estàs... A mi també fa molta ràbia.
2: Tu ho haguessis passat fatal a Suïssa. Mira, a Suïssa. Aquesta setmana he anat a Suïssa amb les meves germanes. Cada cop que pujàvem al tram, s'havia de pagar 2 francs per persona. O sigui, 6 euros cada cop que pillàvem. En plan, que pujàvem al tram. Evidentment, no hem pagat...
1: Ah, nana on sigués.
2: On sigués. O sigui... En plan, fas una parada, són 2 francs.
3: I no pots fer...
2: Fas 10, són 2 francs.
0: I hi ha revisió.
2: Cada cop que pugis. En principi hi ha revisors i la multa és una pasta. Però bueno, en tot cas, ens vam colar, perquè normalment no n'hi ha, i ens vam colar absolutament a tot. En plan, no vam pagar res.
1: I la teva cosina com ho fa?
2: Té el SwissPass, que és com...
1: Ah, vale, com la teva mobilitat.
2: Exacte. Que, però és molt més cara
0: però
2: allà.
0: Però Suïssa no és com en plan hagut... el primer món, en plan Suïssa, tal... Ai, Suècia, o sigui... tal, que és, el transport és gratis i la gent...
3: No, és molt car, però va molt bé.
2: Exacte, ja. Però a més Suïssa... O sigui,
1: perquè, de fet, la gent li deu semblar barat. O sigui...
2: Bueno, aviam, o sigui...
1: No?
2: O sigui, és car. Com, per nosaltres és hipercar, per ells és car,
0: què
2: però
0: val el
2: és equivalent. No ho sé.
1: Aviam, realment...
2: 30 euros, 3 mesos, no.
1: O sigui, deu ser més car que aquí, però realment aquí, si no tens la teva mobilitat i vols anar a un bus E9 d'aquí a Barcelona, et costa 6 euros, eh?
2: Ja.
1: Que, man, és molt.
0: Jo he pagat 4 euros per anar a Barna.
2: No, però és que el tren allà és més car que l'avió. O sigui, en plan, si jo hagués volgut agafar el tren allà, hagués hagut de pagar més diners que el que vaig pagar per anar fins allà a l'avió, saps?
1: En sèrio?
2: T'ho juro. Llavors, el primer dia vaig anar a buscar la meva cosina, la vaig fer com la sorpresa de ja, hem arribat, ho penjaré tot a Insta. No he pensat res. Llavors, el primer moment va ser en plan, vale, ara hem d'anar a buscar les meves germanes a l'aeroport, perquè va haver-hi com tot un lío.
1: Sí.
2: Total, que per anar-hi el més ràpid era anar fins al centre de la ciutat i agafar un tren fins a l'aeroport. Clar, el tren sí que hi ha molts revisors, però val una pasta. En plan, potser m'hagués gastat 20 pavos per anar fins a l'aeroport. Una parada.
1: Ja. Yeah.
2: Total. Que, bueno, vam decidir colar-nos, tal, pujo el tren, i amb la meva cosina diem, vale, hem de fer un plan. Si ve el revisor,
1: clar,
2: què fem? I jo vaig dir, bueno, doncs apago el mòbil i dic que tinc el SwissPass aquí i que no el tinc. I ella em diu, no, t'aixeques, fas veure que t'estàs pixant i te'n vas al lavabo i et tanques. Total.
1: Però això va venir, pitjor. És real.
2: Total. En plan, pugem, ens assentem, el tren comença com... Arranca, diguéssim, comença a anar... I entra just un revisor que ve com corrents.
0: Ah,
2: jo em vaig... No, em vaig cagar. I llavors, el que, en plan, la meva reacció va ser... Clara, bueno, sí que hi ha càmera, ara ho veureu. En plan, m'aixeco i començo a anar al lavabo així.
1: Plan... com si s'estigués cagant, nois, no. pels qui no...
2: Però en plan...
3: que ens estan gravant.
2: Bueno, sí, ja hi ha la càmera que està gravant.
0: Ara,
1: era una broma.
2: Sí,
1: vale.
2: Bueno, en tot cas, va ser... Pilar de Graciós, la meva cosina es va pixar. I ja està. En plan, sempre ens passen coses d'aquestes. Però que és per dir que el transport públic a Suïssa és molt, molt, molt, molt, molt car.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Que si anéssim, ens haguéssim colat a tot.
1: Total. Si ja ho fem aquí, quan no hem de pagar res, ni...
2: Sí.
0: Jo, d'aquí 10 dies, haig de pagar otra vez.
2: La té mobilitat.
1: Buah, però jo no
2: superbé.
1: Sé quan.
2: O sigui, jo...
1: L'està molt bé.
2: A mi no em
0: 43.
2: Fa mal.
0: 43. Per, jo, per família desestructurada.
2: No. No, crec que no es diu així.
0: Sí. Què?
3: Jo per és... família numerosa també pago menys.
2: Jo també. Jo pago 30.
1: De fet, tots. Jo 30 no crec.
2: Sí, 30.
3: Ai, que tonta. Ai, que tonta. Perquè el 6...
2: Ja...
3: segueixi estudiant alguna cosa, perquè si no perdem els dos comptes de família.
2: És veritat.
0: Hola, sí, no, el 21 clar. Ja està, el 21 s'ha tornat a fer un paper.
3: Però si fa la universitat o fa un cicle superior...
2: Ah,
3: no.
2: Sí? Ostres.
4: Perquè
2: pues
4: com
2: bé.
4: Que representa que li paguen els teus pares.
1: O sigui...
3: Que, perquè clar. Suposa que ja viu per ell sol clar, i ja clar, no clar. Aconseguim els destos. I perdria no, però... els destos per la universitat sí? De la Maria i la meva.
2: Que és la meitat, eh?
3: Que és la meitat.
2: Jo hauria de pagar 1.200 i estic pagant 600 l'any.
0: Jo estic pagant superpoc, també.
2: O sigui, 600 és completament... Està superbé.
3: 1.200.
4: Ja, que fort.
3: No està malament, 1.200
2: no, l'any.
1: A l'any. No està
2: jo el cicle pagava això. I no hi havia descompte a família nombrosa.
0: Home,
2: però ara l'únic pago la meitat.
0: Hi ha gent que paga 9.000 euros.
1: I més, eh? O sigui,
2: les
1: és una
2: privades,
1: bogeria.
2: Buah, les
3: privades, 2.000,
2: 13.000. La de la Dani i la de la Geli...
0: Home, sí. Vol anar, vol anar a l'Abat Oliva, no?
1: Eh?
0: Vol anar a l'Abat Oliva.
1: No, la... crec que al final no, però...
2: Què? No?
1: No, o sigui, crec que se n'anirà a Holanda.
3: Miss Dani. Que serà el trip, eh?
1: Però bueno, que jo vaig anar... O sigui, vale, en plan, que jo estic super en contra de que hi hagin universitats privades i de tot. Però, en plan, quan vam anar a veure l'Abat Oliva, perquè vam anar un dia a Barcelona i vam dir, va, doncs pues anem... I perquè ella s'ho estava com plantejant, no? Si anar allà o no. Que són 10.000 euros a l'any i és moltíssim, però vas allà i, bueno, és una cosa... O sigui, és un paradís, eh? En plan, és una cosa...
2: Bueno, però és un campus que flipa.
3: Què volia fer la Batriba?
0: Ja, és com Hogwarts.
1: Relacions públiques, màrqueting...
3: Però que allà entres amb un 5, no?
1: Sí, clar, sí, clar. Clar.
0: Jo no també vaig entrar amb un 5.
3: Jo entra.
1: Vas entrar bueno. Amb un 5, però perquè la teva carrera no volia anar a ningú, no?
3: No vas entrar perquè fos privada, vas entrar perquè...
0: Sí, no sí, passa res. Diners, és privada, va
1: ser, no sí. Passa res, Martina, això vol dir que ets una alternativa.
2: Total.
0: No, no ho soc, van dir que no ho soc.
2: Oh, qui
1: per què?
2: Dit això?
1: Qui t'ho ha dit?
0: Una persona m'ha dit que no soc alternativa i que sóc una pija. Què opineu, sobre això?
2: El teu jersei no em diu això.
0: El meu dit tampoc. No, però, en sèrio,
1: la Martina amb la seva jaqueta North Face falsa.
0: No, però em veiem qui dieu.
3: I sóc una pija.
0: És una NPC.
1: No.
0: Vale, perquè jo avui estic molt, en plan, ho estic pensant molt i t'ho juro que haig de fer un canvi en la meva vestimenta perquè això no pot ser.
3: Qui t'ho ha dit?
1: Però si vesteixes bé.
0: No vesteixo bé. Amb sí. Jo em llevo per matí i em poso a ajornar l'alarma per pensar-me l'outfit. O sigui, estic així, pensant l'outfit.
2: No te'ls penses la nit abans.
1: Jo m'ho penso la nit abans.
0: No.
3: Jo m'ho penso la nit abans, així dormo. Em puc aixecar.
1: O sigui, més o menys, penso, aquest top me'l posaré segur. Llavors, ja triaré pantalons. O
3: jo em deixo l'outfit preparat a la cadira.
1: Perdó. Doncs això, que jo m'ho penso la nit abans. I m'ho deixo preparat a vegades, eh?
3: Jo sempre m'ho deixo preparat.
0: Jo miro el que està net, que combini.
1: Per dos programes?
2: No, en plan, fem part dos d'aquest programa.
1: Llavors, ah, vale, d'acord.
2: I així podem seguir parlant d'això.
1: Vale, vale.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
7: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
6: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori i violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts, Sònia Kerr.
8: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
6: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
8: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
6: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
8: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
6: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
8: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
6: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després, Joan Barberà.
10: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6ª Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
6: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
6: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
7: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida, puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
12: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
6: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
14: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
15: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
13: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
5: Notícies en xarxa.
6: Robatori violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
8: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
6: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
8: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
8: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
6: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
8: Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
16: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
8: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
6: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
17: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
6: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
8: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
6: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
18: L'incident s'ha produït cap a 9:15, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
19: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
18: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
21: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
20: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
22: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
20: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
6: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
8: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
23: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
8: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
6: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
8: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
24: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
8: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
25: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyala quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
26: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea, per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere en aquesta tradició, tenint presents els nostres valors, hi ha quatre requisits per poder fer això. quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
25: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
6: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellvé, bon dia.
0: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
1: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
0: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
6: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraband de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
8: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: Notícies en xarxa.
6: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
3: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
2: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
6: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
8: Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
6: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
4: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
10: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i, per tant, aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
4: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
6: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa dues temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
9: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
7: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
6: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga masculina 22 anys després.
11: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre. El primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la Noia somia en guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Boron.
12: Va fer molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
11: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
13: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu. I en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols ja en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
11: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
14: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
11: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
15: In first two days I feel very happy.
27: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
15: Striker of me.
11: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, al centre d'esports Sabadell, s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que hem fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys-llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tant tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dijous 11 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Pigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que les obres de la plaça Josep Bombert Ventura de Sant Feliu començaran passat Sant Joan. Pagesos i ecologistes del Moianès s'organitzen contra el nou pla de renovables de la Generalitat. Bigues i Riells del Fai fa balanç del primer any del pla de lectura municipal.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que les obres de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines ja tenen data d'inici. L'Ajuntament va convocar aquesta setmana els comerciants i veïnes de la zona per exposar-los els detalls tècnics d'uns treballs que arrencaran el pròxim 25 de juny amb la delimitació del perímetre, mentre que l'entrada de la maquinària es farà efectiva el dilluns 29. Unes obres que es preveu que tinguin una durada de 4 mesos i mig i que suposaran una afectació integral a la mobilitat del centre del municipi. El regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, detalla que l'evolució dels treballs obligarà a reobrir provisionalment el trànsit del carrer Joan Maragall per garantir l'accés als aparcaments.
2: Al final, la part més tècnica és que després de Sant Joan ja es fa el que és la implantació de l'obra, vale, que és delimitar el perímetre d'intervenció garantint el pas de persones. Val. I aleshores, com tenim un tema d'accés de veïns als seus aparcaments privats i a l'aparcament públic, doncs inicialment el que es farà és reobrir el... Ara no em sortirà el nom.
0: Joan Maragall?
2: El carrer Joan Maragall, sí. Després, amb l'evolució de l'obra, com al final també hem d'intervenir a la que és la part de davant de l'Ajuntament, això també s'integra dins de l'actuació, doncs haurem de tancar Joan Maragall i obrirem el vial de la façana nord de la plaça per donar accés a veïns i a l'aparcament municipal. Això anirà acompanyat de la senyalització de reducció de velocitats, d'alertes de riscos i tot el que sigui necessari. I bé, poqueta cosa més, eh? És una obra que és una plaça, és via pública i per tant serà viva. L'empresa constructora ja està avisada i sap que ha de donar accés a tots els habitatges i locals i s'aniran adaptant conforme vagi avançant l'obra.
0: Més enllà de la mobilitat viària, una de les principals preocupacions és com les obres afectaran el teixit comercial de la vila. Per aquest motiu, segons la regidora de Comerç, es crearà un canal de comunicació directa per anar resolent els problemes del dia a dia. La mateixa regidoria, a més, també ha anunciat una mesura de suport directe pels bars de la plaça, la bonificació de la taxa de terrasses durant l'afectació. Escoltem Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i Turisme.
3: Aquí, en aquesta reunió, el que vàrem voler també donar confiança tant als veïns com als comerciants en el sentit de que estaran informats de primera mà, a part del pla de comunicació que hi ha en aquest projecte, que sempre qualsevol projecte té un pla de comunicació, n'hem creat un canal més, diguéssim, més per cada un dels grups, esperant dos canals de WhatsApps, en el qual doncs, de primera mà tindrà la informació que nosaltres com a regidors disposem, també tenen els contactes tant del Manel com el meu per qualsevol dubte que hi hagi. La policia també està al costat de qualsevol incidència que hi pugui haver, perquè n'hi haurà, estarem segurs que n'hi haurà, o una possible mudança, on tingui que tallar el carrer Sant Pau. Tot això ho anirem gestionant. I després, a nivell dels comerços, aquí, clar, el sector més perjudicat, per dir-ho d'alguna manera, són les terrasses. Es va quedar que la setmana que ve es aniria a veure terrassa per explicar quines solucions podíem trobar per tal que podíem posar les taules. I el que sí que també es va decidir per part de govern és que el que és la taxa d'ocupament de via pública en quant a terrasses d'aquest any es bonificarà al 100%.
0: No obstant això, els botiguers tenen inquietuds evidents i és que l'obertura temporal al trànsit d'un carrer peatonal com Joan Maragall exigirà un esforç d'adaptació general. El grup de comerciants codinencs posa el focus en la importància que els clients continuïn sabent com accedir als establiments i al pàrquing públic. Montserrat Amosa n'és la presidenta.
4: Doncs ens van convocar a tots els comerços que estem ubicats a la zona on s'ha de fer l'obra. I llavors ens van dir, en mode informatiu, els plaços que començarien a senyalitzar, que començarien les obres, el temps que estarien d'obres, com seria l'accés al pàrquing, molt important per nosaltres, perquè les obres comencen, però el comerç està aquí. I llavors és important que la gent sàpiga com accedir.
0: La decisió d'executar l'obra de forma continuada i tancant tot el perímetre en lloc de fer-ho per fases ha agafat per sorpresa a molts comerciants afectats. Escoltem a Marc Capa, de la papereria a la plaça.
5: Jo crec que la sorpresa va ser, en el meu cas, que jo em pensava que seria una mica més, que seria més flexible en el sentit de que hi haurien com zones d'actuació. O sigui, no seria tot de cop el perímetre tancat, i que serien com una mica més de zones que anirem fent per zones. Però bé, van dir que creuen que el més fàcil és tancar-ho tot per poder treballar més còmodament i tal. I es van explicar també que s'obriria el carrer Joan Maragall al trànsit, que des de fa uns anys és peatonal, i que això seria un gran canvi també. La gent haurà de fer un canvi mental també en aquests mesos d'obres, doncs, de tenir clar que el Joan Maragall s'obre. I res més, i viure amb aquestes 4 mesos i mig d'obres, tenir paciència, molta paciència, perquè crec que el resultat després serà espectacular.
0: De fet, el sector de la restauració és qui afronta el panorama amb més incertesa. Des del bar La Petita, Maria reconeix que estan espantats, tot i admetre la urgència de la remodelació. Una visió bastant més dràstica que la compartida des de Can Vidal, on el Lluís alerta de les conseqüències directes de quedar-se sense terrassa. Escoltem per aquest ordre a Maria de La Petita i a Lluís de Can Vidal.
6: Sabíamos que esto tenía que haberse empezado en enero. No se pudo empezar porque había vecinos que se quejaban y demás. Cada uno tiene su razón. La reunión era informativa. A partir del día 25 tancan la plaza y delimitan lo que es plaza grande y plaza pequeña. Por el momento estamos esperando que cada uno venga, o sea, que venga el ayuntamiento a darnos opciones de cómo vamos a montar terrazas, cómo vamos a trabajar, a poder trabajar. Expectativas, pues no lo sé, estamos un poquito asustados.
7: Directamente probablemente ni que tancar, no yo, sino la tots, porque bueno, nos quedaremos sin esa feina y bueno, no hay res que fer y ya está. Y es lo que hay, como se dijo, es lo que hay. Si no hi ha terrassa, no hi ha feina. I si no hi ha feina, pues porta avall.
0: Amb un calendari previst de 4 mesos i mig, les obres de la plaça Josep Umbert Ventura es converteixen en el principal repte de convivència urbana dels darrers anys. El Pla de Lectura Municipal de Bigues i Riells del Fai ha fet balanç del seu primer any de vida, on els objectius de fer comunitat, fomentar el pensament crític i, sobretot, apropar la cultura a cada racó d'un municipi marcat per la dispersió geogràfica s'ha assolit molt satisfactòriament. L'acte de balanç, encapçalat per l'alcalde Joan Galiano i la regidora de Cultura Maite Escobar, va servir per exposar el camí recorregut d'un projecte que es va començar a dissenyar el 2024 i que ara ja recull els primers fruits. Marta Alós, de la Biblioteca de Bigues i Riells del Fai, explica com va néixer aquesta aliança col·laborativa i fa un balanç positiu del seu desplegament.
8: El Pla de Lectura Municipal es va elaborar el 2024 i es va aprovar el juliol del 2025. O sigui que ara fa poc que farem un anyet. Llavors, aquest Pla de Lectura recull totes les activitats de promoció lectora que ja es portaven fent al municipi des dels centres educatius i des de la biblioteca. I, a més, s'han posat noves accions en marxa. Aquestes accions s'han pensat o s'han ideat no només des de les entitats, escoles o biblioteca o ajuntament, sinó també gràcies a la participació de diversos agents del municipi, des de persones individuals o persones vinculades en el món de la cultura.
0: I és que el teixit d'activitats d'aquest primer any ha estat ingent, des d'un taller de narració oral per adults fins a espai de lectures sorprenents, habilitats durant les donacions del Banc de Sang, passant per les anomenades parelles lectores. Però si una cosa ha destacat aquest curs ha estat la implicació dels més joves. Els alumnes de primer d'ESO han après a idear relats a través dels jocs del Story Cups i els infants de 6è de primària han escrit una història conjunta que es va presentar per Sant Jordi amb l'ajuda de l'escriptor Pau Joan Hernández. Una línia de treball que ara busca noves fórmules d'arrelament per connectar en un municipi on moltes famílies viuen en urbanitzacions i tenen més dificultats per fer vida comunitària. I amb la mirada ja posada al curs vinent, el projecte vol mantenir la seva essència participativa, ja que per la biblioteca és bàsic defensar i incentivar l'hàbit de la lectura.
8: Bueno, per la biblioteca és bàsic perquè és donar a la ciutadania i també als polítics que la lectura no només és una cosa de la biblioteca o una cosa de les escoles, sinó que és una cosa que involucra a totes les persones, a tots els nivells, des de ben petits fins als més grans. Llavors, cal potenciar el foment de la lectura per fer persones més crítiques, persones amb criteri, i això comporta, òbviament, una societat més justa i amb més projecció de futur.
0: Un full de ruta que afronta el seu segon any consolidant el 76% dels seus objectius i que demana la col·laboració de tot el municipi per seguir girant fulls cap a una vila més cohesionada i més lectora. Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, posem el focus en la professió de l'arxiver, una tasca imprescindible per a la conservació del patrimoni i la identitat municipal que, sovint, passa desapercebuda. I és que la commemoració d'aquesta setmana serveix per reivindicar la importància de preservar la memòria col·lectiva dels pobles. A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines, la gestió documental es troba en mans de l'Eric Lakente, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'experiència de l'Eric, que actualment gestiona un total de 16 municipis, demostra que la professió s'ha hagut d'adaptar als nous temps. L'ofici ha evolucionat des de la clàssica imatge del custodi de papers antics cap a un perfil més versàtil, convertint l'arxiu en una eina viva i accessible per a la investigació ciutadana. Eric Lakente detalla com va ser la seva arribada a l'ofici i com ha canviat la seva perspectiva des de dins.
9: Jo crec que tots romantitzem d'alguna manera les coses. Llavors, jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones. I, evidentment, no m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real, realment, que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no?, per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
0: I és que la seva oficina canvia pràcticament cada dia. Aquesta realitat itinerant implica convertir-se en un perfil multitasca per donar resposta a pobles amb necessitats ben diferents, però amb un mateix punt en comú, la necessitat de protegir el seu passat. Una tasca de formació i digitalització on, tal com recorda la Quente, es treballa per custodiar el cor democràtic de cada municipi, ja que l'arxiu és el lloc des d'on es recull la història de cada poble.
9: Jo, al final, penso que un arxiu, especialment als municipals, és on hi guardem la memòria col·lectiva, no? El patrimoni documental per mi és memòria col·lectiva. El fet de preservar-la, però alhora també de fer recerca i de fer difusió, de fer investigació, és exercir sobirania sobre aquesta memòria col·lectiva que al final és del país i més en concret, en aquest cas, del poble de Sant Feliu, és de tots i de totes.
0: Una feina diària que de vegades regala recompenses històriques i emocionals de gran valor, com per exemple la recuperació patrimonial del retorn del privilegi reial del 1799 a Sant Feliu de Codines. Eric Lakente destaca el valor d'aquestes troballes.
9: I ara me'n vaig a dos, que un és, no és un document, és un conjunt, que són documents, sobretot cartes personals de la Guerra Civil. En tenim els arxius municipals i confesso que alguna vegada he hagut de parar de treballar aquesta documentació perquè m'he desmuntat, m'he desfet. I per altra part, doncs, sí que posaria com a exemple un pergamí del segle XIII que tenim guardat a un arxiu municipal, no diré quin, però el tenim guardat. I com no, evidentment, treure una mica de pit d'això, doncs el privilegi reial d'aquí de Sant Feliu de Codines, que és una meravella i està en perfecte estat de conservació i estem molt orgullosos de que torni al poble.
0: I és que aquest document fundacional, el del privilegi reial, certifica la independència del municipi respecte a la baronia de Montbui i que, gràcies a la feina de recuperació i custòdia dels arxius, torna definitivament a casa en un perfecte estat de conservació. Música. Pagesos i ecologistes s'estan organitzant pel territori en contra del Plàter, el nou pla del govern de la Generalitat per impulsar la instal·lació de les energies renovables al territori. La Catalunya Central és una de les zones on aquest pla tindrà més afectació i al Moianès el Jordi Givert ha parlat amb Unió de Pagesos, un dels col·lectius contraris al projecte.
10: Diferents entitats del territori s'han començat a mobilitzar aquestes últimes setmanes contra el Plàter, el pla que vol fomentar la instal·lació de plaques solars i de molins d'energia eòlica per tot el territori català. En el cas del Moianès i la Catalunya Central és una de les zones on ha tingut més repercussió, per això avui volem parlar amb el Joan Homs Castany. Ell és afiliat a Unió de Pagesos i membre de la Permanent del Bages i coordinador del Moianès. Hola, Joan, bon dia.
11: Bon dia.
10: Vosaltres què proposeu com a contrapartida? Demaneu la nul·litat, però com creieu que s'hauria d'haver fet tot aquest projecte?
11: Home, nosaltres demanem que, per descomptat, mentre hi hagi un pam de teulada d'espais antropitzats i de sòls artificialitzats que realment no tinguin un valor agrari, doncs que es prioritzin aquests realment. Perquè aquest plantejament, aquest pla, en realitat diu que ho té tot en compte, que es dona prioritat primer en aquests, però que si, per exemple, com que s'han d'arribar uns còmputs de producció energètica per municipi, si un propietari i una elèctrica s'entenen per omplir un camp de plaques solars, doncs si arriben a la producció energètica estimada, doncs ja no faran falta els altres, no? Llavors diem no. Batem-ho. Primer, omplim teulades, omplim tot el que no sigui espai agrari, espai natural, i després ja en parlarem, que segur que farà falta, segurament, però de bones a primeres no obrim la veda tot perquè hi ha molt en joc.
10: Entenc que això

0: o sigui, estem amb una desavantatge completa i, per descomptat, és molt més fàcil anar-te a entendre amb aquest propietari que n'està fins al capdamunt de robar, de rebre un arrendament que per nosaltres és molt, però per ell és molt poc, que no pas anar-te'n a entendre amb totes les comunitats de veïns, a fer passar cables per dintre de nuclis urbans, etc. La diferència està clara. Per això, fins i tot ara, actualment, doncs, tots els projectes que ja hi han aprovats, que s'estan fent, que estan construïts o que s'han de construir, que ja estan aprovats, doncs s'han fet amb sòl agrari i no amb teulades, projectes grossos.
1: Clar, això potser és el que us preocupa més, no? Que tots aquests, sobretot petits productors que no són propietaris de la terra que treballeu, no? Ja sigui amb ramaderia, ja sigui a nivell agrícola, sereu els màxims perjudicats perquè no estareu indefensos en aquest sentit.
0: Completament. Sí, sí, completament. A part de que ja des de Unió de Pagesos fomentem els projectes petits que no sé si ara t'ho dic de memòria, però que no superin les 10 hectàrees. I és tot... No ho té en compte, totes aquestes coses.
1: Clar, aquesta setmana, de fet, heu fet una reunió explicativa a Mollà per parlar una mica de les conseqüències que pot tenir el plàter al Moianès. Primer de tot, com va anar?
0: Molt bé, molt contents, perquè havíem participat ja en la manifestació que hi va haver-hi a Vic fa 15 dies, que hi va haver-hi una mica de tracturada i es va començar a fer com una mica de treball amb comú amb les diferents col·lectius que estem amatents d'aquest projecte, doncs hi va haver-hi una participació limitada, tenint en compte que era una crida molt més gran, doncs a Mollà doncs, creiem que ha augmentat l'interès per aquest tema, sí.
1: Clar, entenc que des de la pagesia, no sé si sentiu que clar, que és una cosa que afecta el territori, però que potser la majoria de la gent que no viu de la terra a les comarques centrals, diguem-ne, està una mica perduda en aquest sentit, que la vostra intenció és implicar-los també.
0: Totalment. O sigui, és que nosaltres som 1% de la població, vull dir que si no fem venir la resta de la gent que li agrada aquest paisatge, que li agrada menjar el menjar del costat de casa, que valora doncs, la lluita que fem en contra dels incendis, etc. Doncs si no fem venir tota aquesta gent que doncs, nosaltres sols, doncs, per més segurs i més confiats que ens veiem a dalt del tractor, caurem com mosques, com has contat. Sí.
1: Clar, no sé si heu preparat a partir d'ara, doncs, més mobilitzacions per fer més visible la vostra oposició al projecte.
0: Bueno, ara, per exemple, aquesta setmana vam tindre això, aquesta xerrada, i abans vam tindre una reunió amb els alcaldes del Moianès, i ara acabarem de deixar passar aquesta setmana, i a partir de la setmana que ve, doncs, segurament començarem noves actuacions. Sí que ens vam com emplaçar en ràdio informativa, doncs, que la gent tenia ganes de dir, bueno, va, i ara què, no? Això mateix que m'estàs demanant tu, doncs què vindrà més, no? Doncs sí que ens vam com marcar una mica d'objectiu de crear una estructura d'al·legació una mica conjunta a nivell comarcal, o així, doncs ens assar-la bé i que quedem cara i ulls i vam donar doncs, alguns passos per fer les al·legacions, que és a partir d'una petició genèrica del GenCat, que també es pot pots ficar la teva al·legació i dir tot el que tu creguis, i a més, doncs, et pots adherir en les al·legacions de diferents organitzacions que presentarem, com Unió de Pagesos, per exemple, que la presentarem, i d'altres organitzacions que també ho presentaran, doncs a la teva pròpia al·legació com a persona física individual, pots agafar i pots dir, jo també m'adhereixo a totes aquestes al·legacions.
1: Doncs moltes gràcies per explicar-nos, Joan, tot el amb més detall, no? Un projecte que és complex i que a vegades als nostres oients i a nosaltres mateixos ens

0: costa d'entendre com s'aplicarà aquí al territori i seguirem alerta a com avancen les vostres mobilitzacions i reivindicacions aquí al nostre territori.
1: Moltes gràcies.
2: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí al dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en què col·laborem. L'Àngel Falqués, hola Àngel.
1: Hola, bon diumenge i bona primavera.
0: El Josep Maria Joneda.
2: Molt bon diumenge a tothom.
0: La Maria Torrents.
3: Hola, ja tornem a ser aquí.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, Pau Ibars. Hola, Pau.
4: Bon dia.
0: Ja hi som.
4: Sí, ja es va acabant això, per sí. Això. Ja no en queden gaires, eh?
0: No en queden gaires. Bueno,
4: ara, ja...
0: ara que som tota la plantilla.
4: Aviat, sí. Oh, i ara que hi som tots, avui.
0: Avui som tots.
1: Falta el Jordi, falta el Jordi.
4: Falta el Jordi. El Jordi ja li donem vacances fins al setembre, em sembla.
0: Fins al setembre no vindrà?
4: Jo crec que no, però...
0: Bueno, vols dir que no tindrem temps de que torni a fumar un pinyasso amb la moto?
4: No, home, no, Rosita, no li vulguis tan mal, pobre nano.
0: I ja tornarà a agafar la moto de tant temps.
4: Ha estat...
0: Ja haurem de patir una altra vegada. Ara almenys
4: any...
0: el tenim col·locat.
4: Un any de recuperació.
0: Bueno, però el tenim col·locat, que llavors haurem de tornar a patir.
4: Què vols dir col·locat?
0: Que no va amb moto.
4: Ah, no, no, no. Bé. Bueno, no sé si tindrà gaires ganes, eh? No ho sé.
1: No, i segons on, sí. Segons on sí que hi va. Quan s'ha d'anar a recollir un premi, que hi ha pastes i tot això...
0: Llavors hi va anar.
1: Vaig veure fotos que hi anava.
0: Que hi era.

0: Què, Joaneta, què portem avui?
1: Avui un altre viatge.
0: Sí?
1: Sí. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Vivències Musicals. Avui farem un viatge per diversos paisatges d'Europa. Potser no podem anar a Romania, que està del Roser. I podríem anar també a Romania.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, penso que sí que hi ha alguna cosa de Romania.
1: Sí? A través d'aquesta música escoltarem moltes coses diferents. Escoltarem compositors que van saber transformar la seva terra, les seves danses, llegendes i tradicions en melodies plenes d'identitat i emoció.
0: Hi trobarem muntanyes, boscos, rius, places i festes populars convertides en sons. La música nacionalista no només buscava bellesa, també volia preservar la memòria dels pobles i donar veu a cultures que volien reafirmar-se dins la gran tradició europea.
3: Durant la propera hora passarem per terres de Bohèmia, Noruega, Rússia, Finlàndia o Espanya, entre d'altres. Cada fragment musical ens acostarà a un país diferent i al caràcter del seu poble. Esperem que ens acompanyeu en aquest recorregut sonor ple de colors i emocions.
2: Comencem el nostre recorregut a Bohèmia, amb un compositor que va convertir la música popular txeca en universal. Antonín Dvořák, la seva obra està plena de melodies inspirades en danses, paisatges i tradicions del seu país, amb una gran força emotiva i un llenguatge molt proper.
1: Bé, escoltarem ara un fragment de la Simfonia del Nou Món. Tot i haver estat escrita als Estats Units, l'obra conserva profundament l'esperit bohemi de Dvořák. El fragment escollit combina nostàlgia, amplitud melòdica i aquell aire popular que fa pensar en la terra estimada en els records llunyans.

0: Ens traslladem ara cap al nord d'Europa amb Edvard Grieg, el gran compositor noruec del segle XIX. Grieg va saber portar la música de concert als sons i les melodies populars de Noruega, abocant fiords, muntanyes i llegendes escandinaves amb una sensibilitat molt característica.
1: La peça que escoltarem forma part de la música escrita per Peer Green, basada en l'obra teatral de Henry Ibsen. En aquest fragment titulat El matí, Grieg dibuixa musicalment la sortida del sol amb una melodia serena i transparent, que ha convertit en una de les pàgines més populars de la música clàssica.

0: Continuem el nostre viatge musical arribant a Finlàndia amb en Jan Sibelius. La seva música va esdevenir un símbol nacional en una època en què el país buscava reafirmar la seva identitat cultural davant la influència russa.
1: Sibelius trobava inspiració en els boscos, els llacs i les antigues llegendes fineses. Moltes de les seves obres transmeten una sensació de natura immensa i silenciosa, gairebé misteriosa, amb melodies àmplies i una orquestració molt evocadora.
2: Escoltarem ara el poema simfònic Finlàndia, una obra plena de solemnitat i emoció patriòtica. El fragment central, conegut com l'himne de Finlàndia, s'ha convertit amb els anys en una autèntica expressió de l'esperit del poble finlandès.

0: Arribem ara a Rússia, amb Modest Mussorgsky, un músic que va voler allunyar-se dels models occidentals per crear una música profundament russa. Les seves obres reflecteixen el poble, la història i fins i tot la manera de parlar i cantar de la seva terra.
1: Escoltarem un fragment de Una nit a la muntanya pelada, peça inspirada en antigues llegendes i supersticions populars. La música descriu un aquelarre nocturn amb una gran força orquestral i un ambient inquietant que sembla sorgit directament dels contes tradicionals russos.

0: Fem ara parada a Espanya amb Manuel de Falla, una de les figures més importants de la música espanyola del segle XX. La seva obra combina l'elegància de la música clàssica amb els ritmes dels colors i les melodies populars andaluses.
1: Escoltarem la coneguda dansa ritual del foc, del ballet de l'amor brujo. Aquesta música, intensa i plena de ritme, recrea una cerimònia màgica gitana. Les melodies i les percussions transmeten tota la passió i el caràcter de la tradició musical del sud d'Espanya.

0: Continuem el nostre recorregut arribant a Hongria amb Béla Bartók. A més de compositor, Bartók va ser un gran estudiós de la música popular. Va recórrer pobles i zones rurals enregistrant cançons tradicionals que després influirien profundament la seva obra.
1: La seva música conserva ritmes irregulars, melodies antigues i una gran força expressiva. Bartók no volia simplement imitar el folklore, sinó transformar-lo en una música moderna i personal, mantenint sempre l'essència de les arrels hongareses i de l'Europa oriental.
2: Escoltarem ara les danses populars romaneses, una suite breu però plena de vitalitat. Cada dansa presenta un ambient diferent i ens transporta immediatament a places, festes i paisatges rurals de l'antiga tradició popular centreeuropea.

0: Ens traslladem ara a Bohèmia amb Bedřich Smetana, considerat el pare de la música nacional txeca. Les seves obres estan profundament lligades a la història, als paisatges i a les llegendes del seu país.
1: Escoltarem el Moldava, el poema simfònic més conegut del cicle La meva pàtria. La música segueix el curs del gran riu txec des del seu naixement fins a arribar a Praga, abocant boscos, danses camperoles i la majesticitat del paisatge bohèmic.

0: I no parem de viatjar. Ara viatgem fins a Polònia, amb Frédéric Chopin. Tot i viure gran part de la seva vida lluny del seu país, Chopin mai no va perdre el vincle amb la seva terra natal, que apareix constantment reflectida en la seva música.
1: Escoltarem una de les seves poloneses, dansa tradicional polonesa convertida per Chopin en una peça plena d'elegància i orgull nacional. El ritme solemne i el caràcter heroic de la música transmeten una profunda nostàlgia i amor per Polònia.

0: Ens acostem ara al final del programa amb Ralph Vaughan Williams, un músic que va dedicar una gran part de la seva vida a recollir i preservar cançons populars angleses. Aquest treball va donar a la seva música un caràcter molt arrelat al paisatge i a la tradició britànica.
1: Escoltarem Fantasia sobre Greenleaf, una obra dedicada i evocadora basada en una antiga melodia tradicional anglesa. La música transmet serenitat i una certa nostàlgia, i com si ens transportés als camps i pobles de l'Anglaterra rural.

0: Per aquesta penúltima parada, viatgem fins a Armènia amb Aram Khachaturian. La seva música combina la gran tradició simfònica russa amb melodies i ritmes populars del Caucas, plens d'energia i color.
1: Escoltarem la famosa dansa del sabre, del ballet gaianer. És una peça vibrant i espectacular, amb un ritme trepidant que evoca danses tradicionals i celebracions populars armènies, convertint-se en una de les melodies més conegudes del segle XX.

0: Continuem el nostre viatge arribant a Romania amb George Enescu, una de les figures més destacades de la música de l'Europa Oriental. La seva obra està molt influïda per les melodies populars i els ritmes tradicionals del seu país.
1: Enescu va combinar la formació clàssica europea amb els sons que havia escoltat des de petit als pobles romanesos. La seva música és rica en contrastos, en paisatges molt vius i amb altres plens de lirisme i sensibilitat.
2: Escoltarem ara
3: la seva coneguda Rapsòdia.

i romanesa número 1, una obra brillant i festiva que incorpora melodies populars autèntiques. La música transmet alegria, moviment i aquell ambient de celebració popular tan característic de la tradició romanesa.

0: I arribem al final del nostre programa i del recorregut musical tornant a Catalunya amb Edward Toldrà, un compositor profundament vinculat al paisatge mediterrani. La seva música transmet llum i serenitat i aquella sensibilitat tan pròpia de la tradició catalana.
1: Escoltarem ara Vistes del mar, una de les seves obres més estimades. Inspirada en poemes de Joan Maragall, la música evoca la calma del mar Mediterrani, la brisa i la contemplació del paisatge amb una gran delicadesa i elegància sonora.

0: I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi passat bé, com nosaltres, no?
1: Ha sigut un bon viatge.
0: Ha sigut un bon viatge.
1: La Roser sí. Ja està a Romania, ja n'hem parlat de Romania.
0: Sí, divendres vam parlar amb ella de Romania. Veus? I avui el programa també parlem de Romania.
2: Veus? I la temporada es va acabant i l'estiu es va...
0: Va
1: costant, sí, però aquests dies estem a l'hivern a trobar de casa, eh? Un fred que pela.
3: No pots tasar cap peça de roba aquest any.
0: Va, ens en queda un encara?
2: No, ja,
0: ja no
2: està.
0: Queda
2: ja.
0: Cap?
2: No.
0: Doncs ja ens despedim
1: fins la pròxima molt bon temporada. Diumenge,
0: eh? El Pau diu que en queda un.
4: Que no farem programa el 20...
2: El 19.
4: Sí.
2: Sí.
4: El 19 farem programa i el 21 també, no?
2: Sí.
4: En queda un, doncs.
2: Un.
0: Sí, sí. Ah, sí. Que deies que no en quedava cap.
2: Sí, no, queda un. Sí, ja dic, ens anem despedint, però va costar l'estiu. Però...
0: Sí, ens en queda un encara.
1: Molt bé.
0: O sigui els oients, on hi hauran, que ens hauran de suportar un programa més, on hi ha que estaran contents perquè fem un programa més.
2: Sí, sobretot els nostres fans.
1: Sí, molt bon diumenge a tots i a tothom.
3: Un petó a tothom.
2: Adéu, bon diumenge.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem-ho, la norma en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CRR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
3: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
2: I no deixem la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny. I el jutge ha ampliat la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contrabanda de joies i delictes fiscals, tot plegat per unes joies trobades al seu despatx que tenen un valor d'€1.300.000, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu. Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDE va localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. I parlem de la pròxima temporada del Teatre Lliure, que unirà passat, present i futur en el 50è aniversari d'aquesta institució. Una tardor de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa 2 temporades va triomfar a la sala Fabià Puigserver. Es tracta de l'Herència.
1: Notícies en xarxa.

Yeah, Dip Trap, Fantasia.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps, diuen, per obrir les deliberacions en l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu, com us dèiem, al mes de setembre. I crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en una manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Escoltem David Caño, que és portaveu d'USTEC.
3: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava, amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
2: I el nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estigui operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic. Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que s'acabi generant 900 llocs de treball. Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. I a Constantí, els edificis del grup Centelles comptaran pròximament amb fisonòmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre l'Ajuntament i tècnics de la Generalitat i també representants veïnals. La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques que té especialment aquest terreny. I el Cabro Rock arrenca aquest vespre amb la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà i The Tired són alguns dels noms més destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival, que oferirà moltes actuacions exclusives.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. El papa Lleó XIV ha baixat de l'avió que l'havia de dur a les illes de les Illes Canàries a Roma després que s'hagi detectat una anomalia a l'aparell. Feia tot just una estona que havia començat el seu viatge de tornada. Avui, en la seva darrera jornada, ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una nova oportunitat d'enriquiment entre pobles. Ha estat a l'últim acte a les Canàries i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb les persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles.
3: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
2: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Clara Calderó, responsable de migracions a l'Institut de No Violència, ha alertat a la xarxa del que suposa aquesta nova regulació.
4: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més, potser, seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
2: I un operari ha resultat ferit lleu aquest matí al port de Mataró per una explosió d'una canonada de gas. L'incident s'ha produït cap a 8:45, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari quan per accident ha impactat amb una canonada. El treballador ha sofert ferides de segon grau, però ja se li ha donat l'alta sortosament. I a Vilanova i les altres Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. El cadàver estava a poc més de 20 metres de la línia de la costa i molt a prop de l'espigó que limita la platja del Far amb el port dins de l'espai delimitat per la platja de Gossos. El cas està sota el secret de sumari.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
3: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
4: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
3: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
1: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
3: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
1: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
3: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
5: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
6: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
1: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
7: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou el primer partit de la final a la pista del Liceu, a La Corunya. En waterpolo, Mataró i Sant Andreu comencen tot just ara a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6a Joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de la CB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara, i de fet, el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets, i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. Atenció, perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, i el diumenge cap als 37-38 graus en aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí, o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27 a 31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogó, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Lali, doncs la situació viària avui és complicada. S'espera una sortida de 600.000 vehicles entre avui i demà, i a més se celebra la Fórmula 1. Això en aquests moments està provocant molts problemes a la P7, l'eix principal, i si fem una relació de retencions el més ràpid possible, hem de dir, per exemple, que hi ha aturades entre Granollers i Santa Perpètua, 9 quilòmetres, cap a Girona, entre Cerdanyola i Santa Perpètua, també a Barberà, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, cap a Tarragona, i aturades a Gelida. Les rondes presenten molta mobilitat, també, i també el que són les vies d'accés i sortida del circuit, com també vies com la C32 o la C33. Per tant, sobretot i molt important, si heu de sortir aquests dies, preveieu el viatge, principalment si us dirigiu al circuit transport públic, i si no, informeu-vos, com per exemple amb els companys de Ràdio 4. Que tingueu bon cap de setmana.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya, i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
4: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital de les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
0: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Poló.
5: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana, i a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
6: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el risc suïcida, pot ser 3 o 4 vegades major en xavals que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: I no deixem l'àmbit educatiu. Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
7: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
8: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
9: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
7: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
4: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta dels líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
0: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades.
4: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
4: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
11: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
4: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
0: Una petició que els experts també consideren imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
4: Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat a la xarxa el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
12: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells.
4: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en el productor més important de marihuana a tota Europa.
0: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu alt risc de fugida.
4: La defensa havia demanat, en un recurs davant l'Audiència de Barcelona, el retorn del 1 milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Candí, que està en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
4: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha prescindit les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El papa és ja camí de Roma, finalment amb el Falcon de la Casa Reial, després que l'Airbus d'Iberia, amb què havia de viatjar, ha patit una incidència tècnica. La parella havia de sortir a 3:45 PM, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre aparell. Tot i això, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el Papa Lleó XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin.
4: Lleó XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: Mont Carvajal.
13: El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
14: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
13: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
15: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
13: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Doncs tot plegat en el dia que ha entrat en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
4: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
16: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
4: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
4: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
17: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
4: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: Més coses. Salvador Illa posarà en marxa en les pròximes setmanes un equip de treball per 5 infraestructures ferroviàries clau, en concret l'R1, el desdoblament de l'R3, el túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
4: En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'R1 perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. Analitzaran el desdoblament de l'R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
0: Per fer tot això, Illa confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per Catalunya en un context global incert. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
18: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa ha assenyalat quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
19: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere d'aquesta decisió, tenim presents els nostres valors, hi han quatre requisits. No puc fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
18: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
20: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
21: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
20: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: I encara a la capital catalana, els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% d'avals necessaris.
4: Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
0: En cultura, el Teatre Lliure celebra els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portacelli o Lluís Omar. David Navarro.
22: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un Teatre Lliure, el Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
23: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
22: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
0: I en marxa des d'aquesta tarda el Cabró Rock, que engega la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. El Cas Grassa, Joan Dausà o The Tallet són només alguns dels noms destacats.
4: Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. A més, moltes de les actuacions tindran un caràcter únic, com l'últim concert de Cas Grasses a Osona, abans del seu comiat definitiu. De moment, aquest vespre obren oficialment el festival The Tallets i més tard els Amics de les Arts. A aquesta hora, però, qui està a punt de començar el seu concert és la cantautora Maria Jaume.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la final al millor de 5 a la pista del Liceu, a La Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit, i ara assumir amb guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Burón.
3: La fem mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
2: I encara en hoquei patins, el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'hoquei Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la seva història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta disputa demà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals a Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història, tot just 12 anys després de conquerir el primer títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: En canvi, a la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant la final de consolació, per tant, el partit pel bronze europeu. Ara mateix, Mataró 4, Sant Andreu 5. En bàsquet, la sisa joventut juga a les 8, el segon partit de les semifinals de l'ACB, a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota per només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
5: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques, amb la intensitat que correspon, i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
2: I el Barça està només una victòria de classificar-se per a la final de la CB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. La sèrie continua demà ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
6: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història.
2: També demà el Barça d'handbol juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions, que un any més es disputa a Colònia. El rival, per ser a la gran final, serà l'Alborg danès. En futbol, a la segona divisió, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del Zamora, el partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
9: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
11: Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs problemes.
9: Salut Activa.
12: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de moure't a l'espai que tens, segurament tinguis molèsties a la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure't. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, i en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus, o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços, i faràs que el cos estigui molt més agraït durant tota la jornada laboral.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, divendres 12 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que l'acte de restitució del privilegi reial de 1799 omple la sala de plens de Sant Feliu de Codines. Els juliols al Xifreda exhaureixen tots els abonaments i les entrades pel concert de Maria del Mar Bonet. Caldes de Montbui recupera la tradicional foguera de Sant Joan en una celebració conjunta amb tots els barris.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que l'acte de restitució del privilegi reial de 1799 va omplir aquest dijous la sala de plens de Sant Feliu de Codines en una jornada carregada de simbolisme i de memòria històrica. Un acte obert a la ciutadania que va comptar amb la participació de representants de la Diputació de Barcelona, antics alcaldes i alcaldesses del municipi i nombrosos veïns que van assistir a l'acte oficial de retorn del document original signat pel rei Carles IV, el text que va concedir a Sant Feliu el títol de vila i que va certificar la seva independència de la baronia de Montbui. Durant la vetllada, Francesc Garriga, del Museu Municipal de Can Xifreda, va repassar el context històric d'un document clau per entendre l'evolució del municipi.
2: Quan l'economia es basava en gran part en l'agricultura, el nostre poble era una de les parròquies que menys impostos aportava al terme de Montbui. Però al segle XVII, Sant Feliu es va diferenciar molt quan va emprendre una altra línia pel camí de la menestralia recolzada en la manufactura, el comerç, el transport i un capitalisme preindustrial. Una nova situació que el privilegi d'entrega, aquella constitució que hi havia, no havia previst de cap de les maneres. La divergència queda molt palesa en l'augment de nouvinguts, i també, com a conseqüència, un increment significatiu de naixements. Mireu si era petit Sant Feliu que l'any 1600, en un any, naixien 20 nadons. 20 només. A l'Ametlla en naixien 15 i a Bigues 15. Però a finals del segle XVIII, quan es va gestar aquest document, Sant Feliu ja tenia 110 naixements a l'any, mentre que les parròquies de la baronia en seguien tenint 20 cada una. Veus quina diferència més bestial, no? Com que la població aquesta creixent ocasionava problemes de gestió, d'ordre pública i atenció als desafavorits, va ser quan el rector Agustí Santa Cruz va fer l'Hospital de Pobres. Alhora que Sant Feliu demanava a la baronia excepcions particulars que no encaixaven amb el privilegi d'entrega, amb la Constitució aquella que he dit que teníem. I, per exemple, una de les coses que demanava Sant Feliu és que, com que Sant Feliu era un poble més complicat, sempre hi hagués un representant en el Consell de la baronia. Però aquest privilegi sempre va ser rebutjat amb plets i molt mala maror. Com que el 1714 el rei d'Espanya va confiscar totes les baronies, l'única sortida que tenia Sant Feliu per aconseguir una administració àgil, adaptada a les seves necessitats, era anar a Madrid a demanar la municipalitat. Cosa que finalment es va fer l'any 1793, però es va segellar amb aquest document el 1799 amb la compra del títol de vila. Deixeu.
0: Més enllà de la crònica històrica, un dels moments més destacats va ser el reconeixement que se li va fer a la parròquia del municipi i al bisbat de Vic. L'alcalde Pol Cabotí va lliurar un obsequi al mossèn Jean-Pierre i va voler posar en valor que, gràcies a haver estat custodiat a l'Església durant els darrers segles, el text ha arribat intacte i en perfectes condicions.
3: Reconeixement institucional a la parròquia de Sant Feliu de Codines. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines vol deixar constància del seu agraïment i reconeixement a la parròquia de Sant Feliu de Codines per la seva valuosa tasca de custòdia, conservació i preservació del document original del privilegi reial de l'any 1799, mitjançant el qual el rei Carles IV atorgà a Sant Feliu de Codines el títol de vila. La parròquia ha vetllat amb responsabilitat i dedicació per la conservació d'aquest document excepcional, una peça fonamental del patrimoni històric, institucional i sentimental del nostre poble. Aquest document no només acredita una fita administrativa i jurídica, sinó que també simbolitza l'esforç, la identitat i la voluntat de progrés del nostre poble. En els darrers anys, el document es va custodiar a l'Arxiu Episcopal del Bisbat de Vic. En data 13 de maig de 2026, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i el Bisbat de Vic van signar la restitució d'aquest document a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines. Per aquest motiu, i en nom de tota la ciutadania, l'Ajuntament expressa el seu sincer reconeixement a la parròquia de Sant Feliu de Codines i en especial al rector, el mossèn Jean-Pierre Sitenga Mujanyi, i l'ecònom Joan Vilarrassa i Ferreres, per haver salvaguardat amb exemplar compromís aquest llegat històric de valor incalculable, que forma part indestriable de la nostra identitat i del patrimoni de la nostra vila, i haver facilitat la seva restitució a l'Arxiu Municipal. Sant Feliu de Codines, 11 de juny de 2026.
0: L'acte, celebrat precisament coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, serveix per tancar el cercle d'aquest retorn patrimonial. A partir d'ara, el document quedarà custodiat a l'Arxiu Municipal. I continuem a Sant Feliu, perquè el juliol els Xifredes ja poden penjar oficialment el cartell de localitats exaurides per la jornada inaugural del festival, que es farà el pròxim 2 de juliol amb el concert de Maria del Mar Bonet. Això sí, també ha exaurit tots els abonaments disponibles per al cicle d'aquest estiu. La resposta del públic ha superat totes les previsions, tant d'abonaments per les 4 nits de concerts com les entrades individuals per veure la cantautora Maria del Mar Bonet, que seran exaurit amb tan sols uns dies de sobre la venda al públic. Els conductors que habitualment circulen per la carretera BP-1432 entre Bigues i Riells del Fai i Sant Feliu de Codines hauran d'estar atents la setmana vinent. I és que la Diputació de Barcelona reprèn les obres de millora de la via i això comportarà diverses afectacions al trànsit. Els treballs es faran en pas alternatiu regulat quan sigui necessari. Tot i això, el pròxim dimarts 17 de juny la carretera quedarà completament tallada en dos trams diferents al llarg del dia. El primer tall serà entre les 9 del matí i 2:15 del migdia. En aquest cas, quedarà afectat el tram comprès entre la rotonda de Sant Feliu i l'accés a la urbanització del Racó del Bosc. A la tarda, entre les 2 i les 5, el tall es traslladarà entre l'accés al Racó del Bosc i la rotonda de la Parada. Les obres consisteixen principalment en la construcció de nous trams de cuneta revestida de formigó per millorar el drenatge de la carretera, augmentar la seguretat viària i facilitar la conservació de la via. A més, els treballs aprofitaran la intervenció per incorporar canalitzacions que permetran desplegar en el futur xarxes de comunicacions com la fibra òptica. Durant aquestes afectacions, els vehicles hauran d'utilitzar els itineraris alternatius que estaran degudament senyalitzats a través de la carretera C1415B. Aquestes afectacions també podrien afectar els horaris habituals de les línies regulars de transport públic que circulen per aquesta zona. Caldes de Montbui recupera aquest any una de les tradicions que feia anys que s'havia perdut, la celebració de la festa de Sant Joan amb la seva foguera. A través de les regidories de cultura i de barris i amb la col·laboració de les entitats locals, s'ha preparat una programació festiva i comunitària per la nit del 23 de juny a la plaça de 11 de setembre. Escoltem a Isidre Pineda, alcalde del municipi.
4: Feia molts anys que s'havia perdut aquesta tradició de fer la foguera de Sant Joan, que és una tradició molt nostra, molt catalana. A més, una tradició de germanor i una festa de poble. Dintre d'aquesta intenció que tenim des de la Regidoria de Cultura, de seguir recuperant justament les nostres festes populars, les nostres tradicions, hem volgut doncs, que aquest any la festa de Sant Joan girés al voltant d'aquesta foguera que hi haurà aquí especialment a la plaça 11 de setembre, evidentment encès amb la flama del Canigó, vull dir, sense treure cap mèrit, just al contrari, donant valor a ja tots els actes que es feien fins ara, amb la rebuda de la Flama del Canigó a Caldes, amb la participació de les associacions de veïns, d'Acció Cívica Calderina, però fent festa, revetlla. Aquesta és una de les nits, diguem-ne, potser més esperades per molta gent o més celebrades per molta gent, i segur doncs, que a Caldes també respondrem, perquè en els últims anys, sempre que hem tingut aquesta intenció de recuperar tradicions i festes populars, hem de dir que hem tingut una molt bona rebuda per part de la gent. L'última, probablement, el fet de recuperar l'aplec de Sant Sebastià, va plegar doncs, molta gent que va participar i contribuir, moltes entitats. Estem convençuts que això també serà doncs, una bona iniciativa. Realment hi havia veïns i veïnes que ens ho havien proposat. Aquesta és una proposta que ens havia arribat a l'Ajuntament des dels últims anys, ja sigui per la nostàlgia del record de fa anys, de recordar el fet d'agrupar-se al voltant de la foguera, tirar petards amb seguretat, fer-ho amb civisme, fer-ho amb germanor, potser des de la nostàlgia o des del convenciment que així fem que Caldes doncs, sigui un poble divertit, un poble millor, un poble cohesionat, un poble que treballi i defensi la nostra llengua, la catalanitat, que al final també són els símbols de la flama del Canigó i de la revetlla de Sant Joan.
0: Tot i que es farà una sola foguera d'uns 3 metres de diàmetre, l'encesa la faran conjuntament totes les associacions de veïns dels diferents barris amb la flama del Canigó. Des del consistori reconeixen que la proposta ha agafat per sorpresa els barris, ja que anys enrere les restriccions per la sequera impedien fer foc. La regidora de Cultura, Laia Cuscó, ho explica.
5: Realment no es pensaven que això es pogués recuperar. D'entrada deien, vols dir una foguera? Perquè anys enrere no es podia fer per culpa de la sequera. Enguany ens hem atrevit en un espai segur, controlat, que serà muntada per protecció civil, per bombers, és una foguera que serà molt controlada. Si tan controlat, doncs serà possible. Els ha sigut una gran sorpresa, però molt ràpidament ens han dit que realment vindran a participar d'alguna manera o altra. De fet, tradicionalment, segons explica Joan Amades en el costumari català, en la foguera s'hi cremaven coses velles i que s'obria una etapa nova, doncs intentarem fer el mateix i cremarem mobles vells, poques coses que siguin volàtils i que puguin causar algun tipus de problema. Per tant, farem aquesta recollida de mobles vells, però serà aquest any totalment gestionada des de l'Ajuntament per tal de controlar que sigui d'una manera segura. Cara, anys següents, a veure què... quina tradició nova podem arrelar, perquè volem que sigui això, una nit màgica que ha vingut per quedar-se de nou.
0: La revetlla arrencarà amb l'arribada de la flama per part dels escaldats i acció cívica calderina, i la nit es completarà amb música, contacontes, karaoke i entre d'altres activitats. Caldes de Montbui es posiciona com un dels punts neuràlgics del nou cicloturisme comarcal, i és que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat aquesta setmana la cartografia de la nova ruta de Gravel, una proposta permanent de 343 quilòmetres dividida en 6 etapes que té la Vila Termal com a final i punt de sortida de 2 etapes. A l'hora de planificar el recorregut, Caldes es converteix en una parada clau. El poble és al final de la 5a etapa, provinent de la Garriga, i el punt de sortida de la 6a i última etapa, que acaba a Granollers. Això es produeix en un total de 135 quilòmetres de recorregut que finalitzen i acaben i comencen, perdoneu, a Caldes, convertint el municipi en el lloc perfecte per fer-hi una estada. Des del Consell Comarcal remarquen que el projecte neix amb la voluntat de potenciar un turisme actiu i sostenible allunyat de les massificacions. Tots els tracks, mapes i detalls tècnics de les etapes es poden descarregar de manera gratuïta al web de Turisme Vallès.
1: L'agenda.
0: I com cada divendres repassem l'agenda cultural d'aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, i és que avui divendres a 6:15 a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar hi ha un taller anomenat Un camp de flors, l'univers de la Yayoi Kusama, un taller on us podreu endinsar en l'univers d'aquesta artista japonesa contemporània que treballa amb una gran varietat de llenguatges artístics. Tota la seva obra es basa en la repetició de motius i patrons, principalment en el punt. I ja diumenge a la plaça Josep Humbert Ventura, de 10 del matí a 2 del migdia, podreu gaudir del mercat de segona mà. I anem cap a Caldes de Montbui perquè avui divendres a 6:15 de la tarda, en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius, la Biblioteca de la Vila Termal es durà a terme una taula rodona per celebrar els 50 anys de la revista La Tortuga. Ja dissabte a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic podreu gaudir del film Estrany Riu. I a més, durant tot el cap de setmana al Museu Termàlia podreu veure el trofeu del Tour de França. I per tancar aquesta agenda és el torn del Moianès. Anem cap a Calders perquè la biblioteca acull aquesta tarda a 6:45 una trobada de clubs de lectura del Moianès, on es farà una tertúlia sobre el llibre La Terra Dura amb la seva autora, Anna Ponsoda. I a Santa Maria d'Oló aquest dissabte s'estrena la pel·lícula Corredora, de Laura García Alonso, un film que talà guardonat com a millor òpera prima al Festival de Màlaga 2026. I ja diumenge hi haurà concert dels grups instrumentals, anomenats Combos, de l'Aula de Música d'Oló. Thank you.
1: El temps.
0: I per acabar el programa d'avui anem a treure el cap per la finestra per saber quin temps ens farà aquest cap de setmana. I ho farem, com sempre, de la mà de l'home del temps, d'una codirenca. Bona tarda, Pep Acosta.
6: Hola, què tal? Una salutació a tota la gent que fa possible el programa, també a tota la gent que ens escolta. Benvinguts a la informació meteorològica. Fàcil aquest cap de setmana. I és que tenim un anticicló a prop nostre, les pertorbacions lluny i molta, molta tranquil·litat. I hem tingut bastanta tranquil·litat aquests dos últims dies de la setmana. Sí que vam començar bastant fresca i amb alguna puja, però l'estabilitat ha anat guanyant terreny i la calor també s'ha anat intensificant una mica, sense valors desmesurats, però sí que la calor es va intensificant. No és aquella calor de ple estiu, per exemple, del 15 de juliol al 20 de juliol, però sí que és una calor normal. Estem a les portes de Sant Joan ja, és normal que faci calor en aquestes dates. I el cap de setmana serà gairebé clavat el dia d'avui. Amb les nits encara bastant fresques, estem de sort que es pot dormir molt bé, no us podeu queixar, perquè les nits es pot dormir molt bé, ja estem molt entrat al mes de juny i les nits es desen perfecte, i les nits seran fresques. Les dues o tres pròximes nits del cap de setmana seran bastant fresques, mínimes entre 15 i 16 graus. Dormir molt i molt bé. I durant el dia, molt de sol, algunes nuvolades de tarda. L'únic dia que les nuvolades seran més importants seran dilluns a la tarda, que poden ser una mica més importants, i fins i tot tapar el cel a les primeres hores de la tarda, però sense precipitació. Però tant dissabte com diumenge les nuvolades seran molt poc importants, sol durant tot el dia i una calor moderada, unes màximes al voltant dels 29-30 graus, que jo crec que és suportable, eh? A partir de 35-36 sí que és allò que ja fa molta calor, però 30 graus és bastant, bastant suportable, bastant normal, és molt normal arribar a 30 graus al juny. Per tant, un cap de setmana normal, típic de juny. Això sí, sense tempestes de tarda, amb algunes nuvolades, però sense tempestes i amb unes nits prou fresques. Molt bon cap de setmana. Adéu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i bon cap de setmana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans de la Ràdio. Contes de debò.
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
0: Perquè qui t'ha dit a tu que els contes ja no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí a l'estudi som una bona colla. La Teresa Rufà, la Teresa Ribas, la Maite Montpar, jo mateix, l'Antonio Bermejo. Hola a tots, hola.
0: I la nostra convidada d'avui, Iris Torruella Miras.
1: Hola, bona tarda. Hola.
2: Hola.
1: Benvingudes a Contes Grans. Esperem que t'agradin, ja veuràs, quantitat de contes.
2: Segur que sí.
0: Sí. I et farem un conte especial per tu. I te'l farà la Maite Montpar, que és la nostra bruixa particular.
3: Hola, hola. Hola, Miris. Hola.

0: Maite, avui tenim aquí una persona molt especial, social, empàtica, bona amiga, artista i enamorada de les coses boniques, gran cuinera, familiar i moltes coses més, moltes, que no cabrien aquí.
1: Hola, Iris.
2: Hola, hola, hola. Què tal, Iris?
3: Bé.
2: Sí, ja veuràs com serà. A mica en mica un es va tranquil·litzant, eh? Bé. Ja veuràs com sí.
0: Això ho tenia que haver afegit, molt inquieta i nerviosa.
1: Sí, però no està suant, eh? No sua, eh?
2: Iris, te vam encarregar una feineta?
3: Sí.
2: Que a veure si puguis rumiar-te tres paraules.
3: Sí.
2: Què tal? Les tens ja decidides?
3: Sí, ja estan decidides, sí.
2: Molt bé, me les pots dir. Així jo ara ja començaré a fer feina.
3: Molt bé.
2: Perquè si no, no em dóna temps, saps? No. Vale. Digue'm, quines tens?
3: Màgia.
2: Màgia.
3: Piscina. I nevera.
2: Piscina. Per què serà, lo de la piscina?
3: No ho sé.
2: Molt bé, molt diferents, eh?
3: Sí.
2: Molt bé, gràcies. A veure què surt.
3: Aviam.
1: I ara la Maite Montpar quasi desapareix. Està aquí, però és igual. Sí. S'enganxa amb el boli, comença a escriure i comença a fer el conte especial per ella, la Iris. És curiós com es pot concentrar amb els contes que estem explicant nosaltres. És molt divertíssim.
2: És curiós perquè les paraules realment m'ho ha posat difícil, eh?
1: Sí.
2: Perquè no té res a veure una amb l'altra, eh?
1: Sí, ja veuràs.
2: Molt bé. Però ja m'agrada, eh? Ja m'agrada.
1: Ah, sí, aquestes coses estan
3: molt bé. Perquè és l'últim que m'ha passat.
2: Ja m'imagino.
0: Home, la màgia ja deu estar bé, no?
3: La màgia és de l'últim llibre que m'he llegit. La piscina, perquè m'hi vaig fotre de cap.
2: Ah, sí? I la nevera?
3: I la nevera, perquè me la van portar la setmana passada a l'aula.
2: Molt bé. Perfecte.
1: Molt bé.

0: Bé, i quin conte ens has sobrat avui, de Tres Arribas?
1: Mira, avui porto un conte japonès. Li podríem dir el lladre de somnis.
0: Ah, maco, no?
1: Prepareu-vos, doncs.
0: Pues vinga, va, anem a escoltar-ho.
1: Som-hi.

jove anomenat Maquibito, una nit, va tenir un somni tan estrany que va desitjar conèixer el seu sentit. Es va dirigir a la casa d'una vella monja, famosa per la seva habilitat per interpretar els somnis, i li va explicar, en veu baixa, el somni que havia tingut. Ella el va tranquil·litzar i alhora el va decebre. Li va dir que aquell somni, tot i que estava ple de bèsties salvatges i paraules solemnes, no presagiava res dolent, però tampoc no li prometia res del que ell desitjava. Segons la santa dona, no era més que fum de palles. Però després, mentre parlaven amigablement dels misteris celestials, van sentir tot d'una molts sorolls, molt forts, sorolls de veus i de petjades. Una serventa va comunicar a la vella monja la visita del fill del governador de la ciutat, un jove molt ric i famós per la seva impetuosa generositat. Maquibito es va sentir contrariat. Ell tenia moltes ganes de prosseguir la seva conversa tan interessant i agradable amb aquella dona tan sàvia i que ell admirava. Ella se'n va adonar, li va somriure, el va agafar del braç i li va dir: Maquibito, retira't a aquesta habitació. Quan aquest jove se n'hagi anat, seguirem parlant. Tot just s'havia ocultat quan va sentir la veu forta de l'aristòcrata. Monja santa, va dir, aquesta nit passada he tingut un somni que voldria que m'aclarissis. Maquibito, en la penombra de l'amagatall, va retenir l'alè i va escoltar. No es va perdre cap paraula del relat que va fer el noi, ni cap paraula de la monja que li va parlar així. Aquest somni és el millor auguri que m'ha concedit escoltar mai. És molt important que no l'expliquis a ningú. Guarda en secret aquest regal del cel, ja que és tan preciós com un tresor. Aquest auguri et promet una destil·lació de l'alta volada. La teva fortuna serà gran. T'elevaran almenys el rang de primer ministre imperial. Marxa, doncs, i que els déus t'acompanyin. Es va sentir un grunyit de satisfacció i després el dringar d'unes monedes llançades sobre la taula. Finalment, Maquibito va sentir els passos suaus de la vella que l'acompanyaren a la sortida, el jove. El jove de les botes sorolloses, que marxava alegre i agraït. Quan va tornar al silenci, Maquibito va sortir del seu amagatall. Com m'agradaria estar en el lloc d'aquest home, va dir. Es va quedar un instant pensat i després va preguntar: per què li has dit que havia de guardar el secret al seu somni? Podrien robar-li, va respondre la monja. I llavors no podria beneficiar-se'n. Així? Va dir Maquibito, que si jo entro en aquesta habitació i t'explico el seu somni paraula per paraula com si fos meu, em prometeràs exactament el que li has promès a ell? Quina altra cosa podria fer? Indubtablement, llavors el seu destí serà teu. Quin absurd, va rondinar Maquibito, sense atrevir-se a creure-s'ho. La teva ingratitud és commovedora, va dir la monja. Surt d'aquí. Torna tal com ho ha fet el fill del governador. Parla'm com ell m'ha parlat i escolta'm com ell m'ha escoltat. Quin risc corres amb això, ja que jo, que sento debilitat per la seva cara bonica, vull ser el teu còmplice. Maquibito va sortir. Va tornar amb pas ferm,
Va repetir el relat del somni en veu ben alta, sense ometre res, i va escoltar encantat a la vella que li pronosticava la fortuna. Després li va lliurar tots els diners que tenia a la butxaca i va marxar. Anys després, a força d'estudiar, Maquibito va esdevenir un savi. Un alt funcionari de la cort el va prendre al seu cervell. En algunes missions delicades, demostrava posseir una intel·ligència tan viva i un judici tan perspicaç que l'emperador el va voler per conseller. Va saber tornar-se indispensable i al cap de poc temps el van nomenar primer ministre. Es va casar amb una princesa imperial que li va donar una nombrosa i noble descendència. Un dia li va arribar el rumor que el fill del governador estava buscant un càrrec honorable i no el trobava. Ell li va oferir un lloc d'ajudant de cap al costat del general de la seva guàrdia. I en el moment de la seva mort, que li va arribar als 100 anys, el molt venerable i honorable Maquibito, retirat en el més senzill dels seus 18 palaus, va voler explicar al més estimat dels seus nets com, en un altre temps, ell havia robat un somni de bon auguri. I va acabar dient aquestes paraules. Ah, que és absurd! I va deixar de viure amb el rostre il·luminat per un somriure perfecte.

0: ¿Tú qué? Iris, ¿qué anirías a robar a zombies por ahí?
1: Bueno, depèn del somni.
0: No? Jo t'imagini com aquest, que conta, no? Que diu, mira, si m'explica aquest, tindré 18 palaus i tal. I...
1: Bueno, res massa, eh?
0: Bueno, en vez de 18 posem 7, no passa res. Però està bé, no?, això de poder robar un somni interessant. No?
1: Sí, sí, no estaria malament,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Ah, seria més millor compartir-ho, no? Més que no, agafar-ho, compartir-ho, estaria, perquè pobre home, l'altre va,
2: ja
0: encara estava buscant un lloc.
2: Li dona una feina.
0: Li dona una feina, però bueno, això que era la mejor tajada, eh? O sigui,
2: no, vale, el 50% no van. Però,
0: el 50% no van,
2: però
0: no?
2: Però l'ajuda, vull dir, és un detall, és un detall important d'aquest conte, que quan sap que l'altre passa apuros, l'ajuda.
0: Sí, clar.
2: Perquè, clar,
0: sí,
2: és culpa seva que passi apuros, perquè aquest... El destí que té l'altre segurament era el que tenia ell.
0: Sí, sí, sí.
2: I a ell li hagués tocat passar puros.
3: Es va quedar sense.
2: Va quedar sense.
0: Clar. Sí, sí, sí. Una cosa és que te robin la butxaca i una altra cosa que te robin el cor i una altra cosa que te robin els somnis, eh? O sigui, això és una cosa dura i forta, eh? Això. Sí, sí.
2: Però robar somnis no és tan complicat perquè a vegades la gent parlant, diu coses que... altres persones capten, li veuen el potencial que no veu el mateix que parla i acaben triomfant. Avui dia hi ha idees, com que és un món tan estrany en aquest moment que les idees sembla que siguin rares i a vegades no ho són.
3: Oh, però és que expliquem un conte, ara que hi penso, d'un que precisament roba un consell que una persona li donava al rei.
2: El conte de la Magrana. Sí,
3: el conte de la Magrana. Llavors, un que sent quin consell li roba i és ell qui li dona el consell en el rei. I el rei l'anomena...
2: El consell triomfa.
3: Sí.
2: I el rei l'anomena el màxim. No?
3: Sí, sí, sí.
2: Ministre,
0: aquest no sé conte és... M'has dit que era xinès, no?
3: No, aquest que m'ha explicat ara,
0: sí,
3: és del Japó.
0: És Japó.
3: I l'hem tret d'un llibre que es diu Cuentos de l'Extremo Oriente, del nostre estimat Henry Hugo.
0: Sí. Sí.
3: Vosaltres, que sou noves, potser no el coneixeu, però és com si fóssim molt amics, perquè el Henry Hugo, que va recopilar molts contes i també en va escriure, doncs, a veure, ens ha robat una mica... el cor o l'interès, i d'ell expliquem molts contes.
0: És el nostre tiet.
3: És com el tiet.
0: És el nostre tiet, això està claríssim.
3: Sí.
0: Perfecte, doncs vinga, anem a seguir.

0: Molt bé. I escolta, i tu, Teresa Rufat, quin conte has preparat?
1: També un conte del Gugó.
0: Ah, mira, el nostre tiet.
1: Sí. Forma part del programa.
0: Sí.
1: Aquest és un conte africà, per això, perquè
0: Gugó
1: navegava per tot arreu pillant contes. I es titula El savi.
0: Anem a escoltar-ho.

Hi havia una vegada un avi centenari que tenia dos fills. Tots tres vivien en una cabana molt vella al fons d'un carreró fosc. Se sentien desgraciats i descontents de la vida. Una tarda els dos germans van tornar a casa sense ni un rossegó, ni un enciam, ni un pal de regalèssia per mossegar. Van seure a terra i es van quedar capcots escoltant els sorolls dels seus estómacs buits. El pare va reflexionar i per fi va dir: «Fills, tinc molta gana». Els dos nois van grunyir. Una mosca va explorar les seves orelles i la punta del seu nas i va marxar de buit també. El vell va tornar a remugar. «No suporto tenir gana i encara suporto menys veure-us escanyolits i esparracats a vosaltres». Tots tres alhora van fer un sospir. Ai, que li hagués partit el cor a la lluna. Un gos va udolar. «Veneu-me, fills», va proposar el vell. Els fills van pensar: «S'ha tornat boig?». El pare els va mirar i va seguir tranquil·lament amb la seva idea. «Porteu-me al mercat, poseu-me sobre una manta i pengeu-me al coll un rètol que digui: "Es ven savi a bon preu". Guardo en el meu cap un tresor de consells i de respostes sensates. El meu comprador podrà consultar-me sobre qualsevol cosa sempre que vulgui. Jo resoldré tots els seus dilemes. A més, a la meva edat, mantenir-me li costarà molt poc. Em vesteixo amb res, no menjo més que un gat, dormo on sigui, dret o assegut o en un llit. Pensant-ho bé, sóc un bon negoci. I amb els diners que guanyeu, podreu viure còmodament. I si sabeu invertir-ho, encara millor. Ara, bona nit». I el vell es va dormir, assegut. Al matí següent, com que la voluntat del pare era indiscutible, els dos germans van portar el seu pare al mercat. I un comerciant ric, nebot del sultà, va trobar atractiva l'oferta i va pagar per ell 1.000 dinars d'or. Tenia a casa un savi centenari i bé valia aquest preu. El va portar al seu palauet, còmodament muntat en un asa llogat, i el va instal·lar en una habitació buida. I de seguida va voler comprovar el seu talent. «La pau sigui en tu», li va dir. «Pare, necessito que m'aconselles. Tasta aquesta mel. Tinc la intenció de comprar-ne 1.000 pots. És de bones flors?». L'home va agafar la mel, la va ensumar, li va donar una llapada, va inspirar profundament i va dir: «És agradable al paladar, però em temo que no sigui saludable. Està feta d'un pol·len que fa olor de mort». «Però si no has fet res més que provar-la», es va admirar l'altre. «Com ho pots saber?». «Sàpiga, senyor, que el saber és l'espòs, i el sabor és l'esposa, i la seva filla és la veritat». I l'altre: «Tinc els meus dubtes». Va visitar l'amo de les ovelles i de les abelles i li va preguntar on estaven col·locats els seus ruscos. I l'home li va assenyalar un bosc d'oliveres proper al mur d'un cementiri. El comerciant, meravellat, va tornar a córrer cuita, va abraçar l'avi: «Oh, savi! Oh, ornament principal de la meva casa!». «Senyor», deia el vell, «Déu en guardi de ser el que dius, jo no vull ser un adorn. Vull, si és possible, ser útil de tant en tant». «Ai, ancià», va dir el comerciant, «les teves paraules són tan apropiades que es mereixen un sopar regi». I va manar que li servissin un àpat de pa tendre i xai rostit. En els primers dies de l'estiu va tornar a visitar-lo. «Què puc fer per tu, senyor?», va preguntar l'avi. «Corre a la cortina i mira fora. Què veus?». «Un jardí, arbres vells...». «Què més veus?». «Un euga, senyor, de crins superbes i membres fins, de bona raça». «M'agradaria comprar-la. Què me'n dius?». «Seria un error, senyor. Va néixer d'una mare prop de l'edat crítica». El comerciant va protestar: «Això és impossible». Va córrer a interrogar el venedor de l'animal. I sí, el savi l'havia encertat.
Quan va tornar, li va dir admirat: "Gràcies, avi, el teu ull veu l'invisible. Mira, t'ofereixo un extra de pa i de xai." "No tens una altra cosa, senyor?" va sospirar el vell. A l'inici de tardor, un matí va haver-hi rebombori a la casa. Assegut sobre la seva catifa, el vell savi va escoltar, va tancar els ulls i va somriure. El seu amo va anar a veure'l. Estava vestit molt elegant. I li va desitjar amb alegria el bon dia i li va dir: "Em caso." "Escolta els cants, pare savi. Vull presentar-te la reina d'aquest dia, la meva adorada núvia. Acosta't, gacela meva." "Francament, avi, què et sembla?" "És bonica, senyor. Això és evident. No puc dir res més." "Home, no sembles molt convençut," va contestar l'altre amb mirada d'inquietud. "No oblidis que has de dir-me tota la veritat." "Sí, per desgràcia, per tant, he de parlar. Som-hi. La teva gasela és filla d'una famosa prostituta." "Com t'atreveixes a dir això? El seu avi era un príncep." El que estava a punt de casar-se va sortir correcuita i va tornar desfet. I aquella nit el vell va sopar pa i bé. Una setmana després, els seus fills el van visitar. Amb els 1.000 dinars d'or de la venda del savi, havien comprat una elegant botiga de queviures. "Ets feliç, pare? El teu amo és un bon home?" "Ho és, fills meus. Em cuida i m'honora. I cada vegada que li dono un consell assenyat, mana que em serveixin un sapà de pa tendre i xai rostit. Li estic agraït per això, ja que és el regal més adequat. Quina cosa millor podria oferir-me el fill d'un cuiner i una fornera?" Mm. L'amo de la casa passava a prop de la finestra i el va sentir. Es va posar vermell. Va rugir. Va treure espurnes per les orelles i per poc explota. "Maledicció! Serà possible que jo sigui fill del poble baix?" Va anar corrent a casa la seva mare, que era germana del sultà. Li va preguntar: "Mare, qui sóc jo?" "Ai, fill meu," va contestar ella, "t'ho hauria de dir, ja que m'ho preguntes. En la meva joventut no podia donar-li un fill al teu pare. Estava desesperada i ell no podia dormir. Llavors et vam comprar per 1.000 dinars d'or a una fornera que acabava de donar-te llum. El seu marit, si no recordo malament, era cuiner." "Em vau comprar, mare meva, per 1.000 dinars d'or? Té raó el vell." I va marxar amb una rialla. I quan va tornar a casa va anar a donar una abraçada al savi, mentre que no podia parar de riure. I el vell va dir: "Ah, per fi has après l'alegre humilitat. I saps qui ets?" li va dir el savi. "Ja no tens necessitats dels meus serveis." "Adéu, doncs. Me'n vaig a ajudar els meus fills a la botiga. Em necessiten. Venen aquesta mel que fa olor de cementiri. I la feina no se'ls hi acaba mai." I va sortir i, amb el pas mesurat d'un ofenor centenari, va desaparèixer entre els arbres.

0: Jo posaria un savi a la meva vida. Sí, sí, no? Tu ho iris, tu, també, o no?
1: Bueno, també s'ha de... de pensar molt bé què se li pregunta.
0: A vegades que estigui calladet no aniria malament, no? Però, bueno, tenir un savi a casa està bé, no? Va tenir una bona idea de que veneu-me ja al mercat, no? Veneu-me que algú en comprarà, no?
2: Valoraven els savis en aquella època. I els avis. Valoraven els avis
0: i l'avi.
2: I els savis.
0: Els avis, no?
2: Sí, i jo suposo que aquell dia el savi avi va menjar alguna altra cosa. Alguna cosa amb mel, segurament.
0: Però jo el que no acabo d'entendre és que resulta que la tenda dels seus fills, d'alguna manera, va i ven amb mel d'aquella olor de cementiri. Com és possible? O sigui, se suposa que és bona, no? O sigui...
2: És que ningú més sent aquesta olor, només ell. Ell és un savi.
0: Ah.
2: Però la gent normalment
0: no és... privilegiat.
2: No és... Exacte, la gent normalment no és sàvia. Ningú havia notat aquesta olor fins que ell no ho va dir. Potser s'havia corregut la veu, llavors ningú volia la mel del cementiri i per això els fills es van fer rics. Oi? Tot bueno, pot ser?
0: No sé, Iris, jo no ho veig massa clar, jo tampoc. A més, de totes maneres, va de cop i volta va i diu, me'n vaig. M'és igual el contracte que hagi fet amb tu, no? Sí. O sigui, els seus fills tenien que tornar els diners, no? O sigui, a veure, què passa aquí?
1: No, sí. No sé, al final és una mica així...
0: Sembla una mica raro, no? O sigui
2: que... Per mi que devia pensar que aquell, després de partir-se de riure, li donaria algun atac diferent. Diu, saps què? Deixa'm anar-me'n.
0: Bueno, jo també penso que l'amo aquest, canviant només que el pa i el bé, ja hauria solucionat la cosa, no?
1: Sí.
0: Si l'havien posat espaguetis i no sé què, no? O sigui, hauria sigut una altra història, no?
1: Sí, sí, podia canviar una mica el menú.
0: Que sí, no? Una mica el menú i aquí s'ha acabat la història, no? Uh-huh. No m'acaba de... No, Teresa? D'on ha sortit aquest conte?
2: Endevina.
0: No sé, d'on? Ah, d'algú aquest.
2: Que, del nostre col·laborador del especial tiet,
0: del
2: programa.
0: Tiet, del tiet, sí,
2: Henry
0: sí.
2: Gugo.
0: I on el va buscar, aquest conte?
2: A veure, espera, cuentos africanos.
0: Contes africanos.
2: Ho dic en castellà bueno. Perquè no està traduït al català, l'he traduït jo.
0: Bueno, contes africanos encara.
2: Però aquest senyor té una pàgina web que hi ha molts contes penjats, vull dir, és un senyor que els regala. Es va morir fa molt, molt poquet, molt poquet. I cada dia escrivia coses a la seva web. I és un senyor amb una moral molt, molt bonica, molt humana. Jo no sé si era religiós o no, però tenia sempre un toc molt tendre, molt, molt especial. Jo, aquest senyor, em té el cor robat a mi.
0: I a més era curiós, escrivia un conte, no?, per regalar. O sigui, no perquè li venguessin diners o no el venia, no? Era per el regalar,
2: Sí. Sí, tothom se'ls podia baixar. Jo he baixat coses d'aquest senyor.
0: Sí,
2: tenim contes que expliquem aquí que no els hi ha robat perquè me'ls ha regalat ell. Estaven allà penjats, per tant, me'ls podien dur.
0: Molt bé. O sigui, no tens res més que dir, Iris, d'aquest conte del savi?
2: Et busquem un savi?
0: No busquem un savi. No.
1: Coses que prefereixo no saber.
0: Hi ha coses que és millor no saber.
1: Que és
0: no?
1: Millor no saber, sí. No. A vegades la ignorància també va bé.
0: També. És una cosa molt bona, també la ignorància. Està claríssim, sí.
2: Bueno, sobre futurs, per exemple, jo també prefereixo que no. Però sobre passats, potser algun dia algun secret passat sí que m'interessaria.
0: Pues en realitat aquest savi, en principi, era un xafarder.
1: Sí. Perquè,
0: exacte. Sí. Eren coses que... Bueno, el teu pare era el forner, no sé què. O sigui, jo no sé jo fins a quin punt tenia aquesta documentació.
1: Bueno, si era centenari, doncs feia molts anys que hauria viure per allà i sabia la vida de tothom.
0: Sabia la vida de tothom, no? Sí. Està claríssim. Sí.
2: No sé, 100 anys, eh? Sí, i se'n va anar amb el pas mesurat d'un ufanós centenari.
0: Sí. Un ufanós centenari, sí. Ja, bueno, no sé.
1: Jo el pas ufanós amb centenari.
0: Pues molt bé.

0: A veure, Iris, fes-me memòria. Quines paraules deies?
1: Màgia,
0: sí?
1: Piscina,
0: sí.
1: I nevera.
0: Molt bé. A veure què surt,
1: A veure què surt.
0: Molt bé. A veure, tens un nom que per l'època no hi havia gaires noms com aquest, no?, d'Iris.
1: No.
0: Que no? Home, no.
2: En aquest sentit, el savi podria explicar molt bé d'on surt.
3: Sí, però no tenim el savi.
0: Bueno, jo
1: me la sé.
0: Tot la saps. Després l'expliques, perquè aquest nom és un nom especial i es mereix un conte. Solament pel nom i es mereix un conte.
1: Jo, ara ja n'hi ha més, eh?
0: Ara hi ha més, però en el seu moment no devien haver-ne a l'escola, no devien haver-ne gaires, no?
1: Cap.
0: Doncs, sol fet de dir-te Iris, ja dona... que siguis una nena especial. La Iris, quan era petita, la petita Iris, perquè aquest nom tan bonic, tots ens porta, jo no sé, la versió que teniu vosaltres, però a mi em porta els ulls. Jo que tinc certs problemes amb els ulls, jo m'hi fixo molt amb els ulls, val? I m'hi fixo amb la gent. I el seu fet d'Iris ja et porta a pensar amb la mirada, amb els ulls, què veus, què mires, què observes. La petita Iris, quan era petitona, ella, quan es mirava al mirall, la veritat, no era conscient del poder que tenia. Era petita, es mirava, jugava i ja està. Però a mica va ser conscient, perquè un dia es va mirar al mirall. Saps allò quan t'acabes de dutxar-te et queda tot el mirall entelat? I es volia mirar, es volia fer la cua. Aquesta, sempre deies portar cua, oi que sí? Sempre es devia voler fer-se la cua. I se l'anava a fer i, ostres, es va veure's ella mateixa i va descobrir-se ella que tenia una mirada especial. I aquella mirada que tenia la Iris allà al mirall, estava allí passant calor i va pensar, ara, en aquest moment, era petitona, la Iris devia tindre uns 10 anys, així. Va pensar, uns gelats de cola, ara, amb la suada que he fet aquí dintre, m'aniria a la nevera i menjaria uns gelats de cola. I la Iris se'n va anar molt nerviosa perquè pensava, això no pot ser. Va anar a obrir la nevera i va anar resseguint i estaven tots ordenadets, un per un. Hi havia un munt de gelats de cola. I va pensar la Iris, no pot ser, els ulls m'estan enganyant. No, i va tocar i realment estaven freds i el va tastar i era un gelat de cola. No va gosar demanar més gelats. Va pensar, cada que demano gelats de cola em conformo amb els de cola. Però sí que va ser conscient de que tenia un poder amb la mirada. I cada dia, quan s'aixecava i anava i feia el gest aquest de posar-se a la cua, es mirava i pensava, ai, aquests ulls, aquest Iris meu és màgic. I s'entrenava i pensava coses, però no les deia ningú. A la mare no li va dir mai aquesta cosa, res. Pensava, i si pogués fer alguna cosa amb això? Perquè, home, demanar un gelat de cola és molt fàcil, hauria de fer coses més. I un dia anant a l'escola es va trobar una nena que estava molt trista, perquè se li havia mort la seva àvia. I això la Iris li va tocar la... Perquè era una nena de la seva edat. Quan algú s'ha mort, quan ets molt jove, o tens un parent o un avi que s'ha mort, també se't mor una mica tu, no? Te'n sents com cuidadora d'aquella amiga seva. I va pensar, què podria fer? I va pensar... M'acostaré a ella i miraré què. I la Iris s'hi va acostar a la nena i se la va quedar mirant als ulls. I la Iris, amb la seva mirada, aquella màgia que li transmetia, se'n va donar compte de la gran tristesa, però se'n va donar compte que en el fons d'aquell Iris, d'aquella nena, hi havia una àvia. Una àvia petita que havia tingut una vida, una àvia que havia crescut, una àvia que havia tingut vivències i que li volia transmetre tot allò. I la Iris ho va captar, s'ho va portar a seva. La Iris s'ho va portar a seva i li va transformar perquè la nena estava tan trista, tan plorosa, que no veia res. No veia. Quan estàs molt trist, no veus. Però l'Iris li va embolicar, li va agafar els records, les paraules de l'àvia, i li va retornar a l'Helena. I l'Helena, la nena aquella petita, que era la seva amiga, va tornar tranquil·la, va agafar pau. Perquè a partir d'aquells dies, la seva amiga, que estava trista perquè s'havia mort l'àvia, però sí que tenia el confort de sentir les seves paraules i se sentia acompanyada amb les vivències de l'àvia. Quan tenia un problema que passava alguna cosa, l'àvia què hauria fet? Perquè una cosa que li va ensenyar la màgia de l'Iris, que l'àvia no se la tenia que oblidar, que la tenia que tindre present. I amb això, l'Iris va aprendre una cosa, va descobrir el poder dels avis. Va dir, ostres, si amb la meva amiga, aquesta àvia, aconseguit estar així, va passar, jo quan sigui gran vull anar a treballar amb gent gran, no? Vull anar a treballar amb avis. I sí, sí, la Iris se'n va anar a la gent gran i intentava connectar, però va pensar, m'aniré a treballar de nits, perquè me vull cuidar dels avis. I el que els feia la Iris quan s'anava la nit, s'anava a cada habitació i s'estava amb ells, i en aquelles mirades que ja s'anaven apagant, que estava trist, la Iris sempre sabia veure en el fons d'aquella àvia aquella il·lusió que tenia, aquell enamorament, aquell viatge que havia somiat, aquella història d'amor, aquella cosa que no havia fet mai. I la Iris li convertia en veritat, i aquella nit, aquells avis, aquelles àvies, viatjaven a terres llunyanes, descobrien altres paisatges, descobrien històries fantàstiques. El dia següent els avis es despertaven i explicaven aventures que el resta de gent d'aquelles residències i d'aquests llocs pensaven, mira, aquests avis estan bojos. Però Iris sabia que no estaven bojos, perquè tot allò els donava la felicitat suficient per anar tinguent més dies. I això a l'Iris pues, li agradava molt. Però va haver un dia que va passar una cosa molt diferent. Ara de gran també segueix fent-se la cua, segueix mirant el mirall quan es banya, i es mira, però aquell dia l'Iris es va veure que anava a caure a la piscina. Ella sempre havia somiat i havia vist els altres, però aquella vegada es va veure a ella i va pensar, i ara què faig? Sempre he ajudat a tothom, però ara a mi mateixa no podré, no podré. I va començar a imaginar-se com caia dintre la piscina, com podia solucionar dintre la piscina, i diu, res, resulta, avisaré a tothom que l'ompli, avisaré... No, va pensar, no. Aixda es va imaginar amb ella a dintre la piscina. I al cap d'unes hores, Iris va caure dintre la piscina. Resulta que ella ja s'havia projectat que caia dintre la piscina, però havia projectat que suficientment aquell dia feia una ventada lo suficient perquè caigués, però caigués d'una manera que no es trenqués el cap. Cert és que es va trencar la cama, però no es va trencar el cap. Es podia haver trencat el cap, podia haver caigut de mil maneres, però ella pensava... Ostres, no m'he trencat el cap. La cama, total, es pot arreglar. I la Iris va pensar, ostres, que bé, no? Dic, m'ha passat una cosa a mi, però l'he pogut arreglar. I està, la Iris està contenta d'aquest poder perquè ha descobert que a part d'ajudar els altres, també es pot ajudar ella mateixa. I és fantàstic, està molt contenta de dir-se Iris, perquè ara és gran, però aquest poder, mira... Potser avui liderar la seva mare. Fins ara no li havia dit, però l'Iris té un poder màgic en els seus ulls.
3: Molt bé, molt bé. Iris, mira, mira, mira, Iris, mira, mira.
1: Aniré mulleres de sol.
0: Oh, que t'hagi agradat i que t'hagi sentit alguna
1: cosa. Sí, hi ha coses que sí.
0: Bueno,
1: mica de tot.
0: Sí. Mica de tot.
1: Guai,
0: però que t'hagi dit alguna cosa.
2: Sí. Però és molt, molt de la Iris. Molt.
3: Sí, molt de la Iris, ja ho crec. Sí, sí.
2: La mirada...
0: Sí. Ara has d'explicar per què et dius Iris, eh? Ho ha de dir la mare o la filla? Una de...
3: A veure, com... A veure, per què te dius Iris? Per què?
1: Ja. Bueno... A mi el que m'han explicat és que els meus pares van anar a fer una excursió al Pirineu, a més, i que van arribar com en una mena de vall, de prat, no sé exacte on, i que hi havia pues, molts iris, que és una flor, i els hi va agradar aquella flor. Però allò va quedar allà. Perquè quan vaig tindre de néixer, pues, hi havia diverses versions de noms, i al final pues, va ser el que mig es van posar d'acord. I també hi havia com una veïna molt gran de la meva mare, que es deia així.
0: Una flor? Ets una flor?
3: Tu imagina, Iris, que no hubiera anat al Pirineu, que hubiera anat al desert. Ara t'ho hubiera dit rosa del desert,
0: rosa
3: una cosa d'aquestes,
0: desert.
3: No sé. Era una cosa d'aquestes bueno. Així, no?
2: Hi havia molts iris en aquell prat, eh? Però
3: sí.
2: Molts, eh?
3: Molts. Sí,
2: hi havia
3: molts. Molts. Sí. Eren molt macos.
2: Era
3: sí.
2: Extraordinari, era una cosa mai vista.
0: Ara no en deuen haver tant, no, d'aquesta flor, o què?
2: No tinc ni idea, no ho sé.
1: Jo però sé que també n'he anat trobant,
0: més.
1: Pel Pirineu.
0: No ho has vist mai més.
2: No he vist mai més.
1: Jo així com a Prat Gros no n'he vist mai, però...
2: Saps el Pirineu, prat que hi ha Narbetes? Sí. Doncs era un prat d'iris.
0: D'iris.
3: Mira per on.
2: Impactava.
3: Ja,
2: És que jo també l'he vist al Prat.
0: També l'has vist. També l'has vist.
3: Estaven tots allà.
0: Jo també hi era. Estàveu tots allà.
1: Que jo no sé qui més hi havia.
2: Aquest. Hi havia aquest. D'aquí al costat.
3: Aquest sóc jo.
0: L'Antonio.
2: Sí, molt bé. Sí, vam quedar tots frapats.
3: Sí. Bueno. I algú va dir, sí, hi ha que posar-li Iris. No pot ser un altre nom. Sí. Molt bé.
0: Tots els noms que tenen una explicació sempre són, no?, més bonics, oi? Ja tenen...
3: Sí. Una llegenda.
0: Tenen una llegenda, un relat, no?
2: No, a veure, que et posin el nom d'un prat que està superpoblat allò i... és una cosa impactant, la imatge és impactant. Per tant, aquesta persona ha de tenir aquesta cosa impactant.
0: Exacte.
2: Que tu has dit.
3: Alguna cosa especial.
2: Ha de ser especial. Yeah.
3: Però també hi ha que ser especial el papa i la mama que te van posar el nom, està claríssim, no? Perquè home, hi ha aquests sud-americans i tal que es posen uns noms increïbles, no? Com sí, Nike sí. I hi havia un que es deia Santoral al Dorso. Es deia així.
1: Sí,
3: una cosa increïble.
2: Mentir, busca per allà. Va veure un Santoral al Dorso. Sí,
3: Santoral al Dorso, tu. I li van posar Santoral al Dorso.
2: No està malament. Sí.
3: És una cosa increïble. No, per tant, molt bé amb el papa i la mama,
1: Sí, sí, no, almenys. Cara d'això. Perquè els altres noms que hi havia per allà no es van ni dir-los.
3: No, millor no dir-los. Sí, sí. Pues molt bé el conte, molt bé. Com sempre, meravellosos. Molt bé. Pues molt bé, anem a seguir.

0: Antonio, ara tu?
1: Sí, ara us explicaré un conte de dona de sucre i home de sal.
0: Endevineu d'aquí,
1: eh? Endevineu d'aquí. Ja està.
2: Del tiet.
1: És del tiet.
0: És el nostre autor preferit, tu.

Hi havia una vegada una casa amb portes, parets i sostre, tot feta de sal. La casa brillava al sol. En aquesta casa de sal hi vivia un home vell, tot de sal, i una dona vella de sucre. Tots dos s'estimaven apassionadament i també es barallaven amb una passió igual o a la força del seu amor. Però va succeir que un mal dia van discutir tan fort que la vella de sucre va marxar fent un cop de porta. La pobra dona de sucre va marxar plorant, però no massa, perquè les seves galtes corrien el perill de fondre's amb les llàgrimes. L'home de sal no la va seguir. La dona de sucre es va construir una casa autèntica, de terra i pedres, al bosc, però estava molt trista. Pensava en el seu vell de sal, en les abraçades sota la manta. La seva pena era tan gran que es volia... no parava de plorar, però clar, si ho feia molt, doncs desapareixeria. Per això li va implorar al cel i va suplicar que vessés llàgrimes al seu lloc. Llavors va començar a ploure a bors i barrals. La caseta salada s'estovava, s'encoixia i es fonia en gotes salades. El vell de sal, espantat, va córrer cap a la casa de fang i de pedres de la seva dona. Obra'm, dona, per pietat, el puixa m'entravessa en font, en dissol. Espavila, toma, plorava ella darrere la porta. Jo ja no t'estimo. Això va dir, però no era cert. I va córrer a obrir la porta al seu vell home. Es van besar. Oh, amor meu, deien tots dos. La boca de sal, tota mullada, va estar molt de temps enganxada a la de sucre. Així, des d'aquell dia, el vell té la boca de sucre i la vella la boca de sal. Ara, cada un coneix el gust de l'altre. I les seves disputes, preguntareu. Quines disputes? Només saben estimar-se.

0: Bé, tenim un altre conte. Un conte que ens llegirà la Maite. Com es diu?
1: Com es va perdre el paradís.
0: Ah, molt bé. Doncs pues vinga, anem a escoltar-ho.
1: Els rumors no verificables han insinuat durant massa temps que una serp, una poma i l'esposa d'Adam, els primers dies al jardí de l'Eden, van arruïnar el futur de les famílies. Ho hem de negar. Ara sabem d'on provenen les nostres desgràcies. D'una abella despistada. En realitat, les coses van anar així. Eva i el seu estimat marit vivien en aquell temps al paradís terrenal, com sabem tots. Sabem que hi havia un fruit prohibit, però no sabien quin, i no els hi feia falta saber-ho. Què feien? A estimar-se agradablement entre les flors perfumades a l'ombra d'una palmera inclinada sobre els seus jocs. Però no feien l'amor, no en sabien. Es tocaven, ajaguts un al costat de l'altre, s'acaronaven les galtes, les espatlles, els pits, es feien pessigolles, reien, descobrint la sobrietat fràgil dels seus llocs secrets. «Què és això, amic meu?», deia ella, veient el membre d'ell canviant de mida entre els seus dits. «Què amagues, amiga meva, al fons d'aquest pou fosc on els meus dits es mullen?», responia Adam. Però un dia, tan bonic i blau com de costum, jugaven a veure com creixia el guarniment d'Adam entre les seves cames nues. Eva va treure la mà de sobte per gratar-se el front, espantant aquella abella que es va precipitar sobre Adam i el va picar al lloc més viu. Adam va començar a saltar buscant què fer per suavitzar aquell mal terrible i va córrer a encabir-lo a la cova d'Eva, tan suau i tan humida. Un cop dits, va començar a agitar-se buscant com calmar el dolor, com fa un ballarí del ventre. Eva primer es va espantar, després va sospirar i va gemegar. Després va cantonejar i ballava amb ell. I va ser llavors que va dir, o potser cridar, aquelles paraules que repeteixen el món fins a l'infinit. Oh, Déu meu, com m'agrada! Aquí va ser on Eva va cometre l'error fatal. Per descomptat que no hauria d'haver dit Déu meu, perquè el Creador, sentint-se cridat, es va inclinar sobre la terra i va veure com la boca de baix de l'Eva s'empassava justament el fruit prohibit. I Déu es va enfadar molt i molt, i amb el dit ínset apuntant a l'horitzó va expulsar immediatament els dos delinqüents del jardí perfecte. I així va ser com aquell paradís es va perdre per sempre, per culpa d'una abella. Des de llavors, de la mateixa manera que cadascú porta la seva creu pels camins del món, també cadascú porta el seu paradís. Els Adams, aquest paradís portàtil, li diuen amor d'ella, i a les Eves li diuen amor d'ell.

0: Endevineu de qui és, no?
1: Del tiet.
2: Del tiet.
0: Avui tocava Gugó. Avui tocava Gugó. Però vull dir, és tendre fins i tot en aquest punt, eh? Vull dir, és tan, tan maco aquest senyor. O sigui que ara ja sabeu el secret, eh? A veure, si haguéssiu tingut a casa un avi savi, ja us ho hagués explicat abans.

0: sempre tothom fa la part que li toca.
1: Sí, sí. Sí, però Déu és un punyetero, eh?
0: Ah, Déu sí, Déu sí.
1: Va, i resulta que no els havia dit el fruit prohibit. Els havia dit, està prohibit.
0: Clar.
1: És un fruit prohibit. I ells, i a mi què? Jo estic bé,
0: estaven,
1: no?
0: Bé.
1: Estic bé com estic. Va, i resulta que la caguen. Precisament per ignorància. Tenien que haver preguntat quin era el fruit prohibit.
2: Bueno, diries, a tu t'hauria agradat estar al paraís, viure al paraís? Dona compte que no...
3: No, no em sembla que no.
2: Que no?
3: No.
2: Dona compte que no tenia ni calor ni fred. Per tant, no feia, no era necessitat de vestir-se. No, no.
3: Bueno, sí, no. Per qüestió de temperatura sí, perquè l'hivern no m'agrada gens. No.
2: Després...
3: Però pel resto, pues, una mica monòtos, m'he avorrit, no?
2: Una mica sí. Monòtos? Bueno, a veure, tenien molt paraís. Eh? Per exemple, diu, ara anem a fer coses d'aquestes que diu la vella allà a la platja. No? I van a la platja i estan allà, no? Sota un cocotero, no? Després diu, avui aquesta vegada fem a la muntanya. I anem a la muntanya, no? O sigui,
3: no,
0: avorrit,
3: no em convenç.
0: No em convenç.
2: Això serà possible. Mai estem contents.
0: Sabeu, és que veiem aquesta pel·lícula, això que fan a la tele de Supervivientes, no?
3: Sí.
0: Sí. No. I ens han tret la imatge del paradís.
2: El paradís ja no és com era.
0: Ja no era, i el paradís ja no és el que era.
2: Ja està. Sí, sí. Sí, és igual que ara... Ja, aniràs al cel. Jo, que avorrit. No, núvol, sense fer res. Que seria avorridíssim el cel, no? No. Sí, bueno, vas a l'infern, no, o sigui que...
3: En els fiesteros.
2: Allà està més calentó.
3: Està més calentó, i més ambient.
2: I hi ha un munt d'abelles.
3: Exacte.
2: Molt bé. Pues bueno, Iris, se nos escapa el temps. Espero que tu hagis passat la mar de bé.
3: Sí, m'ha agradat molt. Ah. Moltes gràcies.
2: Home, i tant. No.
0: Se t'ha fet molt llarg, què?
3: No.
0: Que no, passa ràpid.
3: Passa ràpid,
0: sí. Que sí.
2: Sí, ja està.
3: Sí.
0: Sí, i com que ningú ens veu, això és una gran cosa. És com si estiguéssim aquí, no? Sí. Tots en família, no?
2: Molt bé. Pues bueno, la següent vegada te farem parlar més, no et preocupis.
3: No,
2: com que no?
3: No, ho crec.
2: No, ho crec, diu.
3: No ho crec.
0: Déu-n'hi-do, el que ha parlat.
2: Ha parlat molt, no ho crec, sí. I ens ha dit que no volia aquest paraís. Lo que no ha parlat és lo de la vella. No sé si lo de la vella li agrada o no. No sé, això ja és una cosa...
0: Bueno, un altre programa.
2: És un altre programa. Sí. Diré més davant. Pues molt bé, moltíssimes gràcies i ja sabeu... Avui deixem aquí Contes Grans a la ràdio.
1: Hem explicat el savi, el lladre de somnis, dona de suc, l'home de sal, com es va perdre el paradís, tots del nostre estimadíssim Henry Gugo i el conte estrella del programa fet a mida per la nostra estimadíssima Maite Montpar i dedicat a la nostra estimadíssima convidada d'avui, Iris Torruella.
2: Han fet possible aquest programa la Teresa Ribas, la Maite Montpar, l'Antoni Bermejo, la Teresa Rufat i la nostra convidada d'avui, Iris Torruella, i l'imprescindible, el tècnic Daniel Tonell.
1: Contes Grans a la ràdio s'emet els dimarts de 7 a 8 del vespre i també podeu trobar els programes a la web de Ràdio Castellterçol. Busqueu a la carta qualsevol hora del dia o de la nit.
2: I allà els tindreu tots.
1: Vinga. Allà són tots.
2: Adéu, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana.
1: Adéu.
2: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, al programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances, sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, bona
1: nit. Hola, bona nit i bona hora.
0: El Josep Maria Joaneda.
2: Molt bona nit.
0: La Maria Torrents.
3: Ja hi tornem a ser.
0: Un altre divendres.
3: Un altre divendres. Benvinguts.
0: La Rosita Figueres, que és el que us parla, i el control, com ja és habitual, el Pau Ibars. Hola, Pau.
4: Bona nit.
0: Què tal?
4: Ben tornats aquí.
0: Ben tornats.
4: Sí, que la setmana passada, fa 15 dies. Van fer campana, uns quants.
0: Sí, oi? Avui tenim la plantilla sencera.
4: Plantilla completa.
0: Sí, avui sí.

0: Bé, Àngel, avui tenim un convidat.
1: Sí,
0: és un convidat nostre.
1: Tenim un convidat que no m'ha costat gaire d'anar-lo a buscar perquè...
0: L'has trobat a la vora.
1: Som veïns.
0: Ah, sí. Veus que bé.
1: És un personatge que toca moltes tecles.
2: Sí, de tant en tant assajo el piano.
1: Sí.
0: I avui per quina tecla ve?
1: Avui ve...
3: En fa major.
1: Sí. Avui ve pel Corremots.
0: Ah.
1: I sabeu què vol dir això?
0: Sí, és el... Rosita? Sí, el Correllengües, no? Que van fer... Ja fa... Quants anys fa que ho fan?
1: Pregunta-li
0: sí,
1: a ell.
0: Sí, quants anys fa?
1: A la Manel... Bueno, no ho hem dit, és el Manel.
0: Sí, el Manel.
1: El Manel Sánchez. Sánchez.
0: Manel Sánchez.
2: Bueno, jo començaria dient bona tarda, perquè vosaltres heu saludat amb bona nit, i penso que encara és d'hora.
0: No, vull dir, bueno, a partir de les 9 ja sé, és bona nit.
1: Sí, perquè ara són les 9. Són les 9 i 3 minuts.
0: A partir de les 9 ja es compta bona nit.
1: Sí.
0: Digue'm, Manel.
2: Les 9 de l'hora solar. Però bueno, endavant. Podríem dir que el Corremots, copiat una mica de Correfoc, copiat una mica de Corre Quixot, que es van fer aquí al poble, té la idea de ser una gincama.
0: Sí.
2: Una gincama que, amb diverses parades, doncs la gent va fent un recorregut...
0: Per les botigues, pel
2: poble, on hi ha una frase i una pregunta, i una pregunta d'una expressió que poder no és d'ús corrent ara, però que convé no oblidar-les. I la idea, igual que el treball aquell de Mots de Sant Feliu, que es va fer fa 3 anys, doncs té la finalitat de posar sobre damunt de la taula aquelles paraules que han caigut en desús, però que encara tenen la seva vigència.
0: Sí. I quants anys hem quedat que feia, que ho fèieu, aquest?
2: Aquest any serà la tercera edició.
0: Aquesta
2: és la tercera edició.
0: És que jo vaig prendre per l'any passat, però ja he dit no em va tocar res. Mira, no devia fer-ho prou bé.
1: Rosita, s'ha de col·laborar.
0: Esclar,
1: no s'ha d'anar a buscar sempre el premi.
0: No és col·laborar, Vull dir,
3: si toca millor, això,
0: Sí, és el que interessa és saber el premi perquè no me'n vaig entrar l'any passat. Hi havia un premi?
2: Però el premi, per nosaltres sí que hi ha hagut un premi, i un premi important. I és que ahir vam anar amb l'Ajuntament, amb la Pilar, a repartir els papers, les bústies i les paperetes.
0: Sí.
2: I aleshores, doncs...
0: Has dit Pilar? Qui és la que t'ajuda?
2: La Pilar García. Pilar García, que és la directora del museu.
0: I
2: formem part de la comissió aquesta del Corremots, dintre del museu. Aleshores, la majoria de llocs on vam anar l'any passat diu, oh, que bé, quina activitat tan simpàtica, que interessant. Diu, perquè clar, poses aquesta pregunta i la gent, mentre s'espera per comprar que li toqui el seu torn, comenten i van discutint, sí, perquè a casa meva es deia així. No, jo aquesta no l'havia sentit. I de les tres opcions que hem posat, doncs, bueno, sempre hi ha que pot ser una, però que l'altra també podria ser per aquelles coses, tal. I aleshores, doncs, bueno, dona la seva vidilla de comentar sobre el significat dels mots.
0: Sí.
1: I a més són qüestions que no són ni molt difícils ni molt fàcils, perquè molt fàcils llavors perd una mica la gràcia.
2: Exacte.
1: I molt difícil dius, jo això no...
3: No hi arribo.
1: No hi arribo.
2: Sí, molt difícil no es faria i molt fàcil tampoc, perquè aleshores no té al·licient.
0: Un apartat d'aquests també surt amb l'atrapa amb si pots en el canal de TV3, que també surten paraules que no són embús, i esclar, pregunten a veure quina és la correcta.
2: Costa una mica, sí.
0: Sí. Bueno, continuem. Quantes botigues prenen part? Moltes?
2: Mira, aquest any seran 20.
0: 20
2: seran
0: botigues.
2: 20. I ara, com que acabem de fer el llistat, demà o demà passat ho posaré a l'Instagram. I a l'Instagram, doncs, convidant a la gent a fer aquesta gincama.
0: Sí. Quins dies és?
2: Des d'avui fins a diumenge que ve.
0: O sigui, que són 8-9 dies.
2: Exacte. El dia 15 ho passarem a buscar, ho passarem a recollir. Però hi ha tota la setmana perquè la gent pugui fer aquest recorregut mentre compra, doncs, olives o un bistec o el que sigui.
0: El que convingui.
2: O es pren una cervesa.
0: Sí.
2: Perquè també hi ha algun...
0: També hi ha els bars.
2: També hi ha algun bar, que participen. I aleshores, doncs, fent la tertúlia, amb el got a la taula, sí, o el cafè amb llet, o el que sigui, sí, tal, sí, sí, doncs la gent comenta.
0: Ah, bueno, això anirà bé.
2: Sí, sí,
4: però
2: sí.
4: Que, tens un tema per parlar.
2: Sí. Sí. Exactament. Sí,
0: però
2: sí,
0: el cafè,
2: sí,
0: del dematí ens anirà bé, això. Si ara cantaleta i passem una hora, ja n'hi passarem una hora i mitja.
3: Jo m'he donat fa uns dies a la tele, hi ha bastants programes sobre paraules, sobre la llengua, tal. Hi ha un interès en recuperar algunes cosetes, que ja era hora, eh?
2: Ja era hora. No, hi participo, ja era hora. Mm. Bueno, en el cas meu, jo no soc de Sant Feliu, però tampoc soc català. I aleshores, doncs, moltes coses d'aquestes, jo venia amb un català de carrer, amb un català estàndard, que es diu, no? Però les paraules ja una mica més especialitzades o més pròpies d'una determinada terra ni les coneixia. I em va picar una mica la curiositat. I aleshores, a través d'aquesta curiositat, és quan vaig fer el treball aquell de mots de Sant Feliu, perquè quedés una recopilació d'aquestes. Però que no és l'únic, ni molt menys, perquè Llençà, que hi anem amb molta freqüència, hi ha un llibre que es diu Recull Casolà. I què és el Recull Casolà? Doncs un senyor que es va... la seva àvia sempre li parlava de moltíssimes coses i tot això, i aleshores ell va pensar, no aniria malament que tot això que m'explica l'àvia...
0: Quedar apuntat.
2: Fer un llistat i que quedis apuntat totes aquestes anècdotes i tal. I com això, doncs, a les Terres de l'Ebre també conec llibres de
1: a Menorca.
2: De Menorca, sí.
1: A Menorca, sí, sí. Que el Joaneda sempre ens ve amb parauletes que dius... Què carai,
3: jo en tinc moltes que no sabíeu què és.
2: Ja. Perquè són localismes propis d'una, sí, determinada comunitat però lingüística.
1: Però, a més, molt... amb una illa encara és més local, perquè...
3: Completament. Jo vaig néixer quan no hi havia turisme ni hi havia televisió, imagina't. Soc prehistòric, ja ho dic, jo soc prehistòric.
1: Bueno, tots els que estem aquí vam néixer sense televisió.
4: Ja. Sí, sí.
1: Suposo jo.
4: Sí.
3: És fantàstic que vostè m'ha dit que no és català.
2: No.
3: Però és curiós, eh? És interessant que una persona tracta que no és catalana...
1: Tracta el de tu, que
3: de tu?
1: El fas, sí, gran, el fas ser gran.
2: Sí? Bueno, una mica ja en som, però bueno.
3: Vol dir que és interessant que una persona que no és d'aquí tingui aquest interès en recollir aquestes paraules i aquests mots i aquestes idees.
1: Bueno, és la manera de ser seva, perquè també ha fet un llibre del seu poble,
2: sí,
1: amb anècdotes molt interessants. I...
3: Quin poble és vostè?
2: Vélez Blanco.
3: Vélez Blanco. Això és...
2: Província d'Almeria.
3: Almeria, ens sonava allà baix.
2: Sí. Tocant a la part de Múrcia, on hi ha Vélez Blanco, Vélez Rubio, el centre comarcal de Vélez...
3: Havia sentit Vélez Benaudalla. No sé on és. Vélez Benaudalla, també.
2: Bueno, és que Vélez vol dir vall.
3: Sí.
2: I aleshores és el blanc i Vélez Rubio, que seria, doncs, ros, perquè hi ha molt blat.
0: Aquest poder a Portugal, Joneda. Aquella vegada que hi vas estar, poder vas estar aquí.
1: No li recordis això de Portugal. Que no vol que se sàpiga ara.
3: No m'enredis en tonteries que no hi crec. Molt bé.
1: Bé, bueno, això, o sigui, el fonament és recuperar, bueno, mantenir el català.
2: Mantenir
1: amb el que es pugui el català, base de jocs, que és la manera a vegades més engrescadora que hi ha. El teu llibre aquest, Els mots de Sant Feliu, està en el museu, no?
2: Sí. Bueno,
1: si t'interessa, es pot recuperar per internet? O
2: sí,
1: per...
2: i tant. Es pot recuperar per internet i es pot... Vaig deixar una còpia, un PDF, a un arxiu al Marc Capa de la papereria, sí, a la plaça, i si el que estigui interessat tenir-ho en paper, li pot dir, ei, imprimeix-me un exemplar d'això. I no sé com s'ho fa, que en mitja hora ja te'l té. Però bueno.
1: Sí, molt bé. Avui comentava, quan t'he trucat, t'he comentat una cosa que a vegades m'interessa... tu que parles de mots i de localismes, els renecs, que no en direm cap ara aquí, no, dels renecs, però... Ell també és psicòleg, bueno, és titulat en psicologia, i per què la gent el diu, com, per exemple, si et fums una cremada o algú et fuma, et surt un renec com si això et compensés d'alguna manera la cremada aquesta. quin mecanisme hi ha que funciona, que pot funcionar? I quin no em diràs cap renec, però els macàgums surten per tot arreu.
2: A veure, hi ha un parell de coses. Els renecs són molt, a part d'uns quants que són molt generalitzats i que tothom els diu a tot arreu, i etcètera, molt localitzats. Vull dir, probablement aquí hi ha uns renecs diferents de Sabadell.
1: Sí.
2: Vull dir,
1: I de Menorca. Us de propis. I de, que també reneguen.
2: I de Menorca.
3: Una mica, sí.
2: Però hi ha un aspecte comú. Un renec, i això s'ha de fer per no sé quantos, tal. A veure, un renec és una exaltació del ego. No hi ha ningú per sobre meu, ni tan sols Déu. Perquè quan me cago en Déu, el típic de tot això i tal, doncs aleshores t'estàs posant per sobre.
1: Sí.
2: Vull dir que el renec doncs ve a ser com una exaltació de l'ego, un superego. Vull dir, ni tu, ni jo, ni ningú i tal. I aleshores, per què, i dintre d'aquesta exaltació de l'ego, quines coses hi ha contra les coses que ens han oprimit? Quina cosa doncs ens ha oprimit, o ens ha marcat, o ens ha dit això has de fer-ho així, no pots fer-ho d'aquella manera, que et condemnaràs, que tot això, tal. Molts temes eclesiàstics, no? Per això dintre dels renecs entra aquest sant, aquell altre sant, allò...
1: Baixa tot el santoral.
2: Tot el santoral i tot això i tal, perquè aleshores, com que, diguéssim, consideres que han atemptat contra la teva personalitat i contra el que tu ets, doncs en aquell moment que estàs enfadat, que estàs irritat o el que sigui, ho poses a sota teu.
3: En realitat va ser una presa de pèl, bueno, tal com sona.
2: Bueno, doncs, d'alguna manera, però clar, el renec contra motius eclesiàstics, religiosos, i etcètera, etcètera, què és el que vindria a dir? Com que m'has pres el pes, doncs ara, pum, et matxaco, patapam, em poso a sobre teu, entre cometes, em cago. Vull dir, que seria el millor menyspreu contra qualsevol autoritat o fet sagrat, diguéssim, no? I altres, doncs, una cosa és això, el que voldria dir, una exaltació de la pròpia personalitat, del propi ego. Aleshores, què passa? Ara, això no en surt, i també em començo, doncs, no sé quantos, no? A renegar. I fet així, i m'he fet mal. I aleshores també és com si diguessis el que t'ha ferit, el que no et surt perquè, diguéssim, s'ha girat en contra i aquella paraula que trobaves, que necessitaves, no la saps, o vols posar un vici i no tens i t'ho has clavat o el que sigui.
1: Se't trenca en el moment
2: i tal. Doncs clar, has de maleir perquè això ha atemptat contra el teu objectiu. L'has de maleir. Vull dir, tu pensa que sempre és el renec obeeix a això, a posar-se a sobre. Aleshores tens, per exemple, com que això, doncs, contra les coses sagrades, els motius religiosos, les divinitats, etcètera, etcètera, doncs sempre queda una mica doncs discutible i tal, hi ha els seus eufemismes, hi ha les seves giravoltes i tot això i tal. Recorda els pastorets que diuen closques de musclos, no sé quantos. Clar, els pastorets no es posarà a dir altres renecs contra, diguéssim, les divinitats, perquè és una obra sagrada, no? I aleshores, però clar que n'hi ha renecs als pastorets, i són inventats d'aquests innocents, no?
4: Perquè el que escolta sap que volia dir una altra cosa.
2: Exactament.
1: I a més és bastant impune, perquè posar-se amb Déu, saps que de moment ningú et trucarà el crostó. Si et poses amb Mahoma, per exemple, sí que et pots, segons qui t'escolta, pots tenir conseqüències. I ara, per exemple, amb la internet, amb els d'allò, si et poses, jo què sé, amb els immigrants, amb els musulmans, amb els negres, aquí, allà, algú pot fotre una denúncia i la gent ara vigila molt més amb això. Ara, si et poses amb Déu, no s'ha vist mai que Déu baixi, que estigui ningú directament, de moment.
2: Bueno, a veure, diguéssim, aquest, el típic i famós i conegut, i que la gent, molts ho tenen als llavis, el macacum Déu, el que sigui, sí. I tal, és com si diguessis les closques de musclos, vull dir, equival doncs a una cosa així. Ara, hi ha altres coses que, i jo sí que demanaria, doncs, ser curosos, les coses que un altre o que un altre col·lectiu respecta, no tens per què ofendre-la.
1: No, esclar. Eh?
2: Vull dir, pots creure o no creure, evidentment. Eh? Però ficar-se contra les creences d'un altre i insultar el que una, per un altre és sagrat, més val evitar-ho. Però ja, ja no per motius religiosos o perquè et vinguin a posar presó... Que,
3: no, per respecte...
2: Exactament. I tant com si són els musulmans, com si són els hindús, com si són els adventistes del setè cel. Sí, vull dir, respecta'ls.
1: Sí, no, això sobretot, sí. Sí, però, per exemple, ara que deies això de les creences... M'has explicat aquest dematí una cosa que et va passar amb una comunió.
2: Sí.
1: Si la vols tornar a explicar...
2: Sí, no, que... bueno, és que... a veure, sí, ho explico perquè és evidentment un fet que no té ni cap malícia ni res... Ni cap voluntat d'ofendre ni el que sigui. Vaig anar a Oristà, que hi ha una cripta molt maca, i allà va la missa, ja no la fan a l'església gran, la fan a la cripta, perquè també hi ha molts pocs fidels, tot plegat bé.
3: Com estàs a Sardenya, no?
2: No, aquí al costat...
3: Allà hi ha Oristano.
1: Allà a prop del Pirineu.
2: Ja. Aquí al Montseny. I, sí, Santa Maria d'Olors, sí, etcètera,
1: sí,
2: etcètera.
1: Sí,
2: bueno,
1: sí,
2: allà,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Aleshores, hi havia uns 12 fidels. I el capellà, doncs, explica les seves... bueno, fa la missa i tot això, quan arriba el moment de la consagració, i hi havia una hòstia gran que la trenca en trossos per partir-la, que és, aquest és el meu pa, aquest és el meu cos, és per vosaltres, etcètera, etcètera, i tal. Sí, sí. Aquesta és la meva sang i tot això. I després va donant un trosset d'hòstia a cadascú, dels que van a congregar. I, a més, posava el calce perquè la gent sucava el tros de pa, diguéssim, amb el vi que és la sang de Crist i tot això, no? I aleshores, un dels que va, agafa el tros d'hòstia, no? El fica al calce i li cau. I diu, hòstia! Mai més ben dit, no?
3: Clar,
2: però és una cosa tampoc que no té en aquest moment doncs, ni malícia ni res, ni res. Vull fer el parèntesi d'això dels localismes. A la zona que hi ha de Vic, d'Osona i tot això, és molt més comú dir hòstia que cap altra...
1: expressió.
2: Que cap altre renec. Mm? Igual que aquí... equivaldria al que aquí hi ha molta gent que collons cap aquí, collons cap allà, el que sigui tal, doncs allà seria hòstia cap aquí, hòstia cap allà.
3: I meu pare molt les senyores de vida alegre. Jo, putes.
1: Bueno, i abans era molt llenguatge de carreters que anava dirigit a l'animal, que l'animal no feia mai el que el carreter volia. Allò, se les carregava totes i l'animal devia
5: passar.
1: Devia passar de tot.
3: Passava de tot.
1: De tot. Aviam, per acabar una mica això del correllengua, del corremots.
2: Corremots.
1: Hem fet una mica de reportatge,
5: reportatge
1: que llegirem sobre el correllengua, que també es havia fet molt aquí a Sant Feliu. Ara ha canviat una mica i es fa aquesta variant, no?
0: Bon dia, estimats oients. Avui us portarem un tema molt especial, molt viu, i el nostre correllengua. Potser n'heu sentit a parlar i fins i tot hi heu participat, però sabeu realment què és el que representa? Doncs avui ho descobrirem plegats. Prepareu-vos perquè parlarem de llengua, de festa i sobretot de comunitat.
3: Així és, Rosita. El correllengua és molt més que una simple celebració. És una iniciativa popular que té com a objectiu principal promoure l'ús del català i reforçar la cultura catalana arreu del territori. Doncs es tracta d'un moviment que recorre pobles i ciutats, portant amb ell un missatge molt clar. La llengua és viva gràcies a la gent que la parla. I això és el que fa especial el correllengua, que no és una festa institucional, sinó una festa feta per la gent i per la gent.
5: I, a més, té un component molt simbòlic, que el fa encara més interessant. El correllengües funciona com una mena de relleu. Hi ha una flama o algun element representatiu que es va passant d'un municipi a un altre. Quan arriba a un poble, aquest lloc es converteix en protagonista durant uns dies. És com si la llengua visités cada racó del territori, recordant-nos que forma part de tots nosaltres.
0: Exacte, Maria. i és en aquest moment quan els pobles s'omplen d'activitat. S'organitzen tota mena d'actes, des de cercaviles amb gegants, capgrossos, fins i tot actuacions de castellers, concerts de música en català, balls tradicionals i activitats per hasta pels més petits. És una manera molt bonica de combinar festa i cultura, perquè mentre la gent s'ho passa bé, també està participant en la defensa de la llengua.
3: Bé, i també és important destacar que el Correllengua té un vessant reivindicatiu. No només es tracta de celebrar, sinó també de recordar que el català necessita ser utilitzat i protegit. Per això, en molts actes, és la lectura d'un manifest on es posa en valor la importància de parlar català en el dia a dia, a casa, a l'escola, amb els amics i fins i tot a la feina.
5: Aquest missatge arriba a tothom, perquè el Correllengua és inclusiu i obert, i participen persones de totes les edats, nens, joves, adults i gent gran. És molt habitual veure famílies senceres participant en tallers, escoles fent activitats especials o entitats locals implicant-se en l'organització. Això crea un ambient molt acollidor i participatiu.
0: Pel que fa als seus orígens, el Correllengua va començar als anys 90, inspirat en una iniciativa similar del País Basc. Amb el temps s'ha anat consolidant fins a convertir-se en una tradició molt estimada. Cada any, centenars de municipis s'hi sumen, demostrant que la llengua catalana continua ben viva.
3: De fet, una de les coses més boniques del Correllengua és que cada poble hi aporta el seu toc especial. Alguns organitzen grans concerts, altres fan activitats més petites però molt emotives i tots, sense excepció, contribueixen a mantenir viva aquesta cadena cultural que uneix tot el territori.
5: En definitiva, el Correllengua és una combinació perfecta de festa, cultura i compromís. Ens recorda que la llengua no és només una eina per comunicar-nos, sinó també una part fonamental de la nostra identitat i de la nostra història.
0: Així doncs, si algun dia el Correllengua passa pel vostre poble o ciutat, no dubteu en participar-hi.
3: Ep! Sortiu al carrer! Gaudiu de les activitats i, sobretot, parleu català.
5: Perquè cada paraula compta i entre tots fem que la llengua continuï viva.
1: Molt bé. Molt bé, aquest kit del Cotós.
0: Sí.
1: De vegada ho fan més bé, eh?
0: Això és el guionista.
1: Bé, Manel, tu hem parlat de que toques moltes tecles. També ets de, ja ho hem dit, del museu. L'altre dia, en el ple de l'Ajuntament, vam parlar de que hi havia obres, vaig sentir que hi havia obres al museu. Què feu?
2: Obres? Que
1: sí.
0: Sí.
2: Bueno, hi ha moltes coses a fer. Quan plou, ens regalima perquè hi ha moltes goteres, hi ha humitat.
1: Però només quan plou.
2: Home, si no plou...
3: I obres són amores.
2: Sí.
0: Hi ha alguna sala dalt per acabar d'arreglar, oi?
2: Sí, sí, sí. I si no plou, vam tenir, ara que començava la caloreta i tot això, una plaga de mosques que vés a saber d'on sortien. Ah. Però en quantitat. De manera que es veu que la senyora de neteja amb un insecticida...
0: Sí.
2: I aleshores vam trobar el terra... Negre.
1: De mosques.
2: Això semblava les mosques de Sant Narcís de Girona, que van sortir i això i van acabar amb l'exèrcit francès, no? O es van escapar. I sí. Tots nosaltres també estàvem a punt d'escapar.
1: Sí.
0: Però heu vist d'on havien pogut sortir?
2: Sí, sospitem d'algunes restes de lo que estan emmagatzemat.
0: Ah, això llavors s'ha de...
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, s'ha de buscar...
2: Bueno, i un altre problema, vam tenir, o no sé ara com està, suposo que està bastant arreglat, vam tenir termites.
0: No,
2: aleshores això sí que és perillós,
0: sí.
2: Perquè si es mengen les vigues i tot això,
0: sí,
2: això...
0: Sí.
4: Quan... Baixarà tot un dia.
3: Sí.
0: Llavors costa. Les vigues per matar les termites i tot això.
3: Jo he comprovat que n'hi ha molt menys. Abelles, poquíssimes. Aranyes, quasi cap. El que hi ha són moltes formigues.
0: Sí, també.
2: Sí.
3: Moltes formigues.
0: Casa meva també.
3: Però aranyes, apenes. Aranyes
5: brunes. Formigues, que fan neu en un lloc i al cap d'uns dies...
1: Però les aranyes, deixa-les, que les aranyes es mengen les mosques.
3: No, no els dic res, no parlo d'elles.
5: No s'hi parla.
3: Bueno, ja està bé.
1: Tens alguna altra activitat en mà? Vas continuant això de la busca de mots o tens algun altre tema?
5: Una cosa que t'interessi.
2: No, a veure, no com per fer una segona edició, però sí aquesta primera per renovar-la i enriquir-la amb molts més mots que hi he anat sentint i recopilant de les coses que vaig llegint. Dic, home, això no ho tinc i això és interessant tenir-ho. I ja que has citat el de Vélez Blanco, el que també, i aquest, a veure, vaig fer tota una sèrie d'un anecdotari, i que està bé, això, i tal. Però després de l'anecdotari dic, bueno, anem a posar, igual que lo de Sant Feliu, anem a fer una mena de diccionari, una mena de glossari de termes, sí, del que es deia allà. Resulta que tothom que ho llegeix, la gent d'allà, lingüistes i tot això, tothom està encantat amb aquest glossari. I dic, bueno, doncs això és el que
1: s'hauria de fer aquí.
5: Això es tractava, no?
2: Sí, d'això es tractava.
3: És curiós perquè és un tema que m'encanta, això de les paraules. Jo he anat recopilant a cents, potser entenc 2.000 dia, paraules que apenes s'empren, apenes s'usen a Menorca ja, que les deien de petits. I tinc una llibreta que vaig apuntant. I cada any que vaig, en sento una de nova.
1: Doncs això hauries de tenir-ho d'alguna manera...
3: No, ja hi ha algun llibre. Sí. Hi ha algun llibre que s'ha fet.
0: Un programa d'ordenador.
1: Sí, no, un museu, algun lloc que...
3: Riu, perquè això de la informàtica no és cosa meva.
0: Però va molt bé per guardar coses d'aquestes, sí, i tot. És, ja, ja. És una eina que va bé.
3: Llavors, frases d'anècdotes. En tinc un fotimer, que fan, hasta algunes fan riure. Molta gent, a vegades ho he explicat. I acudits de pagesos, que em vaig explicar els quants que van riure molt. Perquè n'hi havia un... Ho puc explicar?
1: Sí.
3: N'hi havia un que diu, la meva filla està a Barcelona, que ha anat a estudiar, i no l'entenc per res. Diu, avui m'ha enviat 5 o 6, ja ho saps. Volia dir WhatsApp. m'ha enviat 3, ja ho saps.
1: I jo no sé res.
3: Ja no sé res. No? I un altre, un pagès que hi va anar, aquest, diu que és cert, i això és cert, vull dir, no és una anècdota el que explico. Hi ha un pagès que va anar allà, no sabia el castellà, gens, perquè era molt del camp i no havia estudiat mai. I arriba a Barcelona i va llegir una mica i diu, se da el paso. Diu, jo el vaig donar i em van fotre una castanya.
0: Ara de pagesos no n'hi ha, eh?
3: A Menorca encara n'hi ha algun. Sí.
1: Bueno, sempre s'explica que ell, que estava a l'Emili i ell tenia el número 8,
0: sí,
1: i anaven cridant el número 8, el número 8, i diu, hosti, aquest pobre
0: 8. Se la carregarà.
1: Diu, jo que tinc el número 8. Cap problema.
3: Sí, sí. Però hi ha moltes de coses. Molt interessant el tema, eh?
1: Bé. Ara parlarem... ara tenim una connexió telefònica amb qui parlem. Pau?
6: Amb la Roser.
0: Hola. Amb la Roser.
1: Amb la Roser, que està... Hola. On estàs, Roser?
7: Hola. Què tal?
0: Benvinguda.
3: Hola. Estic... Un cop
7: em sentiu
3: més.
7: Bé?
1: Hola. Sí.
7: Estic a Sibiu.
1: Civil. Jo em, se, em, em
0: si
1: fa l'efecte
0: si no
1: que sento unes, com uns vampirs, no?
7: Ah, correcte. Estic a Romania.
1: Estàs a prop del Dràcula.
7: Ara ja no, ara ja l'hem deixat a la terra del Dràcula. Ah. Ja l'hem abandonat. Ahir estava just sopant a la casa on es diu que va néixer Vlad III, que és arrel de que van fer la novel·la de Dràcula.
1: Sí.
7: Però el Dràcula no va existir. Perquè Dràcul
1: això ho dius tu. Això ho dius tu.
7: No, Dràcul vol dir fill del dragó.
1: Ah, ja.
7: I llavors, l'escriptor que va escriure tota la novel·la es va inspirar en aquest personatge que li deien Vlad l'Empalador.
1: Sí.
7: Però aquest senyor que va escriure el llibre, que ara no me'n recordo de l'autor, Stroken, em estan xivant, Bram Stroken,
1: sí,
7: no havia estat mai a Romania.
1: Com és ara jo.
7: És curiós, no, això? Sí. Com ara tu, sí. Bueno, ara jo us vull fer una pregunta.
0: De geografia?
7: Com em defini... No, què us imagineu de Romania?
0: Que és una capital bastant pobre, en general.
1: No, no, no és cap...
7: Pobre.
1: Bueno.
7: Pobre, país, vale. Sí. Això m'agrada. Va, no, una altra paraula.
1: Ceaușescu.
7: Pobre.
1: Ceaușescu.
7: Ceaușescu, vale. Més coses.
1: Llavors hi havia una doctora que feia que la gent no envellís. A base de jalea real o no sé quines
7: porqueries. Sí, ja han comprat cremes d'aquestes. Ja, ja han comprat. Algú ha comprat cremes d'aquestes. Però el que us he de dir és que de pobre no té res.
0: Ah, no?
7: És preciós. És supernet. Tenen uns parterres amb flors, totes les cases espectaculars. No hi ha papers a terra, no hi ha ampolles a terra de plàstic.
0: Carai.
7: Bueno, sembla que estiguis a Suïssa. Un paisatge verd, maquíssim. La veritat és que ens ha sorprès a tots els que... Estic amb un grup de clients que estem viatjant. Ara ja diumenge ja tornem. I tothom està sorprès de del que hem trobat a Romania.
1: Sí, sí. Bueno...
7: Perquè ningú s'imaginava trobar un país com aquest. No veus
3: capital.
7: Pobresa. No, ara no. Si viu, està a uns quants quilòmetres de la capital.
3: Uh-huh.
7: Però sí. Tot el país, eh? Tot el país. No es veu pobresa.
0: Sí, és...
7: I tot està superben arreglat, tot supernet.
0: Sí, és, diríem, ric. Pobles... Com dius, si és... per què venen tant romanesos aquí?
1: Perquè aquí venen els pobres.
7: Ah, bueno,
1: allà només
7: sabeu
1: queden els rius.
7: Sabeu aquestes romaneses amb la faldilla llarga que veiem pel metro de Barcelona i tot això? Aquí no n'hi ha.
0: Venen aquí.
7: Perquè estan totes aquí. Estan totes aquí, suposo. I la veritat és que és molt, molt maco, us ho dic de veritat. Les ciutats demurallades, les esglésies espectaculars... frescos impressionants. Hi ha tots els monestirs aquests de Bukovina que tenen uns frescos exteriors molt macos i que és patrimoni de la UNESCO.
1: Sí.
7: És a dir, que pel que no hi hagi estat mai, és un lloc molt recomanable.
1: Escolta, Roser, saps que en saps molt de vendre i em venen ganes de...
0: d'anar a Romania.
1: De fer un viatge a Romania, eh?
7: No, no, és que us ho dic de veritat. Ja sabeu que quan no m'agrada una cosa us ho dic.
0: Fiable,
7: i això no... I això no és Turquia, que ja sabeu que m'agrada molt, però la veritat és que ens ha sorprès. És a dir, és una meravella.
1: A Romania,
7: una meravella.
1: A Romania, l'idioma, o sigui, Romania ve de Roma, que els romans van arribar allà.
7: Correcte.
1: I és una llengua llatina, deu ser més fàcil per tu de
7: Mira,
1: parlar.
7: Jo no parlo encara romanès, em falten uns quants viatges, però sí que et dona la sensació que llegeixes, i el pots entendre, perquè és com una barreja entre català, italià, francès... I, bueno, de fet, ve del llatí, i clar, hi ha moltes paraules molt similars, no?
1: Sí, sí. Vull dir, no és el txec.
7: No és el txec, no s'entén. Es pot entendre una mica s'entén.
1: Si l'enronen a poc a no poc...
7: Si i sense accent, s'entén.
1: Molt bé. Quin... I dius que diumenge, demà què feu? Aneu a la capital?
7: Demà ens anem cap a Bucarest, i estem de baixada, diguéssim.
1: Sí.
7: Hem fet Transilvània, demà tornem cap a Valàquia, hem fet els Carpats. És un país que és molt verd, hi ha fotos que podríeu dir que estic a Suïssa. Però les muntanyes més altes són de 2.500. Però tenen uns boscos amb uns arbres centenaris impressionants. Dic, tant naturalesa com totes les ciutats, tots els pobles, perquè ja les carreteres estan bé, però no hi ha desvius, és a dir, passes pel mig dels pobles. I totes les cases pintades de colors molt maques.
3: Vols dir que està més
7: realment
3: net que Barcelona,
7: maques. Molt més net. Bueno, és que...
3: horrorós,
7: jo crec que ve un romanès de Barcelona i ens diria que som uns guarros.
3: Està horrorós, brut, tot.
7: Tenen un sistema de reciclatge en els supermercats que porten el plàstic i els hi donen dinerets. I suposo que això és que... Tots ens preguntem com han educat perquè sigui així de nen, no? És que ja et dic que enlloc n'hi ha un poble normal i corrent, passes per un poble i no veus que sigui brut.
1: I els preus? El nivell de vida?
7: Els preus són cars. Perquè, per exemple, un cafè, que us ho vaig explicar, no? Que em havien dit això, 2-3 euros. Un cafè espresso, eh? 2-3 euros. Però, en canvi, els sous són baixos.
1: Carai. Bueno.
0: Així és pocs cafès que poden fer, no?
7: Bueno, jo n'he fet algun, perquè quan tens el bici, però és car. Et dona la sensació de que estàs, sí, com si estiguessis a Europa. A Europa, un Suïssa, una Àustria, una cosa així, les casetes totes amb teulades, vermelles, ben posadet. Hi ha pobles que semblen de conte. Hem vist moltes cigonyes, perquè és l'època i estan tots els pobles tenen nius amb cigonya.
1: Aquí...
7: Hem vist... algun cèrvol, és una meravella. Doncs hem trobat els ossos.
1: Uh-huh.
7: Ens ha faltat veure ossos.
1: El Joaneda m'està fent senyals de veure si l'inglès aquí... Si en anglès aquí t'hi entens, també.
7: Sí, no el parla no el parlen tothom, però sí.
1: Més que aquí a Catalunya, diguéssim.
7: L'anglès?
1: Sí. Per exemple, aquí
7: bueno,
1: a Catalunya...
7: Si vas a Sant Feliu...
1: Vas a Sant Feliu amb una botiga i ningú t'entén.
7: No, en els pobles no el parlen massa.
1: Tampoc
7: no el parlen massa.
1: Perquè avui el programa estàvem parlant de...
7: Parleu de mots.
1: Del català, sí.
7: De mots.
1: I aquí, esclar, sempre s'havia dit que, bueno, que el castellà es menjaria el català, però el millor és el revés. Bueno, al revés. És, hi ha el peix més, encara més gros, que és l'inglès, que se'ns menjarà tots.
7: A tots.
3: Roser,
7: sí,
3: no
7: segur,
3: pots imaginar segur. El que sap l'Àngel. Fa de professor d'anglès. Imagina't.
7: Sí, sí, imagina't.
1: Sempre hi ha algú que en sap menys que tu.
7: Bueno, perquè no hi ha el Capdevila, que també el parla molt bé.
1: El Capdevila, sí.
3: Bueno, però va anar molt a Londres.
7: De quan va anar a Londres, sí. Quan anava a Londres.
1: Bueno, ara no parleu del Capdevila, no es pot defensar, eh?
7: Però parla bé l'anglès.
3: Només dic que va anar molt a Londres, i què?
1: Sí, no. Ell sempre diu que ell, amb ell l'entenen, però ell no els entén. No.
3: Perquè parla molt alt. Quiero ir a la calle. Això el fan molts així, oi? I els fios queden en blanc igual. Sí, sí.
0: Molt bé, Roser.
1: Molt bé, Roser.
7: Pues, una abraçada des de Romania. I ja sabeu, si no sabeu on anar aquest estiu, aquí estaríeu de meravella.
1: No sé si el Manel Sánchez, el nostre convidat, també es vol apuntar amb algun viatge... El dia
7: bueno, doneu-li el telèfon.
2: Bueno, ens has fet entrar el cuquet aquell. Per,
1: I has d'estar, Manel, per allà?
2: No, no has estat a Romania, no.
7: Però és que jo crec que Romania és un país bastant oblidat, no? O que tots pensem el mateix, que és pobre, que no hi ha res a veure, no? O que no ens atreu.
1: Al final, com altres llocs. El final del Txescu va ser brutal i, a més, no sé, et donava la impressió de que aquell país era molt pobre i la prova és aquesta, que la gent que volten per aquí, a Barcelona, mirant de vendre't alguna...
7: És la imatge que donen
0: una altra imatge, no?
1: Sí.
7: Dona una altra imatge, sí, per això és el que et sorprèn més, no?
0: Sí.
7: Però és que inclús tots els monuments estan ben restaurats, ben mantinguts, els cascs antics de les ciutats que hem visitat, com... i Dissoaga, no sé si ho pronuncio bé, Sibiu, Brasov, per exemple, és una ciutat preciosa, també murallada, tot és una muralla, ben conservades. És que no puc dir res negatiu, no puc dir res de que no m'hagi agradat, o de dir, mira, això no funciona. No, ha sigut una sorpresa.
3: Tots els acompanyants sempre parlen del menjar. Quin tipus de menjar heu fet allà?
7: El menjar, mira, menjar hi ha molt porc, hi ha molta vedella, estofada, sopes, dolços, postres, moltíssims, hem provat moltíssims i tots bons. És d'aquests que proves i penses, bueno, no t'agradarà i mal. T'agraden i te l'acabes. No, la veritat és que es menja bé, també.
3: Perquè a Alemanya sempre només parlen del kartoffel, només patates. Patates
7: no,
3: al forn,
7: aquí també
3: patates,
7: hi ha patates, aquí també hi ha patates, hi ha polenta... Saps? Però es menja molt bé, la veritat és que hem menjat molt bé. Avui hem menjat en una casa d'una senyora que ens ha fet el menjar a ella, espectacular. Menjar senzill, però molt bo.
3: Ahà.
7: Molt bo, molt bo.
3: L'Àngel ha
7: hagut de menjar perquè
3: té una trucada molt important.
7: Ni l'inconvenient del menjar és un problema per no venir a Romania.
0: Ah, no.
7: Què diu?
0: Bueno, i el pròxim viatge quin tens?
7: No, ara el pròxim viatge serà a Argèlia.
0: Argèlia.
7: Argèlia. Passarem una mica de calor, però bueno.
0: Què ha dit?
7: Argèlia. Que passarem calor a Argèlia. Sí, que ja us ho explicaré.
0: Bueno, veiem.
7: Molt bé, doncs pues una abraçada des de Romania.
0: Moltes
7: i ens
0: gràcies.
7: Veiem molt aviat.
1: Una abraçada, però vigilaré el coll que no m'hi clavis els ullals.
3: No t'ho rumiïs més. Si Romania està bé, hi hauríem d'anar tots.
0: Va. Gràcies,
3: Roser. Ens ho pagarà la
7: ràdio. Bona tarda.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: Bueno, Déu-n'hi-do.
1: Parlant de viatges,
0: sí.
1: La Maria també ens podria explicar que el diumenge passat no va poder venir perquè va estar també de viatge.
6: Ah. Sí.
1: Què s'explica per les terres d'Alemanya i el teu fill?
6: I tinc el meu pare, i el meu pare, el meu fill i les meves netes, i en tant hi anem. Partim el viatge amb dos, perquè si no són 12.000 quilòmetres, i si no es fa molt pesat. Però partint-lo ja és més agradable, si sents cada dia.
3: Quantes paraules noves has après?
6: No, perquè allà parlen alemany, no parlen, no alemany. Parlen anglès.
1: Parlen alemany.
6: Sí.
0: I tu, Àngel, on eres, que no vas venir?
1: No, jo sí que vaig venir el dia passat. Era l'altre, que érem als Balcans, amb el casal de jubilats. Vam anar a tres països diferents. Croàcia,
3: si anaves d'una banda a l'altra, no sé quants països vas veure.
1: Sí. A Sèrbia i llavors...
6: Dubrovnik.
1: Dubrovnik
6: també, no?
1: Sí.
6: Dubrovnik.
1: Dubrovnik és la capital. Bueno, no la capital. El lloc que es veu... Que es
6: el, visita, el, més, el més visitat. Visitat.
0: Però a l'hora de planificar un viatge així, per què feu tan de pressa, doncs, tants països?
1: Tu no havies vist una pel·lícula d'aquella nostra època que deia "Si hoy es martes, esto es Bèlgica"?
6: Sí.
1: Que anaven de boli. Que anaven nosaltres de boli canviant de dia. Nosaltres també. Anàvem cada dos per tres amb l'autocar i llavors la gran parada era a les fronteres, que les fronteres...
0: Fan esperar i tot.
1: Sí,
0: i per què?
1: Perquè allà hi ha fronteres.
0: I per què va voler fer tot això tan de pressa?
3: Per conèixer més coses, segurament.
1: Clar, sí, sempre hi ha més coses, o sigui, per conèixer.
3: El que està clar és que tu i jo no anem enlloc.
0: No.
3: Som un parell de desgraciats.
0: Oi, tan ràpid. Tan ràpid, Josep Maria, no pot ser això.
3: Com ho hem de fer?
0: Sí, no ho sé. Hem de planejar un viatge tu i jo.
1: Un moment, Joaneda.
3: Sí, digui.
1: Que tenim un altre convidat.
0: Sí?
1: Sí. Un altre convidat per telèfon.
0: Per telèfon. Qui tenim?
1: El Josep Andilla.
0: Ah.
1: Josep, què tal?
8: Hola. Molt bé.
1: El Josep Andilla, pel que no el conegui, i ho comentàvem amb la Maria Torrents, la coneixes, no, Josep?
6: Sí, de vista.
1: I d'oïda. Canteu a la coral.
6: Cantem a la coral, sí senyor.
1: El Josep Maria, el Josep Andilla, és un dels fundadors del Centre Excursionista.
0: Ah, veus?
6: Veus? Cada dia se'n sap una cosa nova, ja ho veus.
1: Sí.
8: Però bé, allò fa molts anys.
1: Bueno, fa molts anys, tot el que vulguis, però sí. Tu vas estar allà. I vas estar allà, a mi, ara, quan van fer el 50 aniversari, van demanar per fer un vídeo i vaig buscar coses que va sortir el Pere Paré, va sortir tu, i estaven... Hi havia diverses branques de Sant Feliu que es van ajuntar per crear el Centre Excursionista, i una d'aquestes branques eren, i sorties tu amb el Pere Paré, que era una branca que va sortir de l'Iglésia, que eren allò que era l'Acció Catòlica.
8: No. Érem...
1: Bueno, però sí que... Era...
8: Amb el Pere Paré.
1: Sí.
8: Amb el Pere Paré.
1: Sí.
8: I el Jaume Sala.
1: Sí.
8: I el Jordi Barranqueras. Agafàvem la motxilla i sortíem a caminar.
1: Sí.
8: No teníem res que veure amb ningú. Nosaltres que vam anar a caminar perquè vam començar que aquí hi havia un vicari, que ja no és, i vam planejar una sortida a l'estiu de fer una travessa al Pirineu, que vam estar 8 dies posant-hi ja muntanyes. I allò va ser la primera. I després vam... Fem-ne una altra. I després, perquè no podem fer un centre excursionista, com molts tenien, van venir els de Gràcia a fer una sortida nocturna, però eren pocs aquí. I després hi havia el Pau, aquells que anaven amb el Martí Garriga.
1: I, bueno, els del museu, els que llavors va acabar amb el museu.
8: Ah, exacte.
1: Sánchez.
8: Bueno, es va juntar una mica d'aquí, una mica d'allà, i es va muntar un centre. Sí.
1: Sí, però tu també formaves part d'aquella... Va haver-hi una època que, no sé si era resultes del concili, doncs era l'època de les guitarres a les misses, que llavors van, bueno, ja van,
8: sí,
1: deixar...
8: Però... Sí.
1: Home, allò... Tu estàs implicat, has estat força implicat amb la parròquia.
8: Sí, he estat força implicat, però jo aquell temps no estava a Sant Feliu, Àngel.
1: Sí.
8: Jo vaig estar molts anys fora. I sí, es venia de tant en tant i feies alguna cosa. Però allò és després. Allò és allà als anys 70 o així.
1: Ja, yeah. Bueno, però tu has estat...
8: Sí, no he estat.
1: Tu has estat implicat amb la parròquia i comentaves també que ara amb la visita del Sant Pare tot aquell fervor que hi havia sembla que aquí a Sant Feliu ja...
3: S'ha refredat
1: una mica tot això, perquè oi que volíeu, teníeu algun interès que s'organitzés algun autocar o alguna cosa?
8: A veure, a mi m'ho van demanar, però és que... A veure, siguem realistes. Totes les organitzacions que han muntat aquesta visita,
1: sí,
8: van enviar correus electrònics a la gent més assídua, per poder-hi anar i tenir plaça reservada. Jo vaig rebre, perquè sóc amic de Montserrat,
1: sí,
8: i ens ho van oferir. I al primer moment, quan rebo el correu, dic, ostres, jo li vaig dir a la Mercè, a la meva dona, dic, oita, què fem? I vam estar mirant i, mare de Déu, saps? Anar allà dalt a Montserrat, dues hores o tres abans, allà al sol, si no plou,
1: Si no
8: i
1: vam
8: dir, no estem fets per aquestes coses, ja. No estem fets per aquestes coses i no vam fer cap pas. I, per un altre cantó, jo sé que a Calaf han organitzat un autocar. Però la condició és que aquell que s'apunti per l'autocar ha de tenir el tiquet de si vol anar a Montjuïc, perquè ells farien un autocar per anar a Barcelona.
1: Ah, ja.
8: Però està clar, aquí a Sant Feliu, ara, quan ja s'està acabant tot, de dir que vols fer un autocar i que has de tenir el tiquet, els tiquets estan acabats.
1: Ja,
8: perquè
1: ja.
8: Jo vaig estar el dia 9, precisament, vaig estar a Vic amb una trobada i hi havia un monjo de Montserrat, que el conec, i dic, com està això? I em va dir, els 10 minuts, estava tot ple.
1: Tot acabat, com... Sí.
8: Tot acabat, 10 minuts,
6: Pensava.
8: O sigui, igual que els concerts aquests que fan, que diuen que es venen les entrades tan ràpid, doncs igual. I, bueno, mira, tu, el que vulgui veure haurà de...
6: Mirem per la televisió.
8: Per la televisió, exacte.
1: Bé, ara tenim aquí el Manel Sánchez, que parlàvem del català. També hi ha una certa polèmica amb el Sant Pare, si parlarà en català o si parlarà en castellà, o el millor, però... ell tallarà pel mig i parlarà en llatí.
8: Bueno, això seria molt lògic, eh?
1: Oi, que sí.
8: És que sí, el llatí és l'idioma oficial. Ara, ell segurament durà tenir unes paraules de deferència. A més, jo ara mateix he rebut una carta,
1: sí,
8: que li han escrit amb ell, és llarguíssima, li expliquen Catalunya, el català, li expliquen la Sagrada Família, li expliquen el Gaudí, i al final, doncs, li diuen, ens agradaria que la benedicció... Sí. O sigui, no li demanen que parli en català tot, eh?
6: No, diu que serà en castellà, per això.
1: Dirà, amén...
8: Ell no diu res. Aquesta carta acaba dient, ens agradaria que la benedicció de la creu es tingués en compte el català. Es tingués en compte... O sigui, que li deixen a les seves mans.
6: No, però ja està tot planejat de temps i no crec...
8: Bueno, això ho deuen estar planejant.
6: No crec que...
8: Això ho deuen estar...
6: A 4 dies vista puguin canviar-li el que ell ja té marcat.
8: Està clar, és que aquestes coses s'han de fer en temps.
1: Però una cosa és el que dirà, que ho pot dir igualment,
8: sí,
1: i l'altre és l'idioma. No li pots... Ell pot dir el que vulgui, però li poden dir... amb l'idioma. L'idioma pot canviar a l'últim moment, sigui.
8: Jo suposo que sí, que ell ha de tenir...
3: És que està molt polititzat, tot això. Sí. És absurd.
6: Ha sigut el problema.
0: Sí.
3: Hi ha la política darrere.
8: El problema és que hi ha la política. La política i els polítics que s'hi han posat tots a demanar i a criticar...
2: A mi em fa l'efecte que... A veure, l'avinguda del Papa a beneir la Torre de Gaudí, la Sagrada Família, bueno, és un acte central i un acte que brilla per si mateix, no? I que dona molt de prestigi i que Barcelona estarà en boca de tothom. I aleshores, què han fet? Que vingui a Madrid, primer que vingui a Madrid i tot això. I qui organitza, doncs aquesta avinguda? La Conferència Episcopal. Per tant,
8: aquí està.
2: La Conferència Episcopal. I aleshores el Papa què dirà? Doncs allò que li escriguin. El Papa llegirà, bueno, però llegirà ell, el que li escriguin.
8: Ell sempre,
2: I aquí podem protestar.
8: I esperem que sempre hi pugui posar la...

0: Perquè molts milions, eh?
1: Bueno, però
2: Perquè...
1: això són els que els han donat.
0: Sí.
1: Jo també hi poso.
0: Sí, no, no, ja, però...
2: Perquè aquestes coses també tenen a veure amb que la gent perdi una mica l'afició. Aquella afició que et dic que hi havia a l'època de que tot el jovent anaven amb les guitarres i amb aquella afició a fer les a posar la Mare de Déu del Cingle, te'n recordes, Rosita?
0: Sí. Molt diferent.
1: Sí.
0: El petit comitè amb el gran comitè.
2: Hi havia,
0: Perquè també
1: és
0: en
1: ben
0: tindrà molta
1: diferent.
0: de gent,
2: Hi
0: ell,
2: havia en
0: molta.
2: autocars de Barcelona els caps de setmana que pujaven a Gallifa a
0: Sí, també.
2: veure
0: Jo també.
2: mossèn Dalmau.
1: Mossèn Dalmau, sí,
0: Sí.
1: tant.
0: Jo també era, ja dic, el petit comitè, però amb el gran et demostra que la religió encara és algo, eh? Jo que diu, no, la
1: Sí.
0: religió s'està perdent.
1: No, encara hi ha alguna
0: Encara hi ha
1: cosa.
0: alguna cosa, eh? Encara està a dalt, eh?
1: I d'això de Gallifa, això
0: Sí.
1: de Gallifa, podem anar fent i dient tot el que vulguem, no? Però Gallifa era reconegut arreu. Era reconegut. Pensa que jo, quan vaig anar de viatjant a Barcelona,
2: Sí.
1: quan em deien d'on ets,
0: Al
1: Sant
0: costat de
1: Feliu de
0: Gallifa.
1: Codines. Sí, eh?
0: Al
1: Sant Feliu de
0: costat de
1: Codines.
0: Gallifa.
1: I tothom, si era d'aquí dalt, si era de baix, si era
0: Sí,
1: de...
0: sí.
1: Bueno, digo, i al final els deia, d'un poble al costat de Gallifa. Ah, ja
0: Val.
1: sabeu on és
0: Ja sabia on era
1: Gallifa.
0: Gallifa.
2: Ara has de dir que estàs al costat de Sant Miquel del Fai.
0: Sí.
1: No, no, no. Aquell
0: No,
1: temps que
0: sí.
1: també es
0: Sí,
1: portaven
0: ho
1: aquelles
0: dius,
1: enganxines
0: eh?
1: al cotxe,
2: Sí, aquelles
1: eh?
2: enganxines.
1: Doncs tampoc se sabia massa.
0: No, però
1: Això ho
0: ara t'ho
1: sabien
0: diu, eh? Diuen
1: els
0: Sant Feliu de
1: diumengers.
0: Codines, on és? Al costat de Sant Miquel del Fai, al cim de les
3: Això és
0: Àguiles.
3: ben igual que el futbol. D'on ets tu? Barcelona, de Messi. Ah, caram,
1: Sí.
3: és molt important, això.
1: És que com vas a fora, d'on ets? De Barcelona, i ja està. Sí.
3: Sí.
0: Sí. Bueno, bé, no?
1: Bé,
0: Molt bé.
1: sí, tant.
2: Ara
1: Doncs,
2: sempre...
1: bueno, jo esperem que vagi bé i que
0: Sí.
1: tingui algunes paraules i que ho prepari bé,
0: Bueno,
1: i ja està. Home,
0: vigilem-ho bé per la
2: seria un
0: tele.
2: detall, seria un detall. I ell
1: Sí.
2: més sapiguent que la gent estarà pendent d'això, no li costaria res de...
3: Em
0: Pensem
3: sembla
2: que
0: que
2: surti
0: és
3: bé.
0: com una feina com una altra. Ell està plan, plan la feina
1: Sí,
0: i ja
1: ell
0: està.
1: farà això perquè
0: Sí, és la
1: pensa
0: feina
1: que
0: que ve a
1: si
0: fer.
1: pensa que el recorregut que li han preparat, jo no sé si podrà dormir gaires hores.
0: Pobre.
2: Bueno, però aquest sant pare es veu valent, que
1: Es veu jove, es
2: els
1: veu
2: últims que
1: jove
2: havien vingut,
1: i
2: doncs,
1: actiu,
2: havien
1: sí, home.
2: d'anar amb el papa mòbil i...
0: Bueno,
1: Aquest
0: aquest també
1: també hi
0: anirà
2: va,
0: amb el
2: eh?
0: papa mòbil.
1: Aquest també hi anirà,
2: Sí,
1: eh?
2: no hi ha,
1: Però no
2: sí.
1: és... Però bueno, coita tu, de totes maneres, a Brians ja l'esperen. Eh?
2: Ah, bueno, però
1: Ah?
2: ell en podrà sortir.
1: Bueno, sí, però
0: Sí.
1: a veure,
0: Sí. Ell
1: a veure,
0: anirà
1: que
0: de visita.
1: és un detall que vulguin a veure aquesta gent.
0: Sí, que
2: Sí.
0: vulguin a veure... Que l'esperin i això és una altra cosa. Que ell hi
1: Bueno,
0: anirà...
1: i després també anirà aquí al Raval.
0: Sí.
1: Eh?
0: Sí,
1: O
0: donen un
1: sigui que,
0: bon
1: bueno.
0: menjar, que li donin botifarra amb mongetes, que és molt català.
1: Això... Potser menja espagueti.
0: No ho sé. Jo hi tindria molta estona de discutir això de per què va al Raval, per què va a la presó. Vull dir, hi ha tantes coses que em semblen injustes dins la religió. I sóc creient, i sóc, i crec, no? Però hi ha tantes coses que bueno...
1: Que
3: Van
1: ens
3: fer
1: depassen. Ens
0: una
1: depassen. Sí.
3: enquesta a un programa i van preguntar quants vosaltres sou creients. No n'hi havia cap. Jo no, jo no, jo no, jo no. Eren potser 15 i tots no eren creients. Vull dir, canviant molt la cosa, eh?
0: No.
1: Bueno, ha canviat, però
0: Sí,
1: encara hi ha molta gent.
0: encara hi ha molta
1: Sí.
0: gent.
1: Encara hi ha molts.
0: Aquí t'ho demostra, veuràs la
1: I ser
0: gentada que hi
1: creient,
0: ha. La gentada
1: I ser
0: que el
1: creient
0: van a
1: no vol dir anar a
0: veure.
1: missa. Ser creient no vol dir
0: Perquè
1: anar a missa.
0: hi ha els creients i els no creients. Però dit els no creients, sempre queda cosa d'aquella cosa de dir. I si fos cert? Sí.
2: Bueno, hi ha
1: I...
2: creients i no creients. Però, per exemple, jo sempre he pensat que el que creu, doncs està molt tranquil perquè ja ho té tot molt clar. El que no creu també ho té clar. Però clar, els que no hem vist encara la llum aquesta i no sabem ben de cert aquesta fe que teniu, que pots...
0: Tu
1: A
0: fixa't
1: veure...
0: que tu et pots trobar amb alguna cosa.

0: E como é que faz? E não cremos? És de. Ai, Deus meu.
1: Bueno, també pots dir un renec.
0: E nem cremos. E o que diu o René que és per qui
1: Però...
0: pensa més que un altre.
1: Bueno, això també és una mica,
2: Tot és
1: ja...
2: relatiu. Són creients, potser busquen.
0: Eh?
2: Els que són creients,
0: Sí.
2: potser busquen.
1: Sí,
2: No vol dir
1: bueno.
2: que ja l'hagin trobat.
0: Sí. No sé.
1: No, però també els que creuen, els que no creuen res, també tenen, no sé...
2: Prioritats. Sí, no, no, s'ha de respectar tothom, eh?
0: Sí, sí,
2: Tu
0: sí,
2: creus,
0: sí.
2: tu no creus, ja
1: Sí,
2: està.
1: sí. Sí, però els arguments són els mateixos, tant per dir que hi és com que no hi és, perquè ningú ha vist
2: No,
1: res.
2: no, perquè, escolta, hi ha els que creuen en el Buda i els que creuen en el Mahoma i els que
0: Sí.
2: creuen
0: Quan
2: en...
0: tens una
2: Si
0: conversació,
2: t'hi fixes...
0: jo he tingut moltes conversacions amb bastants capellans en la meva terra i al final, quan discutíem, deien, bueno, és un problema de fe, ja està. I si no hi ha fe, doncs ja pots
1: Clar.
0: plegar.
1: Bueno, però si no hi ha fe,
2: És una
1: tanta...
2: cosa principal, haver-hi fe.
0: Sí, és la fe.
1: Els que no creuen també tenen fe en que no hi ha res. Bueno, Josep,
2: Sí, això,
1: moltes
2: això.
1: gràcies perquè ara el temps
0: Sí.
1: se'ns ha anat acabant
2: Doncs va.
1: i només tenim
2: Molt
1: només tenim una hora.
0: Val, molt bé, doncs.
2: Tanqueu-ho bé
1: I que vagi
2: i...
1: bé, i que vagi bé.
2: Gràcies,
1: Moltes
2: gràcies.
1: gràcies per
0: Bé.
1: tot.
0: Bon cap
2: Molt
0: de
2: gràcies, Josep. Molt bé.
1: Manel, que vagi bé el corremots. Doncs
0: Sí.
1: vinga.
0: I molt bona nit a tothom.
3: Doncs moltes
0: Gràcies per haver
3: gràcies.
0: vingut i bona nit.
3: Vale, bona nit.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 176. Mora de Déu, 176 programes! La setmana que ve serà el 177 i, per tant, serà l'últim de la temporada, d'aquesta cinquena temporada. I avui repassarem ni més ni menys que èxits d'aquest any, novetats, perquè vinc com el Pare Noel, vinc carregat amb un sac ple de novetats. I una és aquesta, és el gran tema de Benetti House Bar, Pure Energy.

I des del Diable Vesteix de Prada 2 ens arriba aquest gran tamàs de Lady Gaga. Shape of a Woman. Super remix de Charlize. Vinga, va, som-hi!

Oh my God! Quin Tamàs! The New Jeans! Future Funk Remix!

I atenció, perquè després dels Tiets arriba Armin van Buuren amb el seu gran Give Me the Love, cantat per la gran Alessia Labate en Seth Hills. Som-hi!

0: we create a mental atmosphere.
1: I ara, per acabar, posarem un Remember, un disquet de Remember. Acabarem amb un Tamás de l'any 1994. El gran tema de Caballero, Even. L'original era d'Ultravox. Vinga, mans enlaire!

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marina.
4: You and me are the best.
5: Mono mercanto, Antonia.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Alexa, que sona en directe de 3 a 5 a iCat.
1: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, que sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...